0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio.
4: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
3: Funky Radio Show.
4: Consulte la programación.

escoltant?

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat,

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
3: ¿Qué vas a hacer?
4: Recargar.
5: ¡Torpido!
4: Es genial tenerte de vuelta.
6: Me la suda.
4: Están tirados.
7: Funky Radio Show.
8: ¿Qué coño es esto?
9: Funky Tracks Radio.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs. Bam.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
5: Funky Tracks Radio.
6: Ese que dicen que es para gente...
7: Para gente encantadora.
5: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation. Elegir no te cuesta más.
8: Funky Radio Show.
9: Consulte la programación.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Elegido producto del año por los consumidores.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
2: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
1: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, 2-3 persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant i al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar
2: sí?
4: Que sí.
2: Sí,
4: sí, sí. Sí, sí, clar. Ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que et dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han d'albergar a moltes persones, però facilita que, sobretot, el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
5: Sí, ja ho veig.
3: Potser no sé ben bé, però escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
5: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
5: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
5: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera en petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%, no? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal d'abaratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
5: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries d'un pis.
5: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir de 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
5: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. no?
4: Sí.
5: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, pues, mira, tu viuràs en aquest sí. pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu sí. contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, pues, vius en parella, pues, formes una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants en d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? Les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
3: Estarem amb atents.
5: Si passa, avisa'ns, sí, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: Uh-huh. I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim... o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? Que, o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el llogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
5: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
5: Doncs, nois, un plaer. Gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes
3: gràcies
4: a vosaltres.
3: Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Ràdio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura.
1: Dona veu.
3: El Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys sí. que venim Paqui
5: sí.
4: i jo.
5: Sí.
4: No, Paqui?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns a la tarda venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres. Ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'hi apuntava, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, saló.
8: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família li agradava molt i a mi també.
9: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat una mosa, una família. Quasi que no es mouen a mi, res. Perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a Jota m'he haig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no s'existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
3: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues, t'enganxes. Aquí mateix és de fora. Sí. Va vindre de fora.
5: Sí. Ah, yo estoy con ella desde el 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí.
5: Y ella, pues... Sí, ella me apunté y seguí y mira... I aquí estoy.
4: Sí, sí, sí. I nosaltres voldríem que viguessin jovens perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els jovens no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Los Nams Vells, que també és divertida per als crios i esta els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la
3: de...
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim. Quantes en tenim de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
5: Les tenen que aprendre en totes.
4: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant-li jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles no, tampoc no s'agobien i puguen disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
11: Òbviament, quan comencem a fer els tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia molts més.
4: Sí.
11: I ara en tenim 8. 8 més 12 que nosaltres començant. O sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt. Ja. Vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en els grans. I això perquè ara se'ns van fer godols també allà.
4: Sí.
11: Els avantatges se noten.
3: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
12: Ja
13: es fa. Vale.
12: Se fa.
13: Els
12: mans
3: bé. En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
1: Bona veu.
14: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
15: Sí.
14: Vinga, va.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
14: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
16: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sant Vi.
17: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
18: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols, a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
17: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
18: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis, intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible, i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que, a veure com em va aquesta nova etapa, ja que, a part del periodisme, la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
17: Escolta'm, doncs, molt interessant. Tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
18: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
17: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
18: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
19: És part de la identitat del municipi. Nosaltres
12: a Sant Andreu de Llavaneres, bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i, lògicament, és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
17: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
18: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
12: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers Pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
17: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
18: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
12: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
17: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
18: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
12: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
17: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
18: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
17: Una altra per tu.
13: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
19: Ra, ra, ra.
13: Ra.
19: Vinga, va.
13: La Rosalia. Rambla 54. Amb Anna Morgades, Valldosser.

0: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès, és mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat, i, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo soc molt youtubero, no? Hi ha un youtubero que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer. I a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat

0: amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
1: Quina casualitat, mira.
0: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'ha agradat també amb humilitat, perquè ella diu, clar, fa, no sé si va dir 8 mesos que ballo ballet, no? Inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquir-se, no? I això després portar-ho doncs en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
0: Sí, també. Sí.
2: I bueno, com se cita la Rosalía en una homilia?
0: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs, i si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època, doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
1: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure, la Rosalía, en directe?
0: Sí,
1: sobre un escenari?
0: Sí, sí.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: I què et va transmetre? Quines emocions?
0: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? Però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va... Al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco. I també com en el concert, doncs, bueno, com va canviar... Perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i van sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent. Era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
1: Espiritual, pràcticament.
0: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, cada disc que trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que podríem dir en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no?, però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sycomore, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
1: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, eh? Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
0: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda...
0: Coses.
2: Ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan

0: Com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
2: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de perquè les seves lletres són lletres una mica que no són molt clares, saps? Molt clares.
2: En quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella a les seves cançons, això per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i caça, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, a Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, de anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
0: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent en aquell moment, no?
1: Això és veritat, perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguéssim que també l'obra que fa doncs va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també doncs també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
0: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
0: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
0: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, no sé, amb el coi, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja jo doncs ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i han surten moltes converses, com he tingut també doncs en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
0: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs amb els mocadors aquests típics com de monja, no?, però que en realitat
1: sí.
0: No és que siguin monges.
1: Sí, sí, sí. Això també va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no?, que porta com aquesta coroneta, no?, de santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no?, al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no?, una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
2: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
1: Jo podria
2: dir... una, no?
1: Sí, jo podria... sí, una o dues. Podria... Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no?, que és el nom del seu nebot, i és una cançó super trista de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà i el seu nebot, que té 8 anys i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors li diu, bueno, sí que... És una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho no cabe en ell, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
2: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalia està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio o en tema, o d'escoltar.
2: Musicalment, sí.
1: Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta, com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex. Ella és més gran, perquè ella ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos. Els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no?, la primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
0: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalia, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
0: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada, i perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no?, perquè és Rosalia, però aquí ostres, està agafant com una tirada més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalia dels altres àlbums, no?, que eren més... És que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no?, és un treball final de màster seu, no?, i parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalia, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
0: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
0: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot ens dies abans, entre els joves?
1: Sí, sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no?, doncs d'acollir aquestes persones, no?, també d'escoltar, no?, els anells que porten en el seu cor, bueno, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no?, per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
0: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no en treu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no?, ja l'hi deia abans a la Carme, no?, i un punt flamenquillo d'Hospitalet també et porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
0: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
2: No sé. No sé.
0: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
2: No sé d'on treu el temps, eh?
0: Exacte,
2: no sé.
0: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista.
1: Deu dir, a mi això és el... Sí, sí, això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
0: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, l'any 2013, això, sí, sí. I, home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però, clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i, home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, eh? Perquè és una noia que ha estudiat molt, eh?
0: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
1: Adéu.
3: Ei, hola, Anna. M'està agradant molt com va quedant el programa i vull proposar-te un tema des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de La Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència entre terrissa i ceràmica i de si pot haver-hi relleu entre gent jove, si aquestes coses encara treuen. Crec que pot donar una entrevista molt interessant i curiosa. Què et sembla?
4: Continguts en xarxa.

0: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'alçament militar a la guarnició de Melilla el 17 de juliol de 1936, que l'endemà s'estendria arreu de l'Estat, feia esclatar la Guerra Civil, que no finalitzaria fins l'1 d'abril de 1939. Homes, dones i nens van viure, lluitar i patir durant 3 anys sota la incertesa d'una guerra que s'iniciava ara fa 90 anys. Són moltes les fonts que podem consultar per saber-ne més, però ja fa temps que s'han trencat molts silencis i hem pogut conèixer de primera mà què i com van viure alguns dels seus protagonistes aquest fet històric que quedarà per sempre en la nostra memòria. A Valls s'organitzen les jornades de Valls Història Viva, l'altra cara de la guerra, dones i guerra civil. Visites guiades teatralitzades on s'explica l'altra cara de la guerra, la de la població civil.
3: Ens situem a finals de juliol del 1936. Valls és una ciutat amb uns 11.000 habitants, pagesa, però amb molt potencial industrial i, per tant, obrer. Les bugaderes i les mestresses fa dies que no es troben a rentar. No han vingut per por del que senten dir els homes pendents de les notícies de la ràdio i que fan grupets a la plaça del Blat per saber notícies de l'Ajuntament que està en mans del comitè. Molts homes joves, el dissabte 18 de juliol, van anar a defensar Barcelona dels militars insurrectes. Les dones pateixen i tenen el marit, el pare, el fill o el germà. L'ambient està polititzat pels sindicats i tots els partits polítics estan en alerta.
2: Les dones estan al capdavant de la cura de la llar. Treballen a les fàbriques produint material de guerra i les trobem als hospitals.
3: La premsa ens informa de l'èxit de la convocatòria del curs per formar infermeres de guerra voluntàries, noies entre 17 a 36 anys, solteres o vídues sense fills, que un cop examinades comencen a exercir aquest dur voluntariat.
2: Un projecte gestionat des de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament de Valls, amb la col·laboració d'entitats i ciutadans, amb el treball de les historiadores vallenques Pilar Vives Corbella i Aida Sánchez Martínez, la dramatització de Míriam Culleré i la direcció artística de Bàrbara Flores, per posar sota el focus tot el que les dones van fer en aquesta guerra.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre, per a la xarxa.
4: Sabies que...
5: Un de cada quatre nens són sonàmbuls de tant en tant, tot i que no ho recordin. En els adults, la xifra, però, és molt més baixa, només un 1%. El sonambulisme és genètic, així que va per famílies. Durant la nit, el cervell alterna períodes de son amb i sense somnis. És precisament quan no estem somiant quan es presenta el sonambulisme. El primer d'aquest tipus de son s'anomena som amb moviment ràpid d'ulls o son REM, ja que els ulls no paren de moure's contínuament sota les parpelles. Durant la fase REM, tots els músculs estan paralitzats, a excepció dels oculars i els respiratoris. El sonàmbul està en un estat d'absoluta confusió, mig despert, mig adormit, fruit d'una petita avaria tècnica al cervell. El sonambulisme, com dèiem, es produeix quan l'individu està adormit però sense somiar, ja que no està en una fase REM, els seus músculs no estan paralitzats.
6: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte a ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre. Núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè, o amb 4 núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mobilització del Sindicat de Llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie a la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. I el que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'Audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa. Passen 12 minuts de les 7 del matí. Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
1: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
15: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
16: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament, i per tant, un cop hagi acabat la recol·lecció de l'arròs, perquè ara ells saben que no poden parar, es començarà a plantejar mobilitzacions solucions i buscar com solventar este problema. Estem en uns preus d'arròs que fa pràcticament 15 anys que estem treballant en el mateix preu, o sigui, la baixada de preus no la situaríem a fa 15 anys. Per tant, en la pujada de costos és intolerable poder treballar.
15: Des del Gremi de la Pagesia Catalana reclamen solucions immediates. Remarquen que el sector no pot aguantar més. La pagesia també demana empatia al conjunt de la ciutadania davant les problemàtiques que pateix el sector.
1: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
17: Des del moment zero, els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
1: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a l'Osona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el peso porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto de succión bastante fuerte en estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, podrán ser también una razón por la cual se degradará un poco más.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina a Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert això, una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDI Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha aprovat, de moment, en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica d'en Marc Dalmau.
19: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
20: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
19: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
20: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
19: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
21: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
22: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no?, de fora de Lleida, no?
21: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
23: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
21: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
1: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
24: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: A Primera Federació, empat a 1 del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. El tècnic quadribarrat, Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Dario Brizuela, assegura que estan preparats.
25: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: Arribarem a 7:45 del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora, aproximadament a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
0: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre. I més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
1: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
6: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys, que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 24 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó, a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3:30 de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada, mobilització del Sindicat de Llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant

0: de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. N'ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
1: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie a la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. I el que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
0: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
3: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
4: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
5: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
6: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
5: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
7: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
5: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
8: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
9: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i

0: s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
1: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
2: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
3: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
1: Ell ha donat la crisi de l'espissa per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
4: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és coordinadora general del sindicat.
5: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
4: 2 minuts i arribarem a 3:15. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres han provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte 2 que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
6: Des del moment zero, els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta, i evacuar tothom el més ràpidament possible. No? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar, la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigava, va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC.
7: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o d'altres van ser retornats a part molt parcial.
4: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.
8: Notícies en xarxa. Actualitat local.
4: Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i Lidi Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica del Marc Dalmau.
9: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
10: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor. Y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo. Y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
9: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
10: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
9: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
4: Aprofitant aquesta efemèride, el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres com l'Institut de Recerca i l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron o l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. En un país on el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, on la filantropia és escassa i on molts científics marxen per falta d'oportunitats, la pregunta és inevitable. Com garantim que la recerca continuï impulsant aquests projectes de vida dels que us parlàvem? Li preguntem ara mateix al doctor Juan Ángel Recio. Ell és cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut, on també és adjunt de recerca translacional. Doctor, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
4: Ho dèiem ara, aquesta recerca que ha fet grans aportacions a la vida dels pacients en els últims anys. Què ha canviat realment?
11: Bueno, han cambiado muchas cosas. La investigación básica y traslacional es esencial para trasladar estos conocimientos a los pacientes y al beneficio, en beneficio social de todos. Como bien decías, es importante tener conciencia de lo que supone para poder soportar y y apoyar esta investigación, porque la generación de conocimiento es larga, es costosa y bueno, necesitamos recursos de manera continuada y sostenible para poder llegar a este fin.
4: De fet, Catalunya és un hub biomèdic de referència, però els investigadors alerten que el sistema, vostè ara ho deia, d'alguna manera té un coll d'ampolla. Idees n'hi ha moltes, però falta paraigua. Què està fallant en l'estructura que hauria de sostenir aquesta recerca?
11: Bueno, yo creo que el problema es que es un, en cierta manera una falta de conciencia de lo que significa esto, porque que si nosotros no somos empresas que produzcamos beneficio inmediato, porque el conocimiento requiere mucho tiempo y este es el problema. O sea, son inversiones de muchos años donde realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo. Y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
4: Parlem de talent, vostè també en parlava ara. El diagnòstic és clar. El problema no és que marxin, és que no tornen. Quines condicions necessitaria Catalunya perquè els investigadors que formen aquí o que formem aquí no hagin de buscar estabilitat a fora?
11: Pero yo creo que en Cataluña y en España en general el nivel de los investigadores es muy elevado. Nosotros no tenemos por qué envidiar a ningún otro país en este aspecto. El problema que tenemos es que la gente necesita seguridad, los científicos necesitan estabilidad, necesitan las investigaciones necesitan tener un recorrido amplio y normalmente los ciclos de financiación no se corresponden con los ciclos de la investigación, con lo cual esto genera una situación de inestabilidad y de incertidumbre para toda esta gente, que en el fondo son personas que tienen una vida igual que el resto y que no pueden desarrollarla de manera estable. Entonces, lo que se necesita son esfuerzos por parte de los gobiernos, administraciones y las instituciones para establecer de una manera sólida una carrera científica donde la gente pueda desarrollar su vida de manera normal generando esta actividad y que además son el valor de las instituciones, porque son los que tienen el conocimiento y son los que retienen el cómo se hacen las cosas.
4: Doncs, doctor Juan Ángel Recio, li agraïm moltíssim que avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, vostè, que n'és especialista, hagi volgut compartir una estona amb nosaltres per posar una mica això, el foco, allà on les coses són importants realment. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
11: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de visualitzar aquesta necessitat. Gràcies.

0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid-Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau d'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus. També Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera.
5: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida, per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
2: Miento d'estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, hem d'estar molt pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia han de sortir uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer fins a 1.200 controls de trànsit. I ara toca saber quin temps ens espera de cara a les properes hores i de cara als propers dies, sobretot pels afortunats que tenen aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, a la Mercè i a Santa Tecla, no haurem d'estar pendents, com a mínim, i avui, de la pluja, oi? Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs no, s'estan desenvolupant amb total tranquil·litat, calor, xafogó a les tardes, això sí, tant a Tarragona com a Barcelona, de moment aquestes festes, i avui no serà el cas tampoc de la pluja. Per tant, tota la tranquil·litat del món per poder desenvolupar activitats al ras. I, de fet, no només a Barcelona i Tarragona capital, sinó també a la resta del país. Al matí sí que està despertant més aviat com toca, pel que fa a la temperatura, perquè l'ambient és bastant fresquet, hi ha moltes mínimes mínimes que han baixat dels 12 a 14 graus, fins i tot també ja hem baixat dels 20 graus a la costa. Avui hi ha petites novetats, i és que hi ha alguns núvols que s'han format cap a la Costa Brava, també en algun racó de l'Empordà, cap a l'Ebre. Són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat, baixos, amb alguna boira i tot, però de seguida marxaran. Per tant, al migdia, a la tarda, seran de temps completament assolellat, tranquil, i amb una temperatura com la d'ahir o una mica més alta i tot, especialment a les comarques del Pirineu, les de Lleida, les de l'Ebre, aquí fàcilment per sobre dels 30 graus. Una situació, podríem dir, en pilot automàtic, que també continuarà el que queda d'aquesta setmana, per tant, el cap de setmana també de calor. Ho anirem seguint, vaja, a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A les 8 i 6 tanquem portada i entrem de ple en matèria. Mobilització del Sindicat de Llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació de David Amador.
4: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcaraz.
5: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. I el que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
4: Des del Sindicat de Llogateres també han avisat una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix sumar el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
6: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
7: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ha seguit la intervenció l'Esther Minguell i també la Mont Carvajal.
8: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
9: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
10: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
8: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: La pagesia torna a posar Catalunya en alerta. Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització el 14 d'octubre a Barcelona per denunciar que el sector agrari viu una situació límit després d'anys d'encadenar crisis sense resposta. Però no són els únics. La JARC ja ha avisat que, si no hi ha mesures immediates, començarà les protestes el 4 d'octubre. I Revolta Pagesa prepara assemblees perquè el malestar és transversal. Els costos disparats i els mercats en crisi, entre altres greuges, han posat contra les cordes el sector primari, que alerta que la viabilitat de moltes explotacions està en risc real. Carol Aixut és la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i amb ella volem parlar de totes aquestes qüestions. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, Helena. Moltes gràcies per...
1: Ho deia, Unió de Pagesos parla d'una situació insostenible per al sector ara mateix. De què parlem exactament? Què està passant al camp català perquè s'hagi arribat a aquest punt?
12: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havien plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries. És una gran preocupació perquè al final, si volem menjar, què menjarem? Pedres?
1: Carol, quins mercats estan patint de manera més crítica? Hi ha algun sector que ja estigui, per dir-ho d'alguna manera, en fallida tècnica i per què?
12: És que més o menys quasi tots són tots els sectors. El sector del cereal, el sector de l'arròs, el sector de la vinya, el sector de la fruita, el sector ramader, el sector per si, amb el tema de la PPA, granges que no estan integrades, han perdut la seva màxima producció. Vull dir, estem sota mínims. Estem sota mínims i treballant amb pèrdues. És que són tots els sectors. No hi ha un que hagi funcionat.
1: I quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura? Què se us va prometre i encara no s'ha complert? Recordo que dilluns hi ha convocada una taula agrària a la qual hi esteu, evidentment, convocats. Suposo que allà es parlarà d'aquesta qüestió. Quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura ara mateix?
12: És que reclamem el gasoil professional, un IVA reduït, però és que, a més, els hi hem preparat un document, una plataforma, on nosaltres els expliquem que arrel de la pèrdua del 30% de producció, els pressupostos de la Generalitat tenen un fons de contenció que poden utilitzar aquest per pagar a totes les explotacions i així cobrir els costos, els gastos que han tingut. Vull dir, els estem donant hasta mastegat les coses, perquè ells sol tinguin que pitjar un botonet i dir estem d'acord. Vull dir, tenim uns tècnics a Unió de Pagesos que portem des del principi de l'estiu, quan tot això començava a veure's que no funcionava, i ho estan treballant, i ara ja els hi portem, entre avui i el dilluns, els hi portarem el document, els hi direm, és que sol teniu que pitjar el botó i dir, sí, vull.
1: Avui també teniu reunió amb el conseller Ordeig. El que dèiem, Jarque i Revolta Pagesa també situen l'octubre com a mes de protestes. Mateixos problemes, però cadascú sembla que va per lliure. Hi ha capacitat de front comú?
12: És que hi ha una cosa. Al final, nosaltres hem cridat a tots els pagesos, siguin del color que siguin. Si aquest és el problema. Vull dir, jo no defenso els del color blau i els de color verd. Són uns altres i a tu no et parlo. És que al final és un problema general que tenim tots els pagesos. Estan tots convidats a participar a la mobilització del dia 14. Després és que jo no en parlo, és que no sé què. Això són problemes d'egocentrisme que tenim, que fa molts anys que tenim, i això ha de començar a passar. Vull dir, la pagesia vol sortir conjunta. Nosaltres tenim molts afiliats que ens han reclamat, escolta, per què no sortiu tots junts? Home, doncs nosaltres, les portes a les nostres explotacions no existeixen, estan totes obertes. Nosaltres des del primer moment hem dit, estem defensant a tots els pagesos i estan tots convidats a venir.
1: Doncs, Carol Aixut, gràcies per atendre'ns aquest matí. Estarem pendents de la trobada que teniu avui amb el conseller Ordeig i, evidentment, també dilluns amb aquesta taula agrària. N'esperem notícies. Gràcies. Bon dia.
12: Gràcies a tu. Merci.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Són un quart de nou. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força normalitat. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. Fins aquest migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Es preveu que les vies amb més afluència siguin l'AP7, l'A2 al Baix Llobregat, la C33 al Vallès, la C17 i la C58. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra en 1.200 controls de trànsit amb l'atenció posada, sobretot, en l'alcoholèmia i les distraccions. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de més congestió de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
13: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
2: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo. Y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
1: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions, el Palau de la Generalitat, i es pot finançar o és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida, i també altres programes de protecció social. És una informació que ens amplia ara mateix la Maite Polo.
14: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
15: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
17: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: L'espanyolista Roberto Fernández s'estrena com a internacional a la concentració de la selecció espanyola per als partits de la Nations League. El davanter blanquiblau, que espera poder debutar en algun dels 4 duels que jugarà el combinat, s'ha mostrat agraït a l'espanyol per la confiança que l'ha acabat portant a la selecció.
18: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
1: Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes, un dels únics jugadors que continua de la plantilla i del curs passat. Darío Brizuela assegura que estan preparats.
19: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: En hoquei patins ha començat ja l'hoquei Lliga Catalana Femenina amb els triomfs del Palau sobre el Cerdanyola per 6-1, del Bigues i Riells davant el Manlleu per 4-2 i del Voltregà a la pista de l'Alpicat per 2-5. El Mataró i el Sant Cugat van signar un empat a la pista del Maresme. Les locals es van avançar amb dos gols de Marc Parés i Farners Prat, però Ariadna Martínez, amb un doblet, va igualar el resultat. A partir d'aquí, el partit va estar ajustat fins al 4-4 final.

0: En 5 minuts arribarem a 9:15 del matí. Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eisberg i Satori. Això serà a les 10 d'aquesta nit al Moll de la Fusta, però des de les 8 del matí, grallers i trabucaires desperten la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre. I més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha hagut el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats. És els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. També us expliquem que l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament, ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, n'acaba de parlar al Notícies en xarxa.
2: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
1: És una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on hi residien la seva dona i la filla. Aparentment, no presenta signes de violència. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
3: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les Blaugrana han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic lionès. Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat que han començat ja de bon matí amb els grallers i trabucaires despertant els veïns de la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que, per cert, avui continuen.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de fer-se efectiu a Madrid el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut durant 70 anys. És una informació d'en David Amador.
4: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. N'ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
5: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie a la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gran...

0: si serà el Consell de Ministres del proper dimarts com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
1: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
2: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
0: Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa, però, la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
3: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
4: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
3: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
5: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
6: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
3: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
0: Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha dit que al sector de la pagesia se li acumulen les crisis.
7: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
0: I quan falten 5 minuts per arribar a 9:15, us expliquem que els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la

0: porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. La residència ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergència van funcionar correctament.
1: Des del moment zero, els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
0: I a Barcelona, Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís dels veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos s'hi han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Els Mossos d'Esquadra, que també han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la seva parella, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està ara sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurada ni assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics.
2: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer la reobertura del medi natural de manera segura. Mentre no s'aixequen les restriccions, continua estant prohibit l'accés al Parc Natural de Collserola. De fet, des que es van activar les mesures a finals del novembre passat i fins avui, ja s'han interposat 37 denúncies per saltar-se aquesta prohibició. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca a casa nostra depèn de fons públics i només el 20% de fons privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
3: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita. Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
0: I abans dels esports, afegim que la Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. És una ampliació, és una informació, volíem dir, que ens amplia, ara sí, la Maite Polo.
4: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
5: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
6: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
4: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Deu minuts per arribar a les 9, obrim crònica esportiva, com cada dia, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: I amb el Barça, que també el femení continua imparable. Ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria contra el París.
7: Doncs sí, golejada per 5-2, tot i començar perdent, ja que van ser les franceses les que van obrir el marcador. Però la reacció blaugrana no es va fer esperar i al descans ja guanyaven per 4-1. Unes diferències que es van ampliar, tot i a baixar el ritme a la segona meitat, fins al 5-2. Final. Eva Pajor va fer un doplet i també van marcar Caroline, que es va estrenar com a golejadora, així com Serra Jordi i Graham Hansen. Tot i el triomf en l'estrena a la màxima competició europea, el tècnic Pere Romeu reclama més a l'equip.
8: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
7: També en futbol s'han complert els pitjors pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha hagut de retirar el primer equip femení de la competició. La decisió arriba pel fet de no haver pogut reconstruir una plantilla per competir a preferent. És una informació de Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
9: A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, el club ha informat de la impossibilitat de poder reunir les condicions necessàries per formar un equip amb garanties per disputar aquest curs la preferent femenina. Una decisió que podia intuir-se després que aquest cap de setmana l'equip no es presentés a la primera jornada de Lliga contra la penya blanquiblava La Roca. Fins aquest dilluns, l'equip només tenia inscrites a la federació 6 jugadores. En el mateix escrit, l'entitat groc i negre exposa haver intentat per totes les vies donar continuïtat al projecte. El cert és que al final no se n'han sortit. Per això, lamenten haver pres la decisió i es comprometen a seguir treballant perquè en un futur el club torni a tenir un sènior femení.
7: Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Aleksandar Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
10: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
7: Triomf del Cadí, la seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'ha imposat a l'Espart Girona per 67-72 i suma la competició per vuitena vegada, la cinquena en 6 anys. La bona actuació d'Illana Martín amb 22 punts no va ser suficient per contrarrestar el joc col·lectiu de les urgellenques. Marina Mata, escollida millor jugadora del partit i autora de 14 punts, va liderar l'equip juntament amb Laia Raventós i Nayan Niaré. A la Lliga Catalana Challenge, el Joventut va superar el Lima Horta per 70-60. La final va ser igualada fins al tercer quart i ja en el darrer període les badalonines van prémer l'accelerador i van sentenciar amb un parcial de 23-16. La verdinegra Chanaya Francisco, amb 21 punts i 5 rebots, va ser la jugadora més destacada del partit. Doncs victòries del Joventut i del Cadí-la-Seu en aquestes primeres competicions en les lligues catalanes. Les estatals comencen la setmana que ve.
0: N'estarem pendents, com sempre.
7: Gràcies,
0: Cristina.
7: Bé.
0: I nosaltres ens n'anem ara de festa major perquè Barcelona, evidentment, ha omplert i omplirà aquests dies plen els carrers de plenes activitats culturals. De fet, una de les novetats d'enguany és l'espectacle singular de gran format que es diu Emergency Exit, de la Fura dels Baus, d'Eisberg i de Satori. Això serà a les 10 de la nit, però al Moll de la Fusta. Però des de primera hora d'aquest matí, grallers i trabucaires estan despertant a la ciutat de Barcelona. Ens anem, doncs, cap al centre de la ciutat. De fet, l'Ester Minguell era allà i ha seguit la comitiva. Ho veiem.
11: Doncs un centenar de grallers de diferents colles de la ciutat de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, estan des de les 8 del matí puntuals, sent els més matiners d'aquest dia de la Mercè a Barcelona. Ho estan fent per despertar tots els veïns de Ciutat Vella i ho estan fent amb aquest toc de matinades que van fent pels diferents carrers del barri gòtic. Hi ha els timbalers, hi ha també els grallers de les diferents colles que van fent petites aturades a diferents punts de la ciutat on llavors fan una de les cançons de lluïment. És el primer acte d'aquest dia en què la cultura popular és una de les

0: del món faran els seus tradicionals balls. I el molt important, a la una del migdia hi haurà la Diada Castellera amb les colles de Barcelona, les vuit colles castelleres que faran aquesta diada. En què, atenció, també hi haurà una novetat, és aquest nou casc que portarà la canalla i que s'estrenarà aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona en aquesta Diada de la Mercè amb les colles barcelonines.
1: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat tres castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant des de les quatre colles de la ciutat que faran el recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. Doncs bona diada de la Mercè als barcelonins i que acabi de ser una bona festa major la de Santa Tecla als tarragonins. Nosaltres tornem demà en punt a les 7. Gràcies per l'atenció. Fins demà, que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Aquesta hora, un centenar de grallers donen el tret de sortida en les festes de la Mercè, al barri gòtic de Barcelona. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
2: Bon dia. Un centenar de grallers de diferents colles de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, participen a aquesta hora en les matinades. És un dels actes més matiners de la Festa Major de Barcelona, una diada de la Mercè que avui la cultura popular té gran protagonisme. I ho és des de les 8 del matí que han sortit de la plaça de la Mercè, estan recorrent diferents carrers de Ciutat Vella, van fent petites aturades per esmorzar i agafar força, com és la que ara mateix estan fent, però que van de per tant, a tots els ciutadans, perquè aquesta diada de la Mercè la gent surti al carrer, d'aquí una estona hi haurà el seguici de la Mercè, una plantada dels gegants i els nans que després faran balls aquí a la plaça de Sant Jaume, i a partir de la 1 del migdia la diada castellera amb les colles de Barcelona, on a més s'estrenarà el nou casc de la canalla.
1: I gràcies, Esther. I en mobilitat, hi ha circulació intensa a la C25, Aguilar de Segarra en sentit Lleida, per una avaria, i també a Sant Hilari Sacalm, on també una altra avaria deixa circulació intensa i un carril tallat en sentit Lleida. Finalment, també hi ha reparacions a la via per un accident a la C25 a Fonollosa, que també deixen un carril tallat per sentit. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara els Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre en un centre sanitari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis els van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat també el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, bicicleta, transport ferroviari i també les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Cimalsat, Tram i Metro. El projecte preveu 3 fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Dijous 24 de setembre. Bon dia, Premià.
5: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
4: I ara, quan passen 3 minuts a les 9 del matí, el primer que fem cada dia en aquest matinal de Premià Mèdia és mirar el cel. I ens preguntem quin temps ens espera per aquest dijous. Ens ho explica en Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal. Bon dia.
6: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui, jornada que torna a estar marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat. De fet, ens anem de cara a un cap de setmana que també estarà dominat pel sol en conjunt. Sí que és cert que, sobretot diumenge, tindrem més nuvolositat, el temps s'anirà, tapant una mica, sobretot de cara a la tarda, i fins i tot sembla que començarem la propera setmana amb algunes precipitacions. Això sí, de caràcter feble i poc importants ara per ara. Ja n'anirem parlant. De moment, avui no. Avui tindrem un dia tranquil, un dia sol a tot el Maresme. Els vents aquest matí fluixos, variables, de fet, pràcticament encalmats. En canvi, aquesta tarda es reforçarà el vent de Garbí, que serà moderat en alguns sectors del litoral maresmenc, sobretot als dos extrems, però en general tampoc massa destacable. La situació marítima s'alterarà una miqueta i aquesta tarda veurem àrees de maror aquí a la costa de la comarca, fruit del mateix Garbí. Les temperatures pràcticament sense canvis. Les mínimes han variat poquet, han baixat una mica cap a les fondalades de l'interior de la comarca, en zones properes a la Tordera, per exemple, a Tordera mateix. Ahir la mínima va ser de 17 i avui de 14. Per tant, el descens ha estat considerable, de 3 graus. Però, en general, com dèiem, s'han mantingut sense grans variacions i les màximes faran més o menys el mateix. D'entrada, s'espera que demà continuï aquesta situació marcada per la bonança meteorològica i per les temperatures molt suaus al centre del dia, tan altes com les d'avui. A diferència d'avui, que tindrem garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra, molt fluix al llarg del dia, i la situació marítima doncs estarà tranquil·la amb una mica de mar de fons durant el matí. Dissabte tornarem a tenir una jornada de temps estable i assolellat, les temperatures sense grans canvis i els vents en general fluixos que bufaran de component sud. El mateix que tindrem diumenge, però amb vents una mica més reforçats que, com dèiem, afavoriran l'aparició de núvols que anirien a més a mesura que avanci el dia, tot i que de moment diumenge sense pluges.
4: I ara passen 6 minuts a les 9 del matí. Gràcies, Joaquim Serra. I hem d'actualitzar també i conèixer l'estat de les carreteres. Ara mateix, a hores d'ara, us expliquem que hi ha retencions a la Nacional 2 en direcció Barcelona, també retencions a l'accés a la C32 a l'alçada de la Biblioteca de Premià de Mar fins Illa Fantasia i retencions també a la Nacional 2 direcció Mataró a l'alçada de la rotonda del port de Premià de Mar. La resta de carreteres i els accessos ja, doncs, direcció Barcelona i direcció Mataró per la C32 ara, en aquests moments, doncs, són totalment transitables i sense cap retenció destacable. De moment, aquesta és la informació que ens arriba des del Servei Català del Trànsit. Nosaltres continuem endavant. I ara repassem algunes de les notícies que ja has de conèixer. Recullen firmes contra el tancament al trànsit de Jacint Verdaguer, on Navarro, l'alcalde, anuncia que tot just s'ha muntat el nou escenari. Com dèiem, recollida de firmes contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. Aquesta iniciativa la impulsen, pel que ens diuen ells mateixos, una quinzena de botigues del tram afectat, i el full de firmes es pot trobar a aquests establiments i alguns més del carrer i altres carrers del sector. El full es demana a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris en el tram central de la via, que van entrar en vigor aquest agost passat, aduint que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i perjudica l'activitat comercial en general. Les firmes es van començar a recollir a principis de mes i la campanya s'allargarà fins a principis d'octubre, moment en què les signatures seran lliurades a l'Ajuntament. La setmana passada, l'alcalde Rafa Navarro explicava, d'altra banda, a Premià Mèdia, que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist i demanava que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que ha de passar en els pròxims temps. En paraules seves, després de les obres, tot just s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro anunciava la instal·lació de jardineres, obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària, però potser el més enigmàtic que va avançar que tenia a veure amb la dinamització i operadores del tercer sector amb les quals s'està negociant.
7: És un work in progress. El carrer Jacint Verdaguer no està acabat. El que s'ha acabat són les obres, però el Jacint Verdaguer que nosaltres volem com a equip de govern no és el que hi ha ara mateix, és el que ha de venir. Un cop s'han acabat les obres, l'escenari ja el tenim muntat, però és que ara a sobre hi han de passar coses. S'han de posar més jardineres, s'ha de delimitar les zones de terrassa, s'han d'adequar els usos de terrassa exterior perquè siguin compatibles amb el lleure dels vianants i la tranquil·litat dels veïns. Estem estudiant també com aconseguir zones d'ombra perquè sigui molt més inequívoc el fet que allò és una zona peatonal. Estem fent les provatures de senyalització perquè hi hagi el costum que no hi ha Premià de Mar, de que quan arribes en allà doncs no has de seguir recte, sinó que has de girar per Doctor Fleming i que pots fer el bypass, diguem, pel carrer del Pilar sense cap tipus de problema. Hem de senyalitzar perquè prèviament a l'arribada de Jacint Verdaguer la gent sàpiga que hi ha un pàrquing amb una hora gratuïta a la plaça Països Catalans, i estem també pensant quines són les actuacions de dinamització dins d'aquest carrer, i estem a la vegada negociant amb alguns operadors socials que volem que s'instal·lin en aquell carrer per dinamitzar el comerç des d'una vessant del tercer sector. Que en el moment que s'acabi les obres ja hi hagi segons quins menys pensants que comencin a criticar, ara l'obra està feta, però necessitem encara una mica més de temps perquè allò tingui l'aspecte que nosaltres volem, i a partir d'aquí valorarem.
4: Recordem que una vegada van finalitzar les obres al subsol i a la superfície, el 6 d'agost passat, va entrar en vigor els canvis viaris en aquest carrer, que consistien sobretot a restringir el pas de vehicles pel tram central. De moment, però, no es posen sancions a qui incompleixi la restricció. El carrer està obert i els canvis viaris han entrat en vigor, però la recepció oficial de l'obra per part de l'Ajuntament no s'ha consumat perquè la companyia Endesa encara no ha completat part dels treballs que li corresponen, com denunciava el mateix Navarro en aquesta casa.
7: Les companyies elèctriques no tenen vergonya. Les companyies de telefonia no tenen vergonya. Són grans monopolis que ens ningunegen com a Ajuntament. Hem tingut les obres de Jacint Verdaguer pràcticament 2 mesos d'endarreriment perquè la senyora companyia Endesa no ha vingut a traspassar els cables que havia de traspassar d'un costat a l'altre del carrer. Trucant cada dia, trucant cada dia, trucant cada dia. Hem anat justets, molt justets, amb l'escomesa elèctrica, l'ampliació de l'electricitat, de l'energia, a la nova escola Bressol, perquè els senyors d'Endesa no han fet cas, tot i dir-los que era un centre escolar.
4: I avui també s'ha saber que la segona fase de l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere ja s'ha completat gairebé en un 70%, segons les xifres que ens facilita l'Ajuntament. Concretament, s'han enderrocat 1.490 metres quadrats dels 2.178 que inclou aquesta fase. Els treballs que van començar a finals del juliol passat s'han desenvolupat fins ara sense incidències ni contratemps i es preveu que s'acabin pels vols de mitjans de desembre. Com diem, aquesta fase de l'enderroc va començar a finals de juliol i, de fet, cobreix la segona i la tercera fase del planejament global de l'actuació, que cobrien un sector a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre tocat del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase, tocant a l'escola Assís. Per la banda del carrer Marina, l'actuació ja ha comportat l'obertura del recinte pel mur que va servir durant anys per l'emblemàtic concurs de grafitis que organitzava l'Ajuntament de Premià de Mar. Recordem que el pressupost global de l'enderroc és de 261.246 euros. I avui també expliquem que la Fundació Maresme i Eurecat organitzen el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la IA per parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i també futur. Es posarà sobre la taula un anàlisi de quines són les principals necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament envers les transformacions tecnològiques i la intel·ligència artificial. Més concretament, es pretén abordar l'impacte tecnològic actual i futur i, enmig d'aquesta transformació, plantejar una qüestió essencial: com aconseguim que els avenços digitals siguin realment accessibles per a tothom i contribueixin a reduir les desigualtats existents. En aquest sentit, la finalitat de l'acte és localitzar quines són les necessitats primordials de les persones amb discapacitat intel·lectual i analitzar quines innovacions poden oferir respostes adequades a les seves necessitats. La reflexió s'interessa pels entorns familiars, socials i professionals que tenen un paper determinant en els processos d'autonomia, inclusió i participació. Arran d'aquesta iniciativa, la trobada busca afavorir la col·laboració entre les entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector tecnològic per aproximar dues realitats que no sempre avancen alhora: les noves tecnologies que treballen amb un ritme accelerat i les necessitats concretes de les persones discapacitades i els serveis corresponents que els acompanyen. L'acte tindrà lloc el pròxim 1 d'octubre des d'un quart de 10 del matí fins a 2:15 al Tecnocampus de Mataró. La jornada serà conduïda per Lídia Ruiz, cap de premsa de la Fundació, i comptarà amb la participació d'en David Boté, alcalde de Mataró, i un seguit de periodistes, polítics, gestors, psicòlegs i especialistes en el sector tecnològic. I avui us expliquem que Premià en Comú Podem proposa dues mesures per garantir l'accés a la temporada de l'Amistat al màxim de població possible. El passat dissabte es van posar a la venda les entrades i els abonaments de la nova temporada teatral de l'Amistat. Alguns espectacles van exaurir les localitats en pocs minuts. Davant d'aquesta situació, el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha proposat dues mesures en el seu espai d'opinió a Premià Mèdia: reservar les primeres 48 hores de venda a les persones empadronades a Premià de Mar i repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any.
8: La primera és estudiar jurídicament si seria possible que almenys durant les primeres 48 hores la venda d'entrades estigués reservada a persones empadronades únicament a Premià de Mar. I la segona proposta és no posar tota la temporada a la venda el mateix dia. Per exemple, posar a la venda mitja temporada al setembre i l'altra meitat al març.
4: En aquest mateix matinal vam traslladar les propostes a Toni Martín, director de l'Espai L'Amistat, que explica que s'han valorat però plantegen algunes dificultats. En el cas de reservar la venda als empadronats, apunta que comprovar el padró en el moment de la compra seria complicat i recorda que la temporada també rep subvencions a administracions com la Diputació de Barcelona i la Generalitat. Sobre la venda en dos períodes, Martín defensa que concentrar-la en un únic moment permet generar més expectació i interès. Una estratègia, diu, que també s'aplica en altres espais teatrals.
9: Si l'anem partint en parts, que això dificulta que l'espectador i el ciutadà hagi d'estar superatent i no li està salvant el problema, perquè les entrades a la venda són les mateixes.
10: Clar.
9: He d'agafar el cens i he de fer venir a 300 persones amb una filera. I la primera persona m'ha de justificar que és de Premià i ha de i vol per 8 espectacles... És que tenim a la gent 3 dies sense dormir a la cua. Hem de facilitar les coses als ciutadans, no complicar-los-hi. I, per altra banda, una de les coses que no podem fer és que la programació no posa només diners a l'Ajuntament de Premià, posa la Generalitat i posa la Diputació.
4: Un quart de 10 del matí. I un apunt d'esport, si us agrada el patinatge, els dimecres i divendres són un bon dia per provar aquesta disciplina esportiva gràcies al Club Patí Premià. L'entitat ha anunciat a les seves xarxes socials que convida una classe gratuïta. Es faran aquests 2 dies a la setmana durant 1 hora de durada entre 6:15 i 7:15 de la tarda. Les proves com els entrenaments i classes es fan al pavelló de Premià de Mar. Per més informació, podeu escriure al telèfon 637-442-026 637-442-026 o enviar un correu electrònic a patipremia@gmail.com. I el primer equip masculí, també us expliquem, que debutarà aquest dissabte contra el Vilanova del Vallès. Nova etapa per al sènior que engega un nou projecte amb Gerson García com a entrenador i cares noves a l'equip. L'objectiu passa per gestionar cada jornada el millor possible i aspirar a les primeres posicions. El partit serà aquest dissabte, com dèiem, a 6:15 de la tarda.
3: A Premià de Mar, matinal Premià Mèdia.
4: I aquest so t'ha de sonar avui perquè tal dia com avui, un 24 de setembre del 2015, Justin Bieber tornava al número 1 del Regne Unit amb What Do You Mean. Era la segona vegada que aquesta cançó ocupava el primer lloc de la llista i acabaria fent-ho fins a 3 vegades aquell mateix any. A més, quan va arribar al número 1 per primera vegada, va establir el rècord de reproduccions en streaming en una primera setmana al Regne Unit amb 3,2 milions. Fa uns anys sonava així Justin Bieber.

0: Les notícies del dia i els protagonistes de la jornada al matinal Premià Mèdia.
1: I avui volem parlar de com entendre'ns millor per viure millor, de les emocions, de com ens relacionem amb els altres i de la importància de conèixer-nos a nosaltres mateixos per poder establir relacions més sanes. Demà divendres, la Casa de la Dona acull el taller Entendre't millor per viure millor, dinamitzat per l'educadora emocional Marta Carrillo. Amb ella volem conèixer una mica més aquesta proposta i parlar també de cultura emocional i de com podem millorar la nostra manera de relacionar-nos. Marta, bon dia, benvinguda.
2: Bon dia.
1: No és poca cosa, aquest lema que parla. Vam d'entendre'ns millor per viure millor. Jo sé que les claus les donaràs demà en aquest taller que podrem gaudir-ne a la Casa de la Dona a Premià de Mar, però donant-nos una pinzellada, com hem d'entendre'ns millor i això com ens pot ajudar doncs, a tenir potser una millor vida o una manera més positiva d'entendre la vida.
2: Sí. Vale, sobretot és escoltant-nos molt, tot i que pot semblar molt, molt obvi, no? Però escoltant-nos molt i entenent com funciona el nostre món intern, el nostre món emocional. Sovint i durant molts anys, o podria dir durant tota la vida, no tenim una educació de tot el nostre procés emocional. Llavors anem, jo sempre faig servir la metàfora, no? Anem pel món com si estiguéssim conduint, però sense saber conduir, no? Llavors, fem el que podem amb el que sentim. Aquesta proposta el que fa és, és capacitació de les persones per entendre millor com funcionen les seves emocions i llavors fer-les jugar a favor seu o a favor teu, no? És aquella cosa de no és viure només en les emocions boniques o en les emocions que són amables o agradables, les que considerem positives, sinó també saber exactament què fer amb totes aquelles emocions que ens arrosseguen, aquelles emocions que no són tan fàcils de portar, aquelles emocions que ens porta la vida real, no? I què fer amb elles i com fer que juguin al nostre favor.
1: Marta, proposaves una activitat o una reflexió que no sé si és tan fàcil, que deies aprendre a escoltar-nos a nosaltres mateixos. Potser posar-nos davant d'un mirall o reflexionar i estar tranquils i parlar amb nosaltres mateixos una mica, no? Ja sigui de manera literal o no, no? Com aconseguim això? Perquè jo crec que una part molt complicada, i també en aquest entorn digital que estem ara, ens costa moltíssim estar sols, no? Sí. I passar estona de qualitat amb nosaltres mateixos. Per tant, com podem fer aquesta introspecció d'escoltar-nos i de parlar-nos?
2: Sí, perquè a més ara tenim més que mai totes les distraccions possibles, no? I sovint fugim d'aquesta mirada introspectiva perquè de vegades, doncs, si no sabem exactament què fer amb elles, millor no m'hi enfronto, no? Però és una qüestió de... Bueno, primer jo dic que el tema de la gestió emocional passa sobretot primer per prendre decisions. Prendre decisions personals de començar a prioritzar-se. Llavors, començar a observar com funciono i què és el que em passa amb tot allò que em passa, no? I prendre's aquest temps. De fet, proposo eines que són molt senzilles precisament d'aquesta cosa d'aturar-me senzillament escoltar i prendre fins i tot registre. Jo sóc molt, molt fan de prendre registre del que em passa perquè llavors ho estic fent de debò.
1: Molt bé, d'una manera conscient, no? Suposo.
2: Sí, posant-hi molta consciència, escoltant molt, i també una clau primordial per això és sense judici. Jo sempre dic, quan comences a prendre la decisió de tenir una millor gestió emocional, és començar a ser molt amable amb tu mateix, amb tu mateixa, de no jutjar allò que et passa, sinó observar-ho per veure quina resposta realment tu decideixes donar-li.
1: Marta, hem perdut capacitat o la pràctica a l'hora de relacionar-nos amb la resta de persones?
2: Ai, trobo que sí. Ho dic amb un somriure, però en realitat em fa pena. Vam tenir la pandèmia mundial, una cosa que ningú s'esperava, no? I hi havia moltes persones amb molta esperança, i era una esperança genuïna de sortirem millors. I el que ha deixat darrere la pandèmia ha sigut encara molt més no només malaltia emocional, perquè jo no treballo tant o no acompanyo la malaltia emocional, perquè per això hi ha altres professionals, sinó que jo acompanyo el malestar emocional. I de malestar emocional n'hi ha moltíssim. I com que no és una malaltia, no és una patologia, sovint no s'aborda des de cap lloc.
1: D'acord.
2: I trobo que sí, que en això està influint molt les relacions humanes. Ens costa molt relacionar-nos perquè estem, o sigui, estem molt individualitzades, però no des de la introspecció o des de l'autoconeixement, sinó des de, pues, això, molt immerses en pantalles, en la pressa del dia a dia, sí.
1: Per tant, sí que hem après a estar sols, però no aprofitant-ho amb els recursos que potser ens farien falta. De fet, Marta, escoltava ahir un programa de ràdio, perquè quan marxo d'aquí continuo encara escoltant més ràdio, i deia, una companya explicava que aquestes rutines, que ara en podem parlar també d'aquest inici de curs, portava que també la nostra vida social s'hagi modificat per complet, perquè clar, hi ha horaris de feina molt complicats i que treballa molts dies de la setmana, i això feia que gairebé planifiquem moltíssim les accions que hem de fer. És a dir, hem de quedar un grup d'amics i potser estem quedant per d'aquí un mes i mig, que és quan a tots ens va bé. Llavors no flueix el anem a fer això ara perquè ens ve de gust, sinó que tot està molt planificat i tot té com una calendarització de la vida, que això suposo que també ens genera un estrès constant, no?
2: Sí, ens genera un estrès constant, treu aquesta part, com tu dius, com de fluïdesa, aquesta part de... Hi ha també com una part de... Tenim tants inputs, tanta informació, tant de soroll, no?, per així dir-ho, que també de vegades és no em vull comprometre, no sigui que hi hagi una activitat que em crida més l'atenció, que... Llavors hi ha aquesta cosa de destrobament, si és que hi ha
1: D'acord. Si ara parlarem d'aquest taller que passarà demà divendres a la Casa de la Dona, però abans et volia preguntar també, com a persona doncs, que s'hi vincula moltíssim, s'ha perdut una mica la por de parlar doncs, de les emocions, del fet de dir vaig al psicòleg, estem d'alguna manera traient una mica l'embolcall, això que potser durant un temps o durant molt de temps ha estat tabú?
2: Sí, durant anys, jo diria gairebé pràcticament tota la meva vida, no? Era com un estigma, era quelcom que es tapava. Jo crec que les xarxes socials, per exemple, tenen moltes coses negatives, però tenen d'altres molt positives. El fet de que hi hagi gent famosa, gent amb capacitat d'influència, que cada cop ho estigui expressant més, que ho estan normalitzant, que ho estan fins i tot recomanant, doncs jo crec que això també està impactant. És lent. És lent perquè encara hi ha com aquesta sensació que jo crec que ara, si no és tan social, si està més reconegut el fet de que si tinc un malestar és bo que l'abordi amb un professional, perquè no sempre podem sols i soles. Les persones també necessitem un suport.
1: Ja.
2: Tot i que s'està com cada cop està com millor vist o s'està normalitzant, jo crec que hi ha un punt que és individual també, que és com la sensació de jo hauria de poder, jo hauria de saber. És com un punt de sensació de fracàs si algú t'ha d'acompanyar. Quan, sobretot des de la mirada de la PNL i el coaching, que és des d'on jo més ho abordo, no? Però és aquesta mirada de no, és que tu ets expert o experta en la teva vida, només que de vegades és molt feixuc anar sempre sol. Llavors, t'acompanyo.
1: Molt bé. Doncs, i de fet, des d'aquest acompanyament o part d'aquest acompanyament surten aquests tallers de la Casa de la Dona. Explica'ns, Marta, he dit ja que és el divendres, però ens pots dir a quina hora i una mica de què anirà aquest taller.
2: Sí, és el divendres a les 10:15, tot i que són un cicle.
1: D'acord.
2: Estem fent paral·lelament la mateixa sessió un cop al mes, tant els dijous a la tarda, que és un grup mixt, i ara ho explico una mica, i llavors els divendres, un cop al mes també, de 10:15 a 12:15, dues horites de taller. En què? Això. El que fem és compartir, fer xarxa, que això també és molt important, i llavors normalment abordem un tema, sovint un tema que ens costa gestionar emocionalment, o al contrari, o una emoció que ens convé potenciar i treballar, perquè les emocions també es poden... La nostra intel·ligència emocional s'entrena i es pot millorar, i abordem un tema concret i donem eines, compartim eines per poder-ho potenciar o gestionar.
1: Molt bé. Deies que aquests cursos són una tècnica mixta. Explica'ns això, què vol dir mix?
2: El grup és...
1: Ah, el grup, d'acord.
2: O sigui, perquè vam començar amb grup de dones, clar, també és a casa de la dona.
1: Molt bé.
2: Però vam obrir el debat de que, encara que sigui casa de la dona, tant el gènere femení com el masculí està absolutament convidat.
1: Total.
2: No? I a més és que és la idea de que hem de construir juntes i junts. No? I llavors, hem mantingut els divendres com a grup només de gènere femení perquè encara pues necessitem molt grups així on podem parlar amb total llibertat.
1: Molt bé.
2: On encara el patriarcat i l'heteropatriarcat,
1: sí, sí,
2: no? Em marca molt. Però també volíem convidar a que persones del gènere masculí se sentin interpel·lades i convidades. Per tant, els dijous a la tarda, que fem de 5:30 a 7:30, poden assistir tots dos gèneres. Treballem en la mateixa temàtica i ho abordem des d'on cada grup ho necessita.
1: Molt bé, doncs tothom convidat. Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al matinal de Premià Mèdia i per donar-nos també aquestes claus i també doncs, obrir-nos les portes a aquests tallers.
2: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. I nosaltres, ara just quan són 9:45 del matí, com cada dia a aquesta hora, és el moment de donar pas a l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn de Joaquim Briones, portaveu del Partit Popular.
3: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
4: Bon dia, soy Joaquim Briones del Partido Popular. Quería comenzar hablando del tema de recogida de residuos, porque se está puesto sobre encima de la mesa unos cambios que una de las cosas es una reivindicación de muchos vecinos que querían que estuvieran abiertos. Entonces está sobre la mesa poder dejarlos abiertos y entonces bonificar a quien haga buen uso de la tarjeta, a quien la quiera usar voluntariamente. El que la quiera usar voluntariamente tendrá unas bonificaciones y el que no quiera hacer uso de ellas pues pagará la cuota que le toca de residuos, de recogida de residuos y ya está. Y también pues está sobre la mesa pues hacer algunos cambios en el tema de recogida comercial, pero bueno, está sobre la mesa y veremos a ver todo cómo queda. Otro tema que quería comentar son dos puntos del pleno que tuvimos ayer y uno va sobre la comisaría de policía. El anteproyecto de cómo quedará la comisaría de policía y el Partido Popular dio apoyo a crear esta nueva comisaría porque siempre hemos estado de acuerdo en que hay que darle todos los medios que necesite la policía para hacer bien su trabajo y uno de ellos es tener unas instalaciones acordes a la policía que tenemos en Premià de Mar, porque la verdad es que la comisaría antigua es obsoleta y no cumple con las funciones que tiene que cumplir, así que dimos apoyo a esta nueva comisaría. Y el segundo punto era la aprobación definitiva de la ordenanza de tenencia de animales. El Partido Popular también dio su apoyo, igual que la dimos anteriormente, porque estamos de acuerdo en ella y el tema más controvertido para algunos grupos es la identificación de ADN, de los excrementos a través del sistema de ADN. Y hay grupos políticos que no lo ven bien por el coste o por problemas técnicos, pero no. El Partido Popular cree que irá bien porque acabaremos con el incivismo. Si se puede analizar el ADN, se puede saber qué perro lo ha dejado. Bueno, qué perro no, que el dueño que lo ha dejado. Y poderle multar. Y así pues yo creo que se acabará con una parte del incivismo que tenemos. Así que también dimos nuestro apoyo. Buen día y muchas gracias.

0: I avui a Premià Mèdia, en els diferents informatius, també a les nostres xarxes socials, hem de desgranar tot el contingut del ple d'ahir dimecres. Per tant, hem de parlar doncs, de totes les coses que ahir es van aprovar. També avui tindrem temps de seguir parlant justament i recollir reaccions d'aquesta doncs, recollida de signatures que s'està fent al carrer Jacint Verdaguer. També us parlarem avui, entre d'altres coses, doncs, les novetats esportives i partits que ens arriben ja per aquest cap de setmana, que estem ja a les portes gairebé d'aquests doncs, partits en les diferents modalitats que us explicarem, i també tindrem temps de proposar-vos una presentació d'un llibre que tindrà lloc demà divendres aquí a Premià de Mar. Ara passen 4 minuts de 2:15 del matí, esteu escoltant el matinal de Premià Mèdia, per tant no marxeu perquè encara tenim moltes més coses per explicar-vos aquí a la ràdio i també a les nostres plataformes.
1: Estàs escoltant?
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.
3: Funky Tracks Radio.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.

0: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana plena d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
1: ¿Puedo hablar claro? Esta familia está cayendo en picado.
0: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem la segona temporada de Mobland, Tierra de Mafiosos.
1: Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento.
0: En el Londres actual, el poder i el control dels negocis foscos estan en joc quan els Harrigans i els Stevensons, dues famílies del crim organitzat enfrontades, topen en una batalla a vida o mort que amenaça en derrocar imperis i arruïnar vides.
2: ¿Qué has pasado toda su vida velando por los Harrigan? No eres el remedio.
0: En aquesta segona entrega, els Harrigan intentaran mantenir les aparences davant l'amenaça de nous rivals que busquen desestabilitzar el seu imperi.
3: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
4: So what next, or is this just the start of a general decline?
0: També des d'aquest dilluns a HBO s'hi ha estrenat Lluf.
4: No more for me? You can still be sexy when you're 60.
0: La sèrie narra la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre fa el que pot per cuidar dels pares malalts i criar el seu fill, que ja hauria de ser adult.
5: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza! Tranquilo todo el mundo.
0: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de Such Brave Girls.
6: He buscado tus síntomas y tienes cáncer o ansiedad.
7: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
6: Constantemente.
0: Torna aquesta comèdia irreverent que segueix la vida de dues germanes que viuen amb la seva mare soltera i transiten per la vida amb poc enteniment i carregades d'un peculiar sentit de l'humor sobre les seves pròpies vides i la seva salut mental.
8: ¿Alumnos?
9: Hay quien se cree que esto es un simple reformatorio. Creéis haber elegido esta academia, pero ha sido ella la que os ha escogido.
10: ¡Vamos arriba, señoritas!
0: A Netflix també des d'aquest dimarts hi ha arribat a Academia Minerva.
11: Ya sé qué estáis pensando. ¿Dónde me he metido?
0: En aquesta acadèmia militar, els joves topen amb la disciplina, la rivalitat i pressió familiar, mentre un cadet busca respostes sobre el seu amic desaparegut.
12: ¿Cómo determinamos quién es inocente y quién es culpable? Para empezar, os tenéis que preguntar, ¿el derecho a la defensa es realmente pleno?
0: No ens movem de Netflix perquè des d'aquest dimecres hi trobem també Habeas Corpus.
12: Vamos a revisar el caso de Jonathan en busca de pruebas de su inocencia o de ilegalidades en el proceso. Pero aquí dice que los acusados confesaron.
0: En aquesta ficció, una prestigiosa professora de dret i els seus alumnes intenten demostrar la innocència d'un condemnat, però el que descobreixen posa a prova el seu ideal de justícia.
13: Bingo, bango, bongo, clink.
0: A Apple TV, també des d'aquest dimecres, s'hi estrena Brothers.
14: ¿Te follarías a mi novia?
15: No, no lo haría.
14: ¿Puedo contar que te la has follado?
15: No, no puedes.
0: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són els protagonistes i productors d'aquesta comèdia en la que interpreten a dues versions fictícies d'ells mateixos, dos amics, la relació dels quals fa un gir al descobrir un secret que ha estat ocult durant dècades. Podrien ser germans biològics.
16: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
0: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Mis Muertos Tristes.
17: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
0: Una metgessa recentment jubilada que pot veure morts intenta processar la mort de la seva mare. L'arribada de la seva neboda i els assassinats de 3 adolescents desencadenen un estrany fenomen que trenca el fràgil equilibri entre vius i morts.
18: Bienvenidos a Hillman, la mejor universidad negra con diferencia del país.
0: També aquest dijous i encara a Netflix hi trobem Un Mundo Diferente.
19: Mis padres sabían que vendría a Hillman incluso antes de saber mi nombre. Voy a demostrarle a mis padres que puedo hacer lo que quiero.
20: No te han aceptado en ningún otro sitio, ¿verdad?
0: La icònica sitcom dels 90 torna centrant-se ara en la filla petita de 2 alumnes de l'institut original, una nova generació d'estudiants que passaran per amors i conflictes a l'escola.
21: J'ai halluciné. Dès que j'ai vu sa photo, je l'ai reconnu direct.

0: Divendres, HBO s'hi estrena Paolo.
1: Théo Fantolvia, que était dans la même école que moi, il se présente pour devenir maire.
0: El protagonista porta una vida senzilla però plena en un petit poble de província. Es dedica a transportar pianos durant el dia i en el seu temps lliure organitza la boda amb la seva promesa. Però després d'una trobada fortuita, acaba assistint a un acte de campanya del seu antic company de classe, un polític local ambiciós i carismàtic. El que comença com un compromís ben aviat es complica.
2: Do not play with things you do not understand.
3: Alfred Connaught, disinherited his son.
0: Encara aquest divendres, Sky Showtime hi arriba Possession.
4: Juju, see if you see, don't touch it.
0: Una jove ambiciosa advocada viatja a Jamaica per impugnar una herència presentada per un resident local contra un adinerat aristòcrata. La seva missió, però, dona un gir inesperat al descobrir que les terres en disputa inclouen l'antiga plantació d'una família, la sinistra casa de la qual la tormenta en els seus malsons.
5: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen.
0: També aquest divendres arriba a HBO Max, Four Block Zero.
5: Einmal kommst du da nicht mehr raus.
0: Es tracta d'una prequela de Four Blocks que ens situa al Berlín dels anys 90, on una família comença a donar els seus primers passos al món de la màfia després de fugir del Líban. A Alemanya s'enfronten a la burocràcia i als prejudicis.
6: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
7: Muy bien, vamos a jugar. Imagine que es usted Elisa.
8: Suicidio.
7: Eso parece.
0: A Netflix, encara aquest divendres, s'hi estrena El problema final.
7: Se pondría collar y pendientes.
6: Oiga, ¿podemos tutearnos?
7: Por supuesto que no.
8: ¿A qué están jugando? Va diciendo.
0: Durant la primavera de 1959, 13 persones queden aïllades per un temporal en un illot pròxim a Mallorca. Ningú s'imagina, però, el que està a punt de passar en el petit hotel on s'allotgen. Una discreta turista d'origen anglès apareix morta. El que en un principi sembla un suïcidi, ben aviat comença a donar senyals de ser un assassinat.
9: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
10: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
0: I a darrera proposta de la setmana, a Disney Plus ens porten la 13a temporada d'American Horror Story.
11: El presagio de nuestra perdición. Muerte. Una muerte aterradora.
0: Aquesta 13a entrega comptarà entre el seu repartiment amb Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts o Jessica Lange, entre d'altres. Arribem, ara sí, a la recomanació de la sèrie i en aquest tercer programa de la temporada és moment de fer el repàs de la tercera temporada de Silo, que podeu trobar completa ja a Apple TV.
12: Lleva tres meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
0: Estem davant, sens dubte, d'una de les millors temporades junt amb la primera. Una temporada que promet des del primer moment introduir-nos en els orígens d'aquest sistema de búnkers, els fundadors, el pacte i la resta de qüestions d'aquest futur distòpic.
13: No eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
0: Si en la temporada 2 la divisió de l'atenció entre el que passava en els búnkers 17 i 18 no acabava de quadrar, aquí les dues línies temporals entre passat i present s'entrellacen molt millor.
14: Tengo fragmentos de recuerdos.
15: ¿Y si a los fundadores les importábamos? ¿Por qué necesitarían destruir un silo?
0: Una altra de les millores respecte a la segona entrega és l'aprofundiment dels personatges. En general, ens presenta aquí un guió més atractiu i cuidat, i bona prova d'això és que alguns consideren aquesta temporada com la més aclamada de tota la sèrie.
16: No sabemos por qué estamos aquí. No sabemos cuándo será seguro salir. Solo sabemos que ese día no es hoy.
0: I és que aquesta tercera entrega, i sense entrar en spoilers, ha combinat l'adaptació del segon i el tercer llibre d'una forma molt satisfactòria, oferint les explicacions necessàries a les incògnites sorgides fins ara i, sens dubte, deixant-ne d'altres a punt per una quarta entrega que ja està confirmada i fins i tot rodada.
17: La verdad no se consigue sin un precio.
18: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
16: s'enterarà d'aquest.
0: En qualsevol cas, haurem d'esperar per veure-la. Serà el final d'aquesta ficció distòpica que ens situa en un futur post-apocalíptic on els supervivents viuen en un sistema de búnquers aparentment no interconnectats.
14: Hay algo que tengo que hacer para protegerlos a todos.
0: Mentre esperem, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera temporada.
18: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo hasta que se abrió la puerta y tus amigos pudieron sacarte. El oxígeno se agotó a los 30 segundos. Pero tu traje no era un traje de limpieza normal. Estaba revestido. Te protegió. Bernard no tuvo tanta suerte. Las llamas fundieron agujeros en su traje y el veneno entró. No podíamos arriesgarnos con un entierro en la granja. Se evacuaron las escaleras. No se permitió la entrada a nadie al eje central. Hicieron falta 6 repartidores, 6 horas, para bajarlo al incinerador. Bernard no puede ayudarte. Porque yo lo vi arder. Mi mujer dice que recuerdas algo sobre él. ¿Y hay algo que tienes que hacer?
14: No, no consigo recordarlo.
18: Espero que recuperes más recuerdos. De verdad. Especialmente espero que recuerdes por qué retuviste a mi esposa y a mi hijo a punta de pistola.
14: ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres?
18: Soy Robert Sims. Soy el juez del silo.
14: No, lo sé, eso ya me lo has dicho. No te conozco. No te conozco, no conozco a nadie, ¿vale? Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando. Y pensé que quizá, tal vez, había recortado algo. Pero si has fumado. ¿Y vais a decirme que solo es un sueño? ¿Un sueño? No lo sé.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Fundació Maresme i Eurecat organitzen el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la IA per parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula una anàlisi de quines són les principals necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament envers les transformacions tecnològiques i la intel·ligència artificial. Més concretament, es pretén abordar l'impacte tecnològic actual i futur i, enmig d'aquesta transformació, plantejar una qüestió essencial: com aconseguim que els avenços digitals siguin realment accessibles per a tothom i contribueixin a reduir les desigualtats existents. En aquest sentit, la finalitat de l'acte és localitzar quines són les necessitats primordials de les persones amb discapacitat intel·lectual i analitzar quines innovacions poden oferir respostes adequades a les seves necessitats. La reflexió s'interessa pels entorns familiars, socials i professionals que tenen un paper determinant en els processos d'autonomia, inclusió i participació. Arran d'aquesta iniciativa, la trobada busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector tecnològic per aproximar dues realitats que no sempre avancen alhora: les noves tecnologies, que treballen amb un ritme accelerat, i les necessitats concretes de les persones discapacitades i els serveis corresponents que els acompanyen. L'acte tindrà lloc el pròxim 1 d'octubre, d'un quart de 10 del matí fins a 2:15 del migdia, al Tecnocampus de Mataró. La jornada serà conduïda per Lídia Ruiz. L'acte tindrà lloc el pròxim 1 d'octubre al Tecnocampus de Mataró. La jornada serà conduïda per Lídia Ruiz, cap de premsa de la Fundació, i comptarà amb la participació de David Bote, alcalde de Mataró, i un seguit de periodistes, polítics, gestors, psicòlegs i especialistes en el sector tecnològic.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera en sentit Barcelona per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, també per obres, amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba en sentit Lleida, per també obres, amb un carril tallat. I a banda, a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i entre Fonollosa i Rajada i en tots dos sentits amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures amb ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, per ajornar les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueras, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Dissabte 19 de setembre es va posar a la venda les entrades i els abonaments a la nova temporada teatral de l'Amistat. Alguns espectacles van exaurir les localitats en pocs minuts. Davant d'aquesta situació, el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha proposat dues mesures en el seu espai d'opinió a Premià Mèdia: reservar les primeres 48 hores de venda per a les persones empadronades a Premià de Mar i repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any.
4: La primera és estudiar jurídicament si seria possible que almenys durant les primeres 48 hores la venda d'entrades estigués reservada a persones empadronades únicament a Premià de Mar. I la segona proposta és no posar tota la temporada a la venda el mateix dia. Per exemple, posar la venda mitja temporada al setembre i l'altra meitat al març.
3: Premià Mèdia ha traslladat aquestes propostes a Toni Martín, director de l'Espai L'Amistat, que explica que s'han valorat però que plantegen algunes dificultats. En el cas de reservar la venda als empadronats, apunta que comprovar el padró en el moment de la compra seria complicat i recorda que la temporada també rep subvencions d'administracions com la Diputació de Barcelona i la Generalitat. Sobre la venda en dos períodes, Martín defensa que concentrar-la en un únic moment permet generar més expectació i interès. Una estratègia, diu, que també s'aplica en altres espais teatrals.
5: Si l'anem partint en parts, que això dificulta que l'espectador i el ciutadà hagi d'estar superatent i no li està salvant el problema, perquè les entrades a la venda són les mateixes.
6: Clar.
5: He d'agafar el cens i he de fer venir a 300 persones amb una filera. I la primera persona m'ha de justificar que és de premiar i vol per 8 espectacles És que tenim a la gent a 3 dies sense dormir a la cua. Hem de facilitar les coses als ciutadans, no complicar-los-hi. I, per altra banda, una de les coses que no podem fer és que la programació no posa només diners a l'Ajuntament de Premià, posa la Generalitat i posa la Diputació.
2: Premià Mèdia. Informació.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: Bon dia, sardanistes! Tornem a ser aquí, a la sintonia de Premià Mèdia. Ha arribat l'hora del Fem Rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvingudes, benvinguts a Fem Rotllana, al punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa viu on els oients poden intervindre mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
2: Exacte, però com sempre, i com que avui és dijous, que fem el programa en directe, hem de dir aquelles paraules màgiques que ens permeten obrir de bat a bat les sardanes a Premià Mèdia, que són...
1: Mercat, sardanes i arròs.
2: I amb arròs o sense, com ja és de costum, els comandaments tècnics tenim el company Carles Soler, a qui saludem. Bon dia, Carles.
1: Gràcies. I avui, aquí a l'estudi, com sempre, la parella de locutors mundialment famosos, home, una servidora de vostès i l'amic Joan Vinyals. Bon dia, Joan.
2: Bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 845 de Fem Rotllana, que, si ens escolteu en directe, correspon a dijous 24 de setembre, dia de la Mercè.
1: Bon dia avui.
2: Exacte. Felicitem i donem un bon dia de sant a totes les Mercès que ens estiguin escoltant. I les que no ens escoltin, doncs, també, que tinguin un bon dia de sant.
1: Sí. També felicitem a totes les Tecles que celebraven el seu sant dimecres, ahir.
2: Exacte, cas d'avui dijous era ahir.
1: Ahir si també hi havia festa
2: també,
1: a Tarragona.
2: Si ens escolten dissabte, doncs era dimecres 23.
1: Molt bé. I aquesta temporada portem un trosset d'una sardana que anirem escoltant durant el programa. I es tracta que vostès adivineu de quina sardana.
2: Exacte.
1: De quina sardana és.
2: Va,
1: fem una prova.
2: Fem una prova de la d'avui. Vinga,
1: va,
2: escolteu.
1: Atenció,
2: escolteu.
1: Atenció. Oh.
2: Ah. A veure, aquest és el tastet de la sardana que tenim incògnita que tenim avui.
1: Sí, sí.
2: El premi el tenim aquí davant.
1: Molt mono, és
2: una
1: capsa, preciós.
2: Sí, una capsa amb un plat quadrat dels Amics de la Sardana, fet a mà i pintat a mà també,
1: és
2: de ceràmica, i un disc de sardanes dedicades a Premià.
1: Això.
2: Som-hi.
1: I això...
2: aquest any començarem.
1: Sí, dedicant aquesta sardana del programa a un aplec que celebri aquest cap de setmana. Això sí, ho volem fer sempre, no?
2: Sí,
1: aquesta setmana
2: podem.
1: N'hi han quatre. Dos de Tarragonès, Constantí i la Canonja, i dos del Vallès Occidental, Sant Cugat i Rubí. Fixa't, eh? I la sardana d'aquest últim és la que escoltarem. Escrita pel compositor de Benigànim, Miquel Tudela, interpretada per la Copla Ciutat de Cornellà, l'aplec de Rubí.

0: Hem començat el programa d'avui dedicant una sardana a una plec que celebra dissabte, dia 26, que és la plec de Rubí, de Miquel Tudela i Benavent, estrenada el 2 d'octubre de 1999, durant el primer aplec de Rubí. I l'hem escoltat per la Cobla Ciutat de Cornellà. I informem, doncs, que dissabte 26 de setembre, amb sessions de tarda i nit, a 6:15 i a 9:00, hi ha aquest 28è aplec de la Sardana, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal de Llobregat. Això es fa a Rubí, a la plaça del Doctor Guardiet.
1: Això.
0: Podríem informar dels telèfons als nostres oients.
1: Sí, que això no se'ls ha d'oblidar mai.
0: No, i tant que no.
1: El del directe és el 93 752 25 44, i per enviar un missatge de text o de veu, el 649 198 207.
0: Exacte, i tot saludant a l'amic Jordi Hernando, que ens està escoltant conduint amb el cotxe cap aquí, Premià. Bon dia, Jordi i companyia, si va, segurament anirà amb la seva parella, amb la seva companyia, amb la Carme. Doncs anem per més sardanes, no, Maite?
1: Sí, i tant. Aquest programa d'avui atendrem una petició de la nostra amiga de Santa Perpètua, la Montserrat, que amb el seu missatge del WhatsApp ens diu el següent. Tornem a posar el comptador en marxa i demanem la sardana que us va dedicar en Jordi Molina, Acariciant la mà. La volem dedicar en Joan Antoni i la Marta per l'aniversari de casament dilluns, que va ser el 28 de setembre, i a la Xènia pel seu aniversari l'endemà, dimarts 29 de setembre. Bé, doncs aquí la tenim, del compositor de Blanes, Jordi Molina, que ens presenta la Cobla Llobregat, Acaronant la mar.

0: tan bonica.
1: Moltíssima, tan... maquíssima.
0: És fantàstica aquesta sardana.
1: És Acaronant la mar, de Jordi Molina i Membrives, estrenada aquí a Premià de Mar, al Centre de l'Amistat, el 28 de setembre de 2024. L'hem escoltat per la Cobla de la Llobregat, que és el mateix moment de l'estrena, perquè és un enregistrament d'aquell mateix moment. I és dedicada a Acaronant la mar, als 75 anys dels Amics de la Sardana de Premià de Mar. Nosaltres l'hem dedicat, de part dels Amics de les Sardanes, també de Santa Perpètua, al Joan Antoni i a la Marta per l'aniversari de casament dilluns que ve, dia 28 de setembre, i a la Xènia pel seu aniversari l'endemà, dimarts 29 de setembre. Per molts anys a tots tres. Vinga, recordeu els telèfons, el del directe aquí a Premià Mèdia, 93 752 25 44. Per enviar un missatge de text o de veu, podeu fer-ho al telèfon mòbil 649 198 207 649 198 207. Tenim també una ballada de sardanes diumenge dia 27 al Prat de la Guinueta de Barcelona amb la Cobla Maricel al matí a 11:45. I podríem recordar que estem fent aquest concurs de la sardana incògnita, que posem un tastet, uns segons, d'una sardana i a veure qui és, mitjançant el telèfon, que ens truquin aquest telèfon del directe, qui l'adivina. Si l'adivina, avui tenim un lot compost per un
0: plat de ceràmica.
1: Un plat de ceràmica fet a mà dels Amics de la Sardana de Premià de Mar,
0: sí.
1: I un disc de sardanes també dedicades a Premià.
0: Sí,
1: escoltem una altra vegada aquesta sardana incògnita, aquest trosset. Som-hi. Doncs aquest és, a veure qui és el que ho pot adivinar. Tenim fins a tot el programa,
0: tota
1: encara una hora i mitja llarga.
0: Teniu temps d'anar pensant.
1: Perfecte. I a part de passar calor, què hem fet aquest estiu?
0: Bueno, hem anat evolucionant.
1: Doncs vinga.
0: I a continuació atendrem una petició de la nostra amiga, l'oienta Salvadora Graupera. La Salvadora volia felicitar a dues Mercès, la seva cosina Mercè Estrada i la seva amiga, la Mercè Abril. I també dedicar una sardana que escoltem a continuació amb tots els oients de Fem Rotllana amb el desig de que hagin passat un molt bon estiu. I ens va demanar la composició de la jove tarragonina, l'Anna Abad, que ens ofereix la Cobla de la Llobregat. Es diu Galanesa.

0: Una altra de les sardanes fantàstiques, Maite?
1: Sí, sí, sí.
0: Galanesa d'Anna Abad i Gils, estrenada el 23 de febrer de l'any 2025 al Parc de la Guinaueta de Barcelona. L'hem escoltat per la cobla La Llobregat i és dedicada als 70 anys de la Dolors Tona Vivet. Dedicada a tots els oients de Fem Rotllana i a la Mercè Estrada i Mercè Abril, de part de la nostra oient, la Salvadora Graupera.
2: Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
0: Perfecte, va. Doncs escolta, anem cap a Sant Cugat.
1: Sí, va. Volem avisar d'això, de que a la plaça d'Octàvia, a Sant Cugat, el diumenge hi ha a 12:45 al matí i a 4:45 a la tarda un aplec de la sardana amb les cobles Mediterrània, Juvenívola, de Sabadell, la Principal de Llobregat i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Exacte. És el 51è, aplec de la sardana.
0: Sí, sí.
1: Doncs cap a Sant Cugat.
0: Cobles ben bé punteres, eh?
1: Sí, sí, molt bones.
0: Mediterrània, Juvenívola, Llobregat i Sant Jordi.
1: Sant Jordi, molt bé, molt bé.
0: I si, a part de trucar, que ja saben els números, si us voleu enviar un correu electrònic, podeu fer-ho a femrotllana@hotmail.com. Com sempre diem, és una altra de les portes d'entrada a casa vostra. Vinga, Maite, que tenim una altra comanda que ens va arribar telefònicament també la setmana passada.
1: Doncs sí. Ara és el torn de la nostra oient, la Maria Lluïsa Torrents, que, per cert, va endevinar la primera sardana incògnita d'aquesta temporada.
0: Sí, sí, sí.
1: I ens volia dedicar una sardana a tots nosaltres, a tot l'equip de Fem Rotllana, tot desitjant que la calor d'aquest estiu ens hagi respectat. Bé, més o menys,
0: sí.
1: Oi? Doncs per tots nosaltres...
0: Hem quedat una mica bullits, però bé.
1: Doncs per tots nosaltres, l'equip i oients de Fem Rotllana, escoltem tot seguit la cobla Juvenívola de Sabadell, interpretant la sardana del compositor de Foixà, en Josep Coll, Sapauma.

0: Acabem d'escoltar Sa Pauma, de Josep Coll i Ferrando, estrenada el dia 9 d'octubre de l'any 2011 durant el 24è aplec de la Sardana de Tossa de Mar. Qui ens l'ha ofert és la Cobla Juvenívola de Sabadell, i aquesta sardana, Sa Pauma, va ser finalista del concurs de sardana de l'any 2011. De part de l'amiga Maria Lluïsa Torrents, que l'ha dedicat a tot l'equip i oients de Fem Rotllana. Moltes gràcies, Maria Lluïsa. Que, per cert, la Maria Lluïsa, la setmana passada, va endevinar la sardana incògnita.
1: Sí.
0: A veure si aquesta setmana hi ha algú que ens truqui, que encara no hem rebut cap trucada, i pot adivinar quina sardana incògnita portem aquesta setmana. Escolteu.
1: Va.
0: Doncs a veure, si sabeu quina sardana és, ens podeu trucar al 93-752-2544, en directe, ens ho dieu, i per vosaltres el primer que l'adivini serà aquest lot que hem portat aquí amb un plat de ceràmica fet a mà dels Amics de la Sardana de Premià de Mar i un CD de sardanes dedicades a Premià.
1: Ja ho sabeu, oi, que heu connectat amb Fem Rotllana a la Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, amb la col·laboració dels Amics de la Sardana de Premià de Mar i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa.
0: I tant que sí. I més que hauríem de fer és arribar-nos fins a Castelló de la Plana, fins a Sueres, per atendre la petició dels nostres amics, la Carme, Vicenç i família. Maite,
1: sí, senyor. Sí, senyor. La seva trucada de la setmana passada, l'amic Vicenç ens va comentar que estaven bé i que volia dedicar una sardana a tots els oients de Fem Rotllana, una vegada superada la calor d'aquest estiu.
0: Sí, perquè em sembla que per allà baix també els va apretar fort,
1: no,
0: a part d'altres coses.
1: No va perdonar res, això.
0: No.
1: I ens va demanar la creació del compositor i intèrpret de tenora, l'Enric Ortí, que ens interpreta la Cobla Juvenívola de Sabadell, Record de cada instant.

0: quina...
1: Estàvem dient-ho, no?
0: Sí, que sí, estàvem sardanes... dient quines sardanes avui, eh?
1: Més fantàstiques, sí, senyor.
0: Recorda cada instant, era aquesta que acabem d'escoltar, d'Enric Ortí i Martín. Uh-huh. Estrenada el dia 11 d'octubre, sí, del any 2002, a Ripollet. L'hem escoltat per la Cobla Juvenívola de Sabadell i és dedicada a les Noces d'Or de Teresa Bulbena i Lluís Pujol. L'hem dedicat a tots els oients de Fem Rotllana, de part dels nostres amics i oients de Sueres, la Carme, el Vicenç i el Sergi. Sí,
2: els dijous, Mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
1: Sí, veus, senyor.
0: Això ja quedarà per tota la vida, eh?
1: Sí. És que és de premiar.
0: Vinga, que truquin, és Marta. Ai, Marta, Maite.
1: Bueno, que truquin, sí. El Nora... Sí, perquè no truquen, Joan.
0: No truquen, a veure si saben quina és aquesta sardana incògnita que portem avui.
1: El 93-752-2544. Val? Sí, feu el favor, home.
0: I si voleu enviar un correu electrònic, ho podeu fer a femrotllana@hotmail.com.
1: Sí, senyor. Anem. I diem que diumenge podem anar, que ja que són festes, a Barcelona, a les 7 de la tarda, no, és a les 5, a les 5 de la tarda, hi ha una copla marinada a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona. Eh?
0: Que són les festes de la Mercè.
1: Per per les festes.
0: La festa major de Barcelona.
1: Exacte.
0: Bé, doncs, tornem a donar aquesta pista. Veiem si algú s'anima a marcar el 93-752-2544 i adivina quina sardana s'oculta sota aquestes notes.
1: Aquí. Aquesta és senzilleta,
0: jo,
1: Joan.
0: Jo creiem que sí. Aviam, tenim aquest lot d'un CD de sardanes de Premià i un plat també fet a mà de ceràmica dels amics de la sardana de Premià. 9-3-7-5-2-20.

0: 25-44.
1: Va.
0: I continuem evolucionant, Maite.
1: Sí, senyor. I la següent sardana que escoltarem la dedicarem a tots els nostres oients, de part de la nostra amiga de Vilassar de Mar, la Montserrat, que amb la trucada de la setmana passada ens donava la benvinguda de nou després d'aquest estiu i ens va demanar una sardana per dedicar a tots els oients. Doncs, aprofitant que avui és dijous, és la Mercè, si ens escolteu en diferent dissabte, doncs ja no ho serà, però... Ara és dijous i la Mercè. I dèiem que escoltarem la sardana del mestre de Bordils, Martirià Font, que ens ofereix la copla als mongrins. I es diu Mercè.

0: Mercè, de Martirià, Font i Coll. L'hem escoltat per la cobla Els Mongrins i és estrenada el dia 1 de desembre de l'any 1946. I aquesta sardana la va dedicar a l'autor, Martirià Font, a la seva germana, que es deia Mercè. L'hem dedicat nosaltres a tots els nostres oients i a tot l'equip de Fem Rotllana aquí a Premià Mèdia, de part de la nostra oient, la Montserrat, de Vilassar de Mar. Bé, recordeu que tenim un telèfon per passar...
1: I per dir... Per què?
0: Per la sardana incògnita, que ara la tornarem a escoltar, aquest tastet, aquestes notes de la sardana incògnita.
1: I truqueu aquest número per dir-nos-ho.
0: Exacte, seria el 93-752-2544.
1: Aquest.
0: D'acord?
1: Sí.
0: Anem a recordar aquesta sardana incògnita. Podem dir... Va, donem una pista.
1: Sí, vols dir que no?
0: No, jo crec que no. És una obra estrenada l'any 1926.
1: Déu-n'hi-do.
0: 100 anys, té?
1: Déu-n'hi-do.
0: Només té 100 anys?
1: Només. I mira que mona que és.
0: Té un ratet, sí.
1: I mira
0: veure,
1: que és...
0: Si ho sabeu, dir, escolta, jo sé la sardana, ho sé. Doncs vinga, 93-752-2544, passeu en directe i si l'endevineu, doncs aquest lot d'aquest plat i aquest CD per vosaltres.
1: Moníssim, de veritat.
0: Vinga, saps què podia fer, Maite? Vull anar a Blanes.
1: Ah, vale. Jo em sembla que aniré, però aniré demà.
0: Diumenge.
1: I em quedaré fins diumenge.
0: Ah, et diràs demà i et quedaràs fins diumenge. També tens raó. D'acord.
1: I diumenge, a les 7 de la tarda, hi ha una cosa que es diu, allà fan, que es diu el cicle d'estiu.
0: Sí.
1: I hi ha la cobla, la Flama de Farners, i és un banc de músics, que
0: sí.
1: Es diu?
0: Està
1: de Blanes.
0: Està al passeig, que hi ha sí, el banc sí. Dels músics,
1: sí,
0: i allà fan
1: allà
0: aquesta
1: sempre es faran allà.
0: Ballada de sardana, sí.
1: Doncs ja està.
0: Vinga, escoltem una altra sardana.
1: Per tots els oients, eh? Em sembla que ara
0: sí.
1: Que la dediquem nosaltres mateixos.
0: Per tots els
1: oients.
0: A tots
1: vostès, amics, que ens escolteu i teniu aquesta gran paciència, escoltem una que se'n diu Doll d'amor.

0: Doncs acabem d'escoltar Doll d'amor, de Joaquim Ustenc i Dunya Beitia, estrenada a La Scala el dia, durant el 38è aplec de la Sardana, el dia 2 de juny de 2013. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i aquesta va ser proclamada Sardana de l'any 2013.
1: Sí, sí.
0: I encara tenim temps per escoltar una altra sardana,
1: jo
0: Maite.
1: Jo crec que sí, sí, eh? Jo crec que podem escoltar una que es va estrenar en un festival festiu de Sant Antoni de Calonja. És una extraordinària sardana que porta la firma del compositor Jordi Molina i ens volen dir bon dia.
0: Vinga, doncs.
1: Doncs va.
0: Anem-hi. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Digui'm.
2: Hola, sóc en Joaquim.
0: Hola, Joaquim. Joaquim, què tal? Quants dies sense parlar per aquí, per la ràdio?
2: Sí, és que no m'he pogut aguantar sentint el Sandari Incògnita. No m'he pogut aguantar. Dic, ostres, ho ha de dir, ho ha de dir.
0: Home, és molt difícil. És una sardana que té 100 anys, eh?
2: Sí, déu-n'hi-do.
0: A veure, saps quina és?
2: Sí, està relacionada amb una font.
0: Ah, sí? Amb una font.
2: Sí, quin... una font d'un animal i d'aquesta font s'abaixa.
0: O sigui, el títol seria ordenat això com ho ordenaríem?
2: Baixant de la Font del Gat.
0: Perfecte, molt bé. Molt bé, doncs. Moltes
1: molt
0: gràcies.
1: Bé, Joaquim.
0: Mira, tenim aquí tot el públic que tenim aquí present aplaudint a l'amic Joaquim. Doncs, escolta, et farem arribar aquest lot de... Mira, veus, ara ja està sonant.
1: Sí. Aquesta.
0: És aquesta, Joaquim?
2: Sí, tant.
0: Et farem arribar aquest lot d'aquest plat i aquest CD de sardanes i aquest plat dels Amics de la Sardana de Premià de Mar.
2: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies per trucar.
2: A vosaltres.
0: Escolta, i l'estiu què? S'ha pogut aguantar o què?
2: L'estiu s'ha aguantat, sí. Treballant molt.
0: Treballant molt. La calor com hem pogut, no?
2: Sí, bueno, l'aire condicionat ha facilitat molt la cosa.
0: Ja, sí, esclar, això sí. Molt bé, doncs moltes gràcies per participar. Et farem arribar això.
2: Molt bé.
0: Joaquim, una abraçada.
2: Salut.
0: Gràcies,
1: adéu,
0: bon dia.
1: Ens dona temps d'escoltar un bocinet?
0: Escoltem aquesta fins al final.
1: Ah, d'acord.

0: aquesta, hem escoltat aquesta sardana que era, diem, la que
1: sí, la que ha encertat
0: en l'amic Joaquim, baixant de la Font del Gat, i aquesta que havíem programat del Castell de Sant Antoni, pràcticament no,
1: no
0: ens dona temps.
1: No la deixarem estar.
0: La deixarem per la setmana que
1: perquè
0: ve.
1: Perquè volem escoltar-la sencera.
0: Ah, exacte, perquè és una sardana molt maca, sí. És llarga també, perquè sí. L'amic Jordi home. Molina la va fer llarga,
1: també, sí.
0: Que es diu El Castell de Sant Antoni, i és estrenada, com dèiem, el dia 20 d'agost d'aquest any.
1: D'aquest any, no, no, la volem escoltar tota.
0: D'aquestes, d'allò, sí. D'aquestes estrenes d'aquest estiu.
1: I estem contents de que han encertat la sardana incògnita.
0: Sí,
1: feu el favor d'animar-vos i trucar i participar.
0: Exacte.
1: Eh? Això la setmana que ve. Esteu convocats.
0: La setmana que ve en portarem una altra. A veure si l'adivineu.
1: I esteu convocats a veure si l'encerteu.
0: El que sí, apunteu-vos al telèfon, que és el telèfon del directe, com ha fet l'amic Joaquim.
1: Exacte.
0: Podeu passar en directe i fer les vostres peticions o el que sigui,
1: sí.
0: Que és el 93-752-2544.
1: Exacte.
0: També tenim un WhatsApp. Podeu enviar una nota de veu o de texta al número 649-19-8207.
1: Aquest.
0: Ho envieu aquí si ho feu de text ho llegirem, i si és una nota de veu doncs la passarem també per la ràdio i vosaltres mateixos presentareu la sardana.
1: La sardana, sí
0: senyor. I nosaltres ho deixaríem aquí.
1: Sí, perquè si no tenim... què podem explicar? Que Sant Mateu va anar molt bé. Això sí que ho podríem explicar.
0: Sí, Maite.
1: Ostres.
0: Tant la caminada com la de Sant Mateu.
1: Tot va ser un dia fantàstic perquè, sí, va participar moltíssima gent i va funcionar molt bé aquest autocar que aquest any s'ha fet per primer cop.
0: I la clau va ser que va fer bon temps.
1: I va fer un dia magnífic. És que va ser una meravella de dia. I ens ho vam passar súper. Vam ballar molt, vam menjar molt, tot molt. Sí. Esteu convidats
0: doncs,
1: per l'any que ve.
0: Sí. L'any que ve, si tot va bé, hi tornarem.
1: Sí, senyor.
0: Doncs bé, ho deixem aquí perquè falta un minut.
1: Sí.
0: I
1: ja està. I la setmana que ve ens retrobem.
0: Exacte.
1: Jo me'n vaig.
0: T'acomiadem aquí, diem, sí. per avui, que tens que anar...
1: Jo ara vaig a fer coses.
0: A les pintures,
1: a les
0: no?
1: Coses. I en Joan ja tornarà amb vosaltres d'aquí res.
0: D'aquí dos minuts.
1: Perquè no us n'aneu gaire lluny, eh?
0: Que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre la coeducació als centres escolars del municipi. L'Ajuntament ha informat de la celebració d'una sessió de treball participada per 9 centres educatius des de l'educació infantil fins a la formació d'adults que va desembocar en aquest document que no només, segons diu l'Ajuntament, identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant cap a una educació més igualitària des de la infància. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres. La informació de l'Ajuntament recorda que tot plegat està impulsat per l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i del Pla Corresponsables. Val a dir que el novembre del 2023 el ple municipal premianenc va aprovar una moció de Crida Premianenca que demanava justament accions per avançar en matèria de coeducació i que proposava dues accions concretes: l'elaboració del Pla Local de Coeducació i la creació d'una taula de coeducació.
2: Premià Mèdia, informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Bé, doncs anem per la segona part d'aquest punt de trobada que és Fem Rotllana, aquesta proposta sardanista de Premià Mèdia, de la que avui emetem l'edició número 845 ja. Hem de recordar que avui, dijous 24 de setembre, dia de la Mercè, som en directe i dissabte que ve, 26 de setembre, a partir de les 9 del matí, la repetició. I tot això sense canviar de sintonia. Tot aquí, al 95.2 de la FM i premiamedia.cat. I en aquest mateix lloc web hi podeu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant i també podeu recuperar-los a la plataforma ivox.com posant el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Bé, ens acompanya els controls tècnics l'amic Carles Soler, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles! Perfecte, i aquesta temporada tornem amb les poesies. I per això hem d'obrir aquest nou espai que tenim aquest any, que és Poesies i Sardanes.
5: Poesies i Sardanes a Fem Rotllana, amb David Espunya.

Doncs som-hi, ja que aquesta setmana hem començat la tardor. L'amic David Espunyà ens va enviar una obra, ens ha enviat, vaja, una obra del poeta Apel·les Mestres, que ens parla de la tardor. Apel·les Mestres va viure a Barcelona entre el 1854 i el juliol de 1936. Tot això que es va estolviar, també, l'home. Va ser un artista polifacètic dedicat al dibuix, la poesia, autor de teatre, música i il·lustració gràfica i també la traducció. Era també col·leccionista i amant de la jardineria. Doncs anem per la poesia, la que escoltarem avui, com deia, d'Apel·les Mestres, i el seu títol és Nota de tardor, i es la recita David Espunyà.

Nota de tardor de Peles Mestres. Per la vinya abarmada i solitària passava aquest matí, recargolant-se els pàmpols d'or i grana, deien quelcom de trist. Dels sarments arrugats, caiguts en terra, ne penjava un gotim. De cap a cap de vinya, ni una abella, ni una cançó d'estiu. De sobte, una oreneta endarrerida, desterrada del niu, ha passat a frec d'ala per la vinya. Ha xisclat i ha fugit.

Aquesta poesia ens explicava que la tardor ja és aquí, ja hem acabat l'estiu, encara que no ho sembli. I per això hem triat, per complementar aquesta poesia, una sardana del compositor de Bordils, que és Josep Serra, i que ens interpreta tot seguit la cobla principal de la Bisbal, com és la que ja estem escoltant, Promesa de tardor.

0: Promesa de tardor, de Josep Serra, i de Josep Serra, vaja. L'estrenada al Palau de la Música el dia 15 d'octubre de l'any 2000. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal i és dedicada a l'Antònia i l'Andreu de les Roquetes. Josep Serra, si m'ho permeteu, no va néixer a Bordils, va néixer a Peralada, si no estic jo equivocat. Abans hem dit a Bordils, que deuria ser un error. És Josep Serra. Amb aquesta sardana hem farcit la poesia d'avui que hem programat llegida per David Espunya. Bé, i anem recordant aquest aplec a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès, diumenge dia 27, amb sessions de matí 12:45 i tarda 12:45, hi ha el 51è aplec de la sardana de Sant Cugat, amb les cobles Mediterrània, Juvenívola de Sabadell, la Llobregat i la Sant Jordi. Bé, i el que no pot faltar tampoc, de cap manera, és la nostra manera de cada setmana.
1: La plaça del port, quan surt a la mar, les banques gavines la van voltejant.
2: El Fem Rotllana, melodies del mar.

Doncs avui atendrem la petició de la nostra oient Isabel Andreu, que en la seva trucada de la setmana passada volia dedicar la vanera de Tomeu Penya als seus nets. Doncs per l'Aleix i el Roger, el cantant mallorquí Tomeu Penya ens ofereix a vanera.

0: Doncs acabem d'escoltar Habanera, escrita, lletra, música i interpretada per Tomeu Penya. La nostra oient, l'Isabel Andreu, de Premià de Mar, l'havia demanat per dedicar als seus nets, l'Aleix i el Roger, dins del nostre espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que tenim aquest número de telèfon del directe, és el 93-752-2544. Truqueu i feu les vostres peticions, que les portaríem preparades la setmana que ve. 93-752-2544. També tenim un telèfon un mòbil per enviar un WhatsApp de veu o de texta, que seria el 649-198207. 649-198-207. Bé, i a continuació obrim aquells espais que en diem de noves i velles sardanes.
1: Sardanes acabades d'acollir.
0: I continuem evolucionant, coneixent noves sardanes que s'acaben d'estrenar, acabades d'acollir, com diem. Avui escoltarem, acompanyats de la cobla La Llobregat, una obra del compositor de Tortellà, Marcel Sabater, estrenada durant aquest estiu, el dia 21 de juliol del 2026. Porta per títol Petjades d'argent, que escoltarem després d'atendre els nostres oients. Bon dia.
2: Hola.
0: Hola, bon dia, digui'm.
2: Hola, soc l'Isabel.
0: Ah, hola, Isabel, què tal?
2: De quina manera.
0: Que és molt maca, eh?
2: Oh, és que hasta la veu diferent de tothom.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: No trobes?
0: I tant que sí, sí, sí, a mi també m'agrada.
2: Hasta jo sola, que no la sé, la sí. Cantava.
0: Veus? Molt bé. Oh. Sí, sí, celebro que t'hagi agradat.
2: És que les sabaneres m'agraden molt.
0: Ja,
2: eh?
0: Ja, ja, ja.
2: I
0: molt
2: ara
0: bé.
2: Per això t'he trucat.
0: Molt bé.
2: Perquè m'ha agradat molt aquesta manera.
0: Perfecte.
2: Així és que, quan vulguis, em poses una altra.
0: Molt bé.
2: Quan a tu vagi bé.
0: No, no, la setmana que ve ja la trairem ben maca i te la dedicarem.
2: Vale, com vulguis.
0: Perfecte, doncs.
2: Vale, macos.
0: Gràcies per seguir-nos i per trucar.
2: Sí, adéu.
0: Gràcies,
2: adéu.
0: Una abraçada.
2: Adéu.
0: Bon dia. Doncs dèiem que aquesta sardana acabada d'estrenar és de Marcel Sabater i porta per títol Petjades d'argent.

0: Petjades d'argent, de Marcel, Marcel Sabater i Reixac, ja ho diré bé, ja. Estrenada a Terrassa, a la plaça del Progrés, el dia 21 de juliol de l'any 2026. L'hem escoltat per la cobla La Llobregat. Com dèiem, una sardana d'aquelles acabada d'acollir. Bé, recordeu que tenim aquest telèfon obert per tots vostès. Queda mitja hora llargueta de programa. Podeu passar per antena i fer les vostres peticions. 93-752-2544. 752-2544. També tenim un correu electrònic que podeu fer-lo servir, que és femrutllana@hotmail.com. Bé, després d'una sardana d'aquelles que diem acabada d'acollir, estrenada fa molt poc, ens endinsem en buscar una de les que ja té uns quants anys. I per això ens hem arribat al...
1: El magatzem sardanista.
0: Un altre dels discos que un servidor de vostès té a casa, que fa una pila d'anys, i fent també les delícies de tota la família, és el següent. Avui escoltarem una sardana del mestre de Peralada, Joaquim Serra, que està enregistrat en un d'aquests discos petits, editat per la discogràfica Philips l'any 1958 i enregistrat per la cobla Barcelona. A la portada, sobre fons de color salmó, un dibuix en negre d'una noia vestida amb el típic vestit català de ballar sardanes i amb la seva mantellina i les vitenes als braços. Té a la mà dreta una rosa. A la part esquerra, sobre fons negre, consten les quatre sardanes enregistrades en aquest disc. I ens informa que el tenor solista és José Coll. A la dreta i de dalt a baix ens informa del nom de la cobla, Cobla Barcelona. I la part del darrere està tota dedicada a informar-nos d'alguns... Més ben dit, us llegeixo el que diu. Algunos discos Philips de música popular. I consten altres discos de col·leccions d'aquesta casa. On el nivell és el següent. Un dels discos d'aquestes col·leccions es titula El Nuevo Sonido. I una de les cançons és El Charleston. Clar, això s'imprimia l'any 1958. Bé, les quatre sardanes enregistrades en aquest disc són L'Empordà, d'Enric Morera, Juny, de Juli Garreta, La Reina de les Flors, d'en Josep Serra, i la que escoltarem, El Xicarró, de Joaquim Serra.

0: Acabem d'escoltar El Xicarró, de Joaquim Serra i Coromines, estrenada el mes de setembre de 1955. Era la Cobla Barcelona d'aquell any. Una fantàstica sardana que hem acabat de buscar en el nostre magatzem sardanista.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Bé, doncs, continuem endavant. La sardana era de l'any 1955 i el disc, ben bé, era de l'any 1958. 3 anys més tard es van registrar en aquest disc. Bé, doncs, continuem endavant, com dèiem. Recordeu, el telèfon, el 93-752-2544. El telèfon del directe, marqueu-lo, passeu per antena i feu les vostres peticions. També tenim un correu electrònic, que és femrotllana@hotmail.com. Bé, doncs, a continuació atendrem la comanda dels nostres amics de Premià de Mar, la Rosa i el Salvador, que ens van trucar la setmana passada i ens van demanar una sardana per dedicar a tota la seva família i també a tots els oients de Fem Rotllana, aquí a Premià Mèdia. Ens van demanar una obra escrita de la part musical pel compositor premianenc Josep Fecúndez i la lletra, perquè aquesta sardana té lletra, per Joan Vilanó. Ens la interpreta la cobla premianenca. Premià, poble d'empenta.

Premià Poble d'Empenta és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la Cobla Premianenca. Aquesta sardana és d'en Josep Fecúndez, que va fer la música, i la lletra és de Joan Vilanó. Va ser estrenada l'any 1990, una sardana que ens hem dedicat a tota la família dels nostres amics oients de Premià de Mar, la Rosa i el Salvador Turull, a qui saludem des de Premià Mèdia. Bé, recordeu que encara tenim uns minuts, uns 20 minuts, perquè podeu trucar i passar en directe. El telèfon és el 93-752-2544. Passeu en directe i ens feu les vostres peticions, sardanes que vulgueu dedicar a algú, o per consum propi, com sempre diem, i les portaríem la setmana que ve. També podeu enviar una nota de texta o de veu al WhatsApp 649-198207. I tenim una ballada de sardanes de festa major a Vallgorguina, al poliesportiu de Vallgorguina. La Cobla Baix Llobregat fa aquesta ballada diumenge, dia 27, a les 5 de la tarda. I a continuació felicitarem una Mercè. Felicitem a la Mercè Herrero, que avui celebra el seu sant. I la Marta Ventalló i família, i tots els amics de les sardanes de Premià, la volem felicitar tot escoltant la sardana que la Mercè té dedicada, escrita pel mestre Conrad Saló i interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal. Per tu, Mercè.

0: Era la sardana Per tu, Mercè, de Conrad Saló i Ramell, estrenada al Pla de la Catedral de Barcelona el dia 29 de novembre de l'any 1975. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal. I gran sardana que acabem d'escoltar, amb la que hem felicitat a la Mercè Herrero i també a la Mercè Alsina de Santa Perpètua de Mogoda, de part de la família Salines Ventalló i de tots els oients de Fem Rotllana.
1: Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia, amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: Doncs aquí a Fem Rotllana tenim un oient que vol passar per antena. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, què diu la Montserrat?
2: Bé, bé.
0: Molt bé.
2: Tot bé.
0: Vale, perfecte, bueno, millor.
2: La setmana que ve, si
0: sí,
2: pot,
0: sí.
2: Em poses
0: Girona m'enamora.
2: Girona m'enamora, sí.
0: Molt bé. D'acord.
2: D'acord.
0: Doncs,
2: per us propi.
0: Per portar-te la posada, vaja.
2: Exacte. Molt
0: doncs
2: bé.
0: Ho tenim,
2: gràcies,
0: ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve.
2: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, adéu. Bon dia, gràcies per trucar.
2: Adéu, adéu.
0: Bon dia, bon dia. Doncs més oients que volen passar per antena. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Joan.
0: Hola, la Maria Rosa, oi?
3: Sí, mira.
0: Hola, Maria Rosa, digues.
3: Jo vull dedicar una sardana
0: sí.
3: A unes amigues que sempre anem de viatges, sí. A la Carmen i a l'Àngels.
0: Sí, sí.
3: Un somni vora el riu.
0: Molt bé.
3: Ho dic bé, sí, de l'Amadeu
0: sí,
3: Escoda.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Val, doncs només per això, per dedicar-los-hi amb elles, per la paciència que tenen.
0: Per la paciència, eh?
3: Sí. Si no fos per elles, no hi hauria manera.
0: Molt bé, doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve, això.
3: Val, moltes gràcies, Joan.
0: Maria Rosa, gràcies per trucar.
3: Val, adéu,
0: gràcies,
3: adéu.
0: Gràcies, bon dia. Adéu. Doncs continuem endavant, després de que ja ens han trucat aquests oients i ens han fet les seves peticions. La sardana que dediquem a la sardana següent la dedicarem al nostre amic oient, l'Enric de Mollà, que sempre ens truca des d'on sigui, amb la seva bicicleta o des de la seva feina. I a més va celebrar el seu aniversari quan feien vacances del programa, a començament d'agost. Doncs dediquem una sardana, li dediquem una sardana del mestre de Bordils, Martirià Font, que ens interpreta tot seguit la cobla Els Mongrins, fruint de l'amistat.

Fruint de l'amistat, de Martirià Font i Coll, estrenada a Arenys de Mar l'any 1987. L'hem escoltat per la cobla Els Mongrins i l'hem dedicat a l'amic Enric de Mollà, a qui felicitem per l'aniversari, i també a tota la seva família. Bé, recordem que a la plaça Sant Jaume, durant les festes, o sigui, una ballada de les festes de la Mercè, la cobla Marinada ens ofereix una ballada de sardanes diumenge, dia 27, a les 5 de la tarda, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Bé, a continuació, amb aquests minuts que ens queden, dedicarem una sardana a tots els nostres oients de part de la nostra amiga Maria Rosa Andreu, amb qui hem parlat també fa uns minuts. De part de la Maria Rosa, del mestre de Castelló d'Empúries, Lluís Buscarons, interpretada per la cobla Sant Jordi, Premià, Joia del Maresme.

Premià Joia del Maresme, de Lluís Buscarons i Pastells, finalista de la sardana de l'any 1975, que va ser quan es va estrenar. L'hem escoltat per la cobla Sant Jordi i l'hem dedicat a tots els nostres oients de part de la Maria Rosa Andreu, de Premià de Mar, a qui saludem des de Fem Rotllana. I amb aquests minutets que ens queden podem escoltar una última sardana d'una Maria Mercè, Maria Mercè Navarro, a qui felicitem pel seu sant el dia d'avui. El seu títol és La màgia de la sardana i es l'interpreta la Cobla Bohèmia.

escoltant aquesta sardana, la màgia de la sardana de Maria Mercè Navarro, qui felicitem també pel dia del seu sant, doncs ho deixem aquí, perquè ja queda poc més de... menys d'un minut. Us donem les gràcies per la vostra atenció i per les vostres trucades, i també gràcies a l'amic Carles per la seva feina als telèfons i a la taula de so, i us convoquem aquí a partir de la setmana que ve, a partir de les 10 del matí, dijous que ve. Que tingueu molt bona setmana i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsideren la seva posició quan es torni a votar.
2: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
1: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins a les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins a les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació. Una a l'AP7 a la Roca del Vallès sentit Girona amb vehicles al voral, una altra a Castellet i la Gornal en sentit Tarragona també amb un camió al voral, i a la a Cervera en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dos avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra amb un carril tallat i una altra a la 2 a Coibató, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: La comissaria de Campou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: La comissaria de la policia local a Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Sobirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita Lole Morilla com Crida Premianenca van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. justament. David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. A la Plana Cultural, l'Espai L'Amistat projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre i seran el director i en Carles Pastor.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
0: Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai L'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: Estàs escoltant?
6: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
8: A veure, parla'm una mica tu.
9: Hola, sóc el López.
8: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
9: Vale.
8: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
9: Em van a Morgades Valldosera?
8: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
9: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
8: Vale, doncs ja està.
10: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.
2: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferida és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un plàtan telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però, de vegades, és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un plàtan telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la Nettle, a canvi, haurà de complir tres tasques. Ella accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics a la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se a un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a misha-coela i trobar més ressenyes al web de paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
2: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Vinga, va, seguim parlant del canvi de temps, del canvi d'estació, i ara us proposem un repte divertit. Podríeu relacionar cada estació de l'any amb una cançó? En Jordi Pratsavalls, de fet, sí que ho ha pogut fer, eh, Jordi?
2: Sí, i tant, Gemma. De fet, des de la redacció hem fet aquest exercici i us puc donar, de fet, diferents opcions, eh? Per exemple, mira, de cara a barraca, comencem amb una cançó que molts hauran recordat aquest matí, tal com presentaves aquest programa. Doncs començaríem amb l'estació de l'estiu, Gemma, que no s'acabi, dels Figaflowers. Molts ho hem pensat aquest matí quan ens han vist dit a les notícies que això, que començàvem la tardor, eh? I que la cosa no aniria bé. De totes maneres, per al que fa a l'estiu, hi ha una competició molt exigent, que és el tema de les cançons de l'estiu. I si parlem de cançons de l'estiu, ell n'era el rei. El Chiringuito, el Chiringuito, el Chiringuito. Estem parlant de Georgi Dan, que d'alguna manera també va situar dalt del podi a moltes cançons de l'estiu. Gemma, no sé si alguna n'has ballada.
1: Sí, segur que sí, eh? Però aquesta, mira, aquesta especialment no l'he ballat. La bomba l'he ballat a l'estiu de petita.
3: La barbacoa era.
2: La barbacoa. Totes eren cançons fàcils i que permeten coreografies, eh? Per tant, això de la cançó de l'estiu era senzilla. I avui sabem que el nostre company, en Sergi, de Ràdio Calella, és de festa major, però quan vaig proposar el tema en el grup, ell va dir una cançó de cara a l'estiu que vull recordar també. Dedicat, doncs, a la gent de Ràdio Calella Televisió, aquest Surfing USA amb els Beach Boys, que també et recorda molt a l'estiu. Però de l'estiu passem a la tardor. De fet, avui és el primer dia de la tardor. I les cançons són com més melancòliques.

0: En aquí, per això, el que deia és Wake me up before... Wake me up when September ends, és a dir, desperta'm quan el setembre acabi, eh? Una cançó dels Green Day. Però si encara anem molt més enrere, i si parlem de melanconia, atenció, un dels grans, José Luis Perales. Poder no és tan coneguda aquesta cançó d'aquest cantant espanyol. Es diu Canción de Otoño. I si busquem una altra cançó que representi la tardor, per mi, va, pujar una miqueta al nivell. Poder no tant una tardor en concret, però sí un mes on comença la tardor, aquest September dels Earth, Wind & Fire. I si parlem de primavera, doncs mira, què tal si escoltem a Laura Pausini? De fet, primavera anticipada ve a dir allò, doncs, que quan arriba el bon temps encara no és primavera, però ja ens podem posar la samarreta de màniga curta i anar una miqueta més fresquets. En tenim una de la primavera, en busquem dos més. Gemma, aquesta va per tu. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido. I és que clar, igual que teníem petició musical de Ràdio Calella Televisió, quan vaig dir que feia aquesta secció, la Gemma va dir Primavera Trompetera, sí, no? Aquesta cançó.
1: Sí, sí, la relacionava molt amb la primavera i crec que enganxa molt bé, no? Si parlem d'aquesta estació.
0: Cançons de bon rotllo, després de la primavera ve l'estiu, per tant, ja comencem a tenir ganes de sortir i de ballar. I una que poder no relacionaríeu tant, però jo em recorda molt a l'estiu, és aquesta dels Beatles. Here Comes the Sun, també tot un clàssic, d'aquest quartet. I si anem a l'hivern? Si parlem d'hivern, Gemma, què et ve al cap?
1: Nadales.
0: Mira. Una de les més tradicionals, 25 de desembre, fum, fum, fum. Que, de fet, tothom sap la tornada, però després això del minyonet Rosi Benclet, cadascú fa un freestyle cada cop que la canta a casa,
1: Sí, sí, total.
0: Això és l'hivern, però sabies que Shakira també té una cançó dedicada al primer mes de l'any? Te conocí un día de
1: enero con la luna en mi nariz. Sí, perquè m'encanta.
0: Sí? És una de les teves cançons preferides?
1: M'agrada molt la Shakira i aquesta cançó és molt xula. No és tan famosa, com altres, però...
0: Ah, t'anava a dir, jo és la primera vegada que l'escolto, et soc sincer. Doncs pues aquesta es diu Día de Enero, de Shakira.
1: Molt bé.
0: I acabarem aquesta secció amb tot un clàssic que a mi em posa la pell de gallina només escoltar les primeres notes, que també ens porta cap al primer mes de l'any, cap a gener. Òbviament és l'Oreja de Van Gogh. Encara, si no recordo malament, poder qui em pots ajudar, Gemma, amb Amaia Montero al capdavant, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, vaja... Ara està una mica el tema un embolic, no? Perquè
0: sí?
1: Es van separar, després van fer fora la substituta, em sap greu dir-li així, no? Però no era la principal.
0: La Leire. A la Leire Martínez.
1: Ara, després, la Maia no vol tornar, que ara sí vol, que la Leire diu que no tornarà encara que li demanin. Uf, hi ha un salseo aquí, increïble.
0: Mira, podríem dedicar-hi també una secció. De totes maneres, volia acabar la secció d'avui amb aquest 20 d'enero, que a mi la veritat és de les cançons que més m'agrada de l'Oreja de Van Gogh i de les meves preferides, sens dubte.
1: Molt bé, doncs Jordi, increïble, com la música, i cada cançó és capaç de...
2: T'ha faltat el 20 d'abril del 90.
0: Wow. Ah, sí? Això és Celtas Cortos? Sí que és veritat, eh?
1: Molt bé, doncs això, que cada cançó ens transporta a un canvi d'estació. Nosaltres, que anem justets de temps.
2: Molt bon burro.
1: I tant. Felicitats, ens ha encantat, eh? Doncs, nois, nosaltres fem, doncs...
3: L'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La segona fase de l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere ja s'ha completat gairebé en un 70%, segons les xifres que ens facilita l'Ajuntament. Concretament, s'han enderrocat 1.490 metres quadrats dels 2.178 que inclou aquesta fase. Els treballs, que van començar a finals de juliol passat, s'han desenvolupat fins ara sense incidències ni contratemps i es preveu que s'acabin pels vols a mitjan desembre. Com diem, aquesta fase de l'enderroc va començar a finals de juliol i, de fet, cobreix la segona i la tercera fase del planejament global de l'actuació, que cobrien un sector a la cantonada entre Gran Via i Marina, una altra a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase tocant a l'escola 6. Per la banda del carrer Marina, l'actuació ja ha comportat l'obertura del recinte pel mur que va servir durant tants anys per l'emblemàtic concurs de grafitis que organitzava l'àrea de joventut. Recordem que el pressupost global de l'enderroc és de 261.246 euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes, Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Illa ha respost així les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonament al Congrés que reconsiderin la seva posició quan es torni a votar. La declaració l'ha feta des de Sabadell en un acte per anunciar que el municipi recupera la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. Ens amplia aquesta informació la Núria García des de Ràdio Sabadell.
2: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat.
3: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mà? No, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai.
2: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
1: I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. I Barcelona gaudeix de les festes de la Mercè amb actes per a tots els públics. Aquesta hora, amb la mirada posada a la jornada castellera a la plaça de Sant Jaume, ens amplia aquesta informació la nostra companya Esther Minguell.
4: Bon dia, en breu començarà la plaça Sant Jaume a la diada castellera de la Mercè amb la participació de les 8 colles locals de la ciutat. Els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els castellers de Sarrià i els Escardats. Una cita molt esperada i on es podrà veure el nou cas de la canalla que s'estrena a Barcelona i també a Tarragona per les festes de Santa Tecla. La plaça Sant Jaume és ara plena de gom a gom per veure els balls de l'Àliga i els gegants de la ciutat que han arribat fa mitja hora després de la passada i el seguici de la Mercè que ha omplert els carrers de Ciutat Vella i és que la cultura tradicional i popular és aquest matí la protagonista del Dia de la Mercè Barcelona.
1: Gràcies, Esther. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: La comissaria de Campou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
6: Premià de Mar en 3 minuts.
5: La comissaria de la policia local a Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Subirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca, van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. justament. David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. A la Plana Cultural, l'Espai L'Amistat projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre hi seran el director i en Carles Pastor.
6: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
7: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
8: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
7: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
8: Home, testimonis.
7: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
8: A la teva ràdio local.
9: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
11: Funky Tracks Radio.
12: Ese que dicen que es para gente...
13: Para gente encantadora.
11: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
14: Elegir no te cuesta más.
15: Funky Radio Show.
16: Consulte la programación.
17: ¿Estás escoltant?
18: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
19: Bon dia, soy Joaquín Briones del Partido Popular. Quería comenzar hablando del tema de recogida de residuos, porque se está puesto sobre encima de la mesa unos cambios que una de las cosas es una reivindicación de muchos vecinos que querían que estuvieran abiertos. Entonces está sobre la mesa poder dejarlos abiertos y entonces bonificar a quien haga buen uso de la tarjeta, a quien la quiera usar voluntariamente. El que la quiera usar voluntariamente tendrá unas bonificaciones y el que no quiera hacer uso de ellas pues pagará la cuota que le toca de residuos, de recogida de residuos y ya está. Y también pues está sobre la mesa pues hacer algunos cambios en el tema de recogida comercial, pero bueno, está sobre la mesa y veremos a ver todo cómo queda. Otro tema que quería comentar son dos puntos del pleno que tuvimos ayer y uno va sobre la comisaría de policía. El anteproyecto de cómo quedará la comisaría de policía y el Partido Popular dio apoyo a crear esta nueva comisaría porque siempre hemos estado de acuerdo en que hay que darle todos los medios que necesite la policía para hacer bien su trabajo y uno de ellos es tener unas instalaciones acordes a la policía que tenemos en Premià de Mar, porque la verdad es que la comisaría antigua es obsoleta y no cumple con las funciones que tiene que cumplir, así que dimos apoyo a esta nueva comisaría. Y el segundo punto era la aprobación definitiva de la ordenanza de tenencia de animales. El Partido Popular también dio su apoyo, igual que la dimos anteriormente, porque estamos de acuerdo en ella y el tema más controvertido para algunos grupos es la identificación de ADN, de los excrementos a través del sistema de ADN. Y hay grupos políticos que no lo ven bien por el coste o por problemas técnicos, pero no, el Partido Popular cree que irá bien porque acabaremos con el incivismo. Si se puede analizar el ADN, se puede saber qué perro lo ha dejado, bueno, qué perro no, que el dueño que lo ha dejado, y poderle multar. Y así pues yo creo que se acabará con una parte del civismo que tenemos, así que también dimos nuestro apoyo. Buen día y muchas gracias.

0: agraïm com coi sortim de teix. Desgrano el raïm conduint a màgia nois. Per aquí lluïm un passat moix, corrant coix, els seus ulls humits, els meus dits moix. Tots aquells nois no et valoren com cal. Jo et baixo el món, et faig petons roncant. Sóc el noi de la jonca, és molt llarg pal i recals de la tronca. Em surt de dins de les nadius de l'atmosfera. El teu amic és un fantasma de l'òpera. Sions en secret, treu bazuques d'esquets. M'he dormit com les teves dents. M'embolico la corda del pit i salto del jet. Gravo les meves inicials al casquet obert.
1: Potser no seré capaç de tocar-me els turmells, però almenys seguiré educant aquests cadells. Vaig mitjà dormit com les teves dents. Passaré un espòntex abans que te'n vagis. Ho vull tot net. Em tens content, tira la basura. Van pel carrer amb la bandera. No saben ni per on bufa el vent. Segueixen sent uns nens, escapen sempre del coneixement. La intel·ligència els persegueix, però ells corren més. 3.000 pensaments que em passen pel cervell a cada moment. Societat de cansament, em miren els teus ulls vermells sota el cervell. Tens la pell brillant de la calor a l'ambient. Aquests niñatos els han educat malament. No controlen el desig, la poma i la serp, la gana i la set, la bala o l'anell.

0: I avui volem parlar de com entendre'ns millor per viure millor, de les emocions, de com ens relacionem amb els altres i de la importància de conèixer-nos a nosaltres mateixos per poder establir relacions més sanes. Demà divendres, la Casa de la Dona acull el taller Entendre't millor per viure millor, dinamitzat per l'educadora emocional Marta Carrillo. Amb ella volem conèixer una mica més aquesta proposta i parlar també de cultura emocional i de com podem millorar la nostra manera de relacionar-nos. Marta, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: No és poca cosa, aquest lema que parlàvem, d'entendre'ns millor per viure millor. Jo sé que les claus les donaràs demà en aquest taller que podrem gaudir-ne a la Casa de la Dona a Premià de Mar, però donant-nos una pinzellada, com hem d'entendre'ns millor i això com ens pot ajudar doncs, a tenir potser una millor vida o una manera més positiva d'entendre la vida?
1: Sí. Vale, sobretot és escoltant-nos molt, tot i que pot semblar molt, molt obvi, no? Però escoltant-nos molt i entenent com funciona el nostre món intern, el nostre món emocional. Sovint i durant molts anys, o podria dir durant tota la vida, no tenim una educació de tot el nostre procés emocional. Llavors anem, jo sempre faig servir la metàfora, no? Anem pel món com si estiguéssim conduint, però sense saber conduir, no? Llavors, fem el que podem amb el que sentim. Aquesta proposta el que fa és com és capacitació de les persones per entendre millor com funcionen les seves emocions i llavors fer-les jugar a favor seu o a favor teu, no? És aquella cosa de no és viure només en les emocions boniques o en les emocions que són amables o agradables, les que considerem positives, sinó també saber exactament què fer amb totes aquelles emocions que ens arrosseguen, aquelles emocions que no són tan fàcils de portar, aquelles emocions que ens porta la vida real, no? I què fer amb elles i com fer que juguin al nostre favor.
0: Marta, proposaves una activitat o una reflexió que no sé si és tan fàcil, que deies aprendre a escoltar-nos a nosaltres mateixos, potser posar-nos davant d'un mirall o reflexionar i estar tranquils i parlar amb nosaltres mateixos una mica, no? Ja sigui de manera literal o no, no? Com aconseguim això? Perquè jo crec que una part molt complicada, i també en aquest entorn digital que estem ara, ens costa moltíssim estar sols, no? Sí. I passar estona de qualitat amb nosaltres mateixos. Per tant, com podem fer aquesta introspecció d'escoltar-nos i de parlar-nos?
1: Sí, perquè a més ara tenim més que mai totes les distraccions possibles, no? I sovint fugim d'aquesta mirada introspectiva perquè de vegades, doncs, si no sabem exactament què fer amb elles, millor no m'hi enfronto, no? Però és una qüestió de... Bueno, primer jo dic que el tema de la gestió emocional passa sobretot primer per prendre decisions. Prendre decisions personals de començar a prioritzar-se. Llavors, començar a observar com funciono i què és el que em passa amb tot allò que em passa, no? I prendre's aquest temps. De fet, proposo eines que són molt senzilles precisament d'aquesta cosa d'aturar-me senzillament escoltar i prendre fins i tot registre. Jo sóc molt, molt fan de prendre registre del que em passa perquè llavors ho estic fent de debò.
0: Molt bé, d'una manera conscient, no? Suposo.
1: Sí, posant-hi molta consciència, escoltant molt, i també una clau primordial per això és sense judici. Jo sempre dic, quan comences a prendre la decisió de tenir una millor gestió emocional, és començar a ser molt amable amb tu mateix, amb tu mateixa, de no jutjar allò que et passa, sinó observar-ho per veure quina resposta realment tu decideixes donar-li.
0: Marta, hem perdut capacitat o la pràctica a l'hora de relacionar-nos amb la resta de persones?
1: Ai, trobo que sí. Ho dic amb un somriure, però en realitat em fa pena. Vam tenir la pandèmia mundial, una cosa que ningú s'esperava, no? I hi havia moltes persones amb molta esperança, i era una esperança genuïna de sortirem millors. I el que ha deixat darrere la pandèmia ha sigut encara molt més no només malaltia emocional, perquè jo no treballo tant o no acompanyo la malaltia emocional, perquè per això hi ha altres professionals, sinó que jo acompanyo el malestar emocional. I de malestar emocional n'hi ha moltíssim. I com que no és una malaltia, no és una patologia, sovint no s'aborda des de cap lloc.
0: D'acord.
1: I trobo que sí, que en això està influint molt les relacions humanes. Ens costa molt relacionar-nos perquè estem, o sigui, estem molt individualitzades, però no des de la introspecció o des de l'autoconeixement, sinó des de, pues, això, molt immerses en pantalles, en la pressa del dia a dia, sí.
0: Per tant, sí que hem après a estar sols, però no aprofitant-ho amb els recursos que potser ens farien falta. De fet, Marta, escoltava ahir un programa de ràdio, perquè quan marxo d'aquí continuo encara escoltant més ràdio, i deia, una companya explicava que aquestes rutines, que ara en podem parlar també d'aquest inici de curs, portava que també la nostra vida social s'hagi modificat per complet, perquè clar, hi ha horaris de feina molt complicats i que treballa molts dies de la setmana, i això feia que gairebé planifiquem moltíssim les accions que hem de fer. És a dir, sí, de quedar un grup d'amics i potser estem quedant per d'aquí un mes i mig, que és quan a tots ens va bé. Llavors no flueix el anem a fer això ara perquè ens ve de gust, sinó que tot està molt planificat i tot té com una calendarització de la vida, que això suposo que també ens genera un estrès constant, no?
1: Sí, ens genera un estrès constant, treu aquesta part, com tu dius, com de fluïdesa, aquesta part de... Hi ha també com una part de... Tenim tants inputs, tanta informació, tant de soroll, no?, per així dir-ho, que també de vegades és no em vull comprometre, no sigui que hi hagi una activitat que em crida més l'atenció, que... Llavors hi ha aquesta cosa de destrobament, si és que hi ha
0: d'acord. Si ara parlarem d'aquest taller que passarà demà divendres a la Casa de la Dona, però abans et volia preguntar també, com a persona, doncs, que s'hi vincula moltíssim, s'ha perdut una mica la por de parlar, doncs, de les emocions, del fet de dir vaig al psicòleg, estem d'alguna manera traient una mica l'embolcall, això que potser durant un temps o durant molt de temps ha estat tabú?
1: Sí, durant anys, jo diria gairebé pràcticament tota la meva vida, no? Era com un estigma, era quelcom que es tapava. Jo crec que les xarxes socials, per exemple, tenen moltes coses negatives, però tenen d'altres molt positives. El fet de que hi hagi gent famosa, gent amb capacitat d'influència, que cada cop ho estigui expressant més, que ho estan normalitzant, que ho estan fins i tot recomanant, doncs jo crec que això també està impactant. És lent. És lent perquè encara hi ha com aquesta sensació que jo crec que ara, si no és tan social, si està més reconegut el fet de que si tinc un malestar és bo que l'abordi amb un professional, perquè no sempre podem sols i soles. Les persones també necessitem un suport.
0: Ja.
1: Tot i que s'està com cada cop està com millor vist o s'està normalitzant, jo crec que hi ha un punt, que és individual també, que és com la sensació de jo hauria de poder, jo hauria de saber. És com un punt de sensació de fracàs si algú t'ha d'acompanyar. Quan, sobretot des de la mirada de la PNL i el coaching, que és des d'on jo més ho abordo, no? Però és aquesta mirada de no, és que tu ets expert o experta en la teva vida, només que de vegades és molt feixuc anar sempre sol. Llavors, pues t'acompanyo.
0: Molt bé. Doncs, i de fet, des d'aquest acompanyament o part d'aquest acompanyament surten aquests tallers de la Casa de la Dona. Explica'ns, Marta, he dit ja que és el divendres, però ens pots dir a quina hora i una mica de què anirà aquest taller.
1: Sí, és el divendres a les 10:15, tot i que són un cicle.
0: D'acord.
1: Estem fent paral·lelament la mateixa sessió un cop al mes, tant els dijous a la tarda, que és un grup mixt, i ara ho explico una mica, i llavors els divendres, un cop al mes també, de 10:15 a 12:15, dues horetes de taller. En què? Això. El que fem és compartir, fer xarxa, que això també és molt important, i llavors normalment abordem un tema, sovint un tema que ens costa gestionar emocionalment, o al contrari, o una emoció que ens convé potenciar i treballar, perquè les emocions també es poden... La nostra intel·ligència emocional s'entrena i es pot millorar. I abordem un tema concret i donem eines, compartim eines per poder-ho potenciar o gestionar.
0: Molt bé. Deies que aquests cursos són una tècnica mixta. Explica'ns això, què vol dir mix?
1: El grup és...
0: Ah, el grup, d'acord.
1: O sigui, perquè vam començar amb grup de dones, clar, també és a casa de la dona,
0: molt bé.
1: Però vam obrir el debat de que, encara que sigui casa de la dona, tant el gènere femení com el masculí està absolutament convidat.
0: Total.
1: No? I a més és que és la idea de que hem de construir juntes i junts. No? I llavors, hem mantingut els divendres com a grup només de gènere femení perquè encara...
2: Bon dia i bon dijous 24 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 24 de setembre, avui amb el repàs de la victòria del Barça i en el debut de la Champions femenina, 5-2 contra el París, el Johan Cruyff. També parlarem de bàsquet en la victòria, en la prèvia de l'estrena d'aquest vespre del Barça a l'Eurolliga masculina i també de la victòria del Cadí la Seu ahir contra l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana disputada a Reus. I rugbi, amb l'entrevista a l'entrenador del rugbi Sant Cugat masculí, Martín García, per parlar de l'inici de Lliga d'aquest cap de setmana, en què els santcugatencs s'enfronten a l'altre equip català de la nova divisió d'honor d'elit, el Barça. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça s'estrena amb victòria a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes.
1: Amb només 11 jugadores de camp del primer equip disponibles, Pere Romeu va haver de tirar del filial, sobretot a la segona meitat, per acabar guanyant 5-2 ahir al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les franceses es van avançar al minut 5, però el Barça va remuntar amb gols de la nouvinguda Kerolin, que es va estrenar a l'11 i com a golejadora. Eva Pajor, Clara Serra Jordi i Caroline Graham Hansen. A la segona part, Pajor va completar el seu doblet i el París va tenir alguna arribada i va acabar fent un segon gol.
0: El Barça que suma els 3 primers punts, però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què vam tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió, de Jonathan Giraldez.
1: El vigent subcampió d'Europa va passar per sobre del Servet Suís, a qui va guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima 1-0 a l'Àustria Wien. També ahir es va jugar Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià. És el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions en dimecres de la setmana vinent, en el torn de tarda a 6:45.
0: Veurem si ja pot recuperar efectius per a Romeu, tenint en compte que aquest diumenge 5 blaugranes juguen la final del Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola.
1: Carles Julià i Aixa Càmara amb fitxa del primer equip, a més de Noa Jiménez, en Rosalía Domínguez i Júlia Torres, jugaran el títol diumenge contra Corea del Nord. Amb la selecció espanyola també hi ha les blaugranes Ainhoa Gómez i Célia Segura, cedides al Deportivo i a l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: Dissabte va ser jugar el Barça de nou, en aquest cas de partit de Lliga F, a les Gaunes contra el Logroño. En categoria masculina, la primera divisió s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels partits de seleccions.
1: 17 jugadors del Barça han viatjat amb la seva selecció, 3 de l'Espanyol i 6 del Girona, que no s'atura i ha de jugar demà contra l'Albacete. Avui s'estrena l'agarenc Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola absoluta, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: No s'aturen, com dèiem, les categories inferiors i ahir vam tenir un partit de la primera federació masculina amb presència catalana.
1: Empat a un entre Unió Esportiva Sant Andreu i Reial Madrid Castilla. El filial blanc s'havia avançat en el tram inicial de partit, però Pau Darbre va aprofitar el refús a la frontal per fer l'empat. Els quadribarrats tornaran a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada.
0: En bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent el Palau a l'Efes Istanbul.
1: Un conjunt blaugrana en plena construcció després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulic, i que arriba després de la decepció de la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. El partit d'avui, a partir de 8:45 del vespre al Palau, servirà a més per inaugurar els actes de celebració del centenari de la secció.
0: I en categoria femenina, ahir el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana a Reus.
1: Les urgellenques van superar la final a l'Esparra Girona 72-67 en un partit que van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser l'MVP amb 14 punts i 16 de valoració. És la 8a Lliga Catalana per al Cadí la Seu, que se situa a només 4 en el palmarès general de les 11 que ha guanyat l'Uni.
0: L'Esparra Girona, que per cert ja sap qui serà el seu rival en l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina.
1: L'equip de Roberto Íñiguez haurà de superar l'AMLAC Konut Turk, que ahir es va imposar clarament el Panathinaikos grec, que un partit que serà dimecres a les de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontejau.
0: Esperem que l'Uni torni a jugar, en aquest cas a l'Eurolliga aquest any. Tornant a la Lliga Catalana, abans de la final absoluta s'havia disputat també a Reus ahir el títol de la Lliga Femenina Challenge.
1: Que se'l va endur la penya, guanyant 70-60 en Lima Horta. Xanaia Pinto va ser l'MVP per un joventut que torna a guanyar el títol de Lliga Challenge 4 temporades després.
0: En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina, de l'hoquei Lliga Catalana Femenina, amb 4 partits.
1: Empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat, golejada del Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Vigues i Riells per 4-2 contra el Manlleu i, finalment, triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat.
0: I en categoria masculina, avui mateix es disputa ja el primer partit d'aquesta hoquei Lliga Catalana.
1: Duel que en aquest cas és avançat de la tercera jornada amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre.
0: I acabem amb una punta de waterpolo amb un resultat d'ahir de la divisió nord masculina.
1: Victòria del Sabadell 15-17 a la piscina del Mediterrani a Sants en un duel pendent de la primera jornada de Lliga.

0: és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa més, es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa més el debut de la Unió Esportiva Santboiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi, que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, les televisions locals i a la plataforma de streaming Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club de Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

Dijous 24 de setembre, 8 minuts gairebé passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Victòria del Barça i en el debut a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes i també el gol inicial del París Futbol Club, que va sorprendre un Johan Cruyff que no arribava ni a mitja entrada, les blaugranes van saber sobreposar-se ràpidament i ja havien remuntat i golejat abans del descans. Amb el debut golejador de la nouvinguda Caroline, el fitxatge més car de la història del Barça femení, que també s'estrenava com a titular, i dianes també de Clara Serra Jordi, que també va fer el seu primer gol en Champions, Eva Payor,

0: volviendo, porque todavía también ha llegado un poco más tarde que todas y creo que seguir trabajando para siempre estar mejor, para poder ayudar al equipo de la mejor manera posible.
1: La bona notícia, més enllà de la victòria, és que l'ensurt de Clàudia Pina, que sembla que es quedarà només això, en un ensurt, i la de Montcada i Reixac no té cap lesió, malgrat, com dèiem, patir una entrada al genoll i també una trepitjada al turmell. El Barça suma els primers 3 punts, però no és líder d'aquesta primera jornada de Champions, en què vam tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió de Jonathan Giralez, que va passar per sobre del Servet Suís i per guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima, 1-0 a l'Àustria Vienne. També es va jugar el Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià. És el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, dimecres de la setmana vinent, en el torn de tarda, a 6:45 de la tarda a la capital italiana. Més futbol en categoria masculina. Recordem que tenim ara més de 2 setmanes d'aturada de primera divisió pels partits de seleccions. Avui, per exemple, debuta l'agarenc Xavi Hernández dirigint els Països Baixos, l'exentrenador del Barça i exjugador, evidentment, contra la nova Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i un de l'espanyol, Roberto, jugarà dissabte a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon, també en Nations League. Precisament el davanter perico Roberto Fernández, que s'estrena en una convocatòria absoluta, va comparèixer ahir en roda de premsa i va aprofitat per agrair al seu club, l'Espanyol, l'oportunitat que l'ha fet ser on és ara, formar part de la vigent campiona del món.
2: Bueno, al final es que el Español es un club histórico, un club que trabaja súper bien, ya no solo los delanteros, sino todos. Tengo en cuenta también que la cantera del Español trabaja súper bien y al final yo intento aprender siempre de los mejores, de intentar aprender para llegar a donde estoy aquí. Y la verdad que el Español, en cuanto a eso, sabe hacerlo bastante bien.
1: El davanter cordobès, que reconeixia que no s'imaginava gens quan mirava aquest estiu en la final del Mundial, que podria formar part de la pròxima convocatòria.
2: Pues estábamos de concentración con mi club, con el Español. Estábamos ahí todo el equipo expectante. La verdad que fue increíble para todos los españoles. Y bueno, al final uno siempre sueña, ¿no? Y siempre cuando empieza la temporada y empieza a meter goles, pues uno sueña con que Luis te llame y así ha sido.
1: La selecció espanyola que, com dèiem, jugarà dissabte a Anglaterra, en aquest cas primera jornada de Nations League, i tornant als clubs, ahir es va fer un partit de primera federació masculina, pendent de la quarta jornada, amb empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc es va avançar en el tram inicial del partit, però Pau d'Arbre, que aquesta setmana, recordem, va passar per aquí per l'enjoc, va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat. Tot i que el Castilla va tenir les ocasions més clares, una bona actuació a la porteria d'Iñaki, novetat ahir a l'11, va fer que el Sant Andreu pogués mantenir l'empat i sumar un valuós punt. En parlava entrenador Cuadri Barrat, Nacho González.
3: Estoy satisfecho con el resultado, lógicamente todos queremos ganar, pero soy consciente de lo que teníamos enfrente y hemos estado a la altura, ¿no? Incluso hemos superado al rival en algunos momentos, ¿no? A partir de ahí estamos en un proceso de adaptación, de construcción, como no puede ser de otra manera, y vamos dando pasitos, ¿no? Y yo creo que hoy a nivel ofensivo creo que hemos dado un paso bastante interesante en cuanto a juego.
1: L'anècdota del partit, per cert, va ser l'apagada dels llums de Can Dragó a mitja segona part per un problema elèctric que va obligar a aturar el partit uns minuts. La Unió Esportiva Sant Andreu, que tornarà a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada. Diumenge al migdia jugarà a l'Europa, precisament a Can Dragó, en l'estrena a la banqueta del nou entrenador, Luis Blanco, contra el Rayo Majadahonda. I en bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent al Palau a l'Efes d'Istanbul, un conjunt blaurana que està en plena construcció, acoplant les peces després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Aleksandar Sekulić, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. Escoltem un dels pocs jugadors que es mantenen respecte al curs passat, Darío Brizuela.
4: Somos el Barça. Podemos hablar de mucho presupuesto, mucho margen de maniobra, más tiempo, menos tiempo, pero al final la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible. Y ahora pensamos en que somos el equipo pequeño, ¿no? Somos el Barça y hay que entenderlo desde el día 1.
1: Avui visita el Palau Efes d'Istanbul, entrenat per Pablo Laso i amb Mike James com a director de joc, el base que tenia fitxat al Barça aquest estiu, però que finalment no va venir. Tot plegat en la inauguració al Palau dels actes de celebració del centenari de la secció. El partit a partir de 2:15 del vespre. Per cert, aquest mateix cap de setmana

0: comença a l'ACB. El Barça juga dissabte al Palau contra l'Ima Corunya. També dissabte obre la competició a les 6 al partit del Quitzanes Manresa a la pista del Surna de Bilbao. L'últim dels catalans en debutar serà l'Ilerna Lleida, diumenge a la tarda, en aquest cas a València, i que un Lleida que avui hem sabut que no compta amb Majauskas i que això sí busca un interior per reforçar l'equip. Ho a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
1: Ara fa poc més d'una setmana, l'entrenador de l'Ilerna Lleida, Jar Encuentra, va deixar clar que la lesió de llarga durada de Tomán Diagne demanava reactivar la cerca dins el mercat d'un jugador interior, conscients que el ventall d'opcions no és ni de bon tros ampli. UAU Lleida Ràdio ha parlat aquesta setmana amb el director esportiu del club, Joaquín Prado, entre d'altres, deixava clar que les opcions són nules a dia d'avui, que una de les dificultats majors és el moment del calendari en què estem. Molts jugadors ja tenen equips, algunes competicions ja han començat i és en les que encara no ho han fet, també en franquícies NBA, on l'Ilerna Lleida estarà molt atent en les opcions que poden aparèixer. Així ho deia Prado.
2: Ahora mismo las franquicias NBA tienen una cantidad de jugadores brutal que se van cayendo o bien a G-League o bien que ni siquiera entran en el equipo vinculado a G-League y que ahí puede haber alguna situación interesante. También hay, esta semana ha habido las eliminatorias previas de la BCL Champions. Ahí han quedado eliminados unos cuantos equipos y hay jugadores que, si no hay competición europea, pues pueden tener posibilidad de salida. Esta semana se juegan las eliminatorias de FIBA Eurocup también. Bueno, ahí puede haber opciones con jugadores.
1: El director esportiu va deixar clar que no poden assegurar que incorporaran algú en 3 o 4 dies o en 3 o 4 setmanes. Prado també va afegir que l'equip està en condicions òptimes per, amb els jugadors que té a dia d'avui, competir al més alt nivell.
0: Gràcies, Sergi. En categoria femenina, i el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana a Reus, superant a la final l'Espart Girona 72-67. La crònica de Girona FM, Pau Villafañe.
3: Les gironines van plantar cara en un partit igualat, però el joc interior de les urgellenques i 14 pèrdues del conjunt gironí van acabar decantant la balança. Un partit on va debutar Illana Martín. La base, secundada per Bulgak i Conner, va mantenir viu l'equip en els moments més durs, arribant a retallar la diferència fins als 3 punts a l'últim quart, però no en van tenir prou per remuntar la diferència de fins a 13 punts que havien arribat a tenir les de la Seu d'Urgell a la primera meitat. Roberto Íñiguez era clar després del partit.
4: No veo el equipo junto porque he visto jugadores que sí que han tirado del carro, esfuerzo al final, pero no he visto ningún equipo y lo que veo es que un equipo como la SEU ha competido mejor que nosotros, ha luchado más, ha pegado más, ha tenido más contacto, y si pensamos que porque nos llamemos Unigirona vamos a hacer algo este año, con el nombre no haces nada, haces con acciones. Entonces acabaron las palabras, empezaron los hechos.
3: Un Espart Girona que ja coneix el rival de l'eliminatòria a l'Eurolliga. Les gironines jugaran dimecres que ve a Fontejau contra l'Emla Konut Turk, que es va fer saltar la sorpresa a la pista del Panathinaikos guanyant per 68-91.
0: Gràcies, Pau. I per part del conjunt guanyador d'aquesta Lliga Catalana ens explica des de Ràdio Seu el Joan Ignasi Cervera.
5: Tot i que el duel va ser molt disputat i va començar igualat, el Cadí la Seu va dominar el marcador durant bona part del partit i va arribar a adquirir un avantatge de 12 punts abans del descans, al qual s'hi arribava amb 31-38. L'Unigirona va reforçar la defensa a la represa, però les urgellenques van resistir les escomeses del rival fins a l'últim moment i van acabar guanyant de 5 punts, amb Marina Mata com a MVP del partit, amb 14 punts i 2 rebots. L'entrenador del Cadí, Pepe Vázquez, es mostra molt content de la imatge oferta per les seves jugadores.
6: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco en la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy, muy, muy, muy bien. Creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta, jugadores muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la SEU. Hoy han luchado como jabatas, ¿no?
5: Del SEU, per l'entrenador de l'Espart Girona, Roberto Íñiguez, considera que el seu equip encara no està ben conjuntat i que necessita millorar de cara als reptes més imminents d'aquest inici de temporada. L'equip gironí aspira un any més a lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Abans d'aquesta final s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge, que se'l va endur la penya, guanyant 70-60 al Lima Horta. I en rugbi, aquest cap de setmana arrenca la divisió d'honor masculina, on hi tenim un equip català, la Sant Boiana, que diumenge rep el Valdir i Aleu al Salvador, i també comença la nova divisió d'honor elit, en què tenim dos catalans, el Barça, descendit de la màxima categoria, i el rugbi Sant Cugat, precisament en diumenge al migdia. S'enfronten entre ells en el primer duel català directe a la Teixonera. I per parlar-ne tenim el telèfon a l'entrenador del rugbi Sant Cugat, Martín García. Martín, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
7: Hola, Martí, què tal? Bon dia.
0: Duel català per començar, el prepareu com partit especial o és un mes?
7: Bueno, es un partido más. La realidad que tomamos todos los partidos como especiales. Lógicamente, sí, arrancar contra el Barça va a ser también algo intenso, ¿no? Y desafiante. Así que estamos preparados para eso, con un plantel con mucha renovación. Así que estamos en proceso de generar buenos hábitos, de mejorar. Así que de ahí es ir a competir el fin de semana, el domingo, contra el Barça.
0: Precisamente anava a preguntar això, com està l'equip, com arriba aquest inici de Lliga?
7: Bueno, lo que te comentaba, con mucha renovación dentro del plantel, con muchos chicos jóvenes de la casa, y eso la verdad que está muy bueno. Chicos que dieron un paso adelante. Así que, bueno, con mucha expectativa y con ganas de poder encarar la temporada próxima de la mejor manera y bueno, arrancar positivo, ¿no?, el fin de semana.
0: Pel que fa al rival, aquest Barça que ve de Divisió d'Honor, què destacaries?
7: Bueno, jugamos contra ellos un amistoso, que bueno, ha sido un partido muy duro. Creo que más que nada la intensidad con la que juegan, están, si bien también es un equipo con renovación, pero bueno, mantienen el core de los jugadores el mismo que estuvieron jugando en División de Honor el último tiempo, con lo cual creo que la intensidad y la dinámica juegan a un ritmo quizás un punto arriba que la media de élite, con lo cual estaremos ahí para competir de la mejor manera. Así que bueno, con muchas ganas y expectativas del partido del fin de semana.
0: I com es planteja aquesta nova divisió d'honor élite? No sé si els canvis d'alguna manera us afecten també com a preparació de la temporada.
7: Bueno, no, es similar al formato del año pasado. Ya es el segundo año que se va a jugar. Si bien hay un equipo menos, son 10 equipos. Es un torneo a ida y vuelta, súper exigente. Más que nada para nuestro plantel, que es un plantel 100% amateur. Viajamos cada 15 días, con lo cual es una dinámica, sí, ya más semiprofesional. Pero bueno, desafiante, con los chicos con muchas ganas y con ganas de arrancar.
0: I acabo demanant-te una cosa que ens agrada molt als periodistes, que és per als objectius de la temporada. El curs passat vau arribar a semifinals pel títol, va caure amb el Pozuelo, quedant-vos a les portes de l'ascens. La intenció que tenies és igualar-ho, com a mínim?
7: Bé, siempre el objetivo es mejorar, siempre mejorar. Está claro que el plantel ha tenido una renovación grande, con lo cual vamos como siempre, ¿no? Intentar mejorar sesión a sesión, partido a partido y poder competir a nuestro máximo potencial sin importar el resultado, 100% enfocados en lo controlable y en mejorar los aspectos, sí, físicos, técnicos y también mentales del equipo, ¿no?
0: Doncs el primer pas serà aquest diumenge al migdia, com dèiem, a les 12, a la Teixonera, amb el duel català entre Barça i Rugby Sant Cugat, en aquesta primera jornada de la Divisió d'Honor Elite. N'hem parlat amb l'entrenador del conjunt santcugatenc, Martín García. Martín, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per aquest inici i per tota la temporada.
7: Gràcies, Martí. Un abraço grande.
0: I en hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina amb 4 partits, empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat. En un partit disputat, golejada Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Vigas i Riells 4-2 contra el Manlleu i finalment triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: El CAT Club Patí Voltregà es va imposar ahir a la pista del Lleidanet, el Picat, per 2-5 en l'estrena de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. Les osonenques es van avançar en el marcador als 9 minuts, amb un gol de la juvenil Carlota Fabregó, de només 15 anys. Als 16 minuts, Berta Ferran ampliava l'avantatge amb el 0-2, però l'Alpicat va reaccionar i en el mateix minut escurçava diferències amb l'1-2 anotat per Olga Joanola. Amb l'avantatge mínim visitant s'arribava al descans. A la represa, les de Sant Hipòlit tornaven a marcar amb un gol de penal de la capitana Esther Vistós, amb poc menys d'un quart d'hora per jugar. L'Alpicat no va baixar els braços i va tornar a entrar en el partit gràcies a un gol de Maura Santo, quan quedaven 6 minuts. Però les de Sant Hipòlit, tot i no comptar amb Joana Comas, Alexia Bosch i Julita Rovira, van fer el quart novament a mans de Carlota Fabregó i van tancar el maig ja al darrer minut amb el 2-5 definitiu de Berta Ferran. En definitiva, victòria clara de les de Xevi Cabanes, que van colpejar primer i van presentar candidatura a ser a la fase final d'aquesta Lliga Catalana. Dissabte a la tarda, a casa davant el Bigues i Riells, que va superar el Manlleu, podrien fer un pas de gegant per superar aquesta fase de grups.
0: Gràcies, Pep. I en categoria masculina, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta Hockey Lliga Catalana amb un Pons Lleida de Vilafranca a les 9 del vespre. 1 a 1 de Ràdio, Sergi Guiu.
1: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament, en l'inici de l'Hockey Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hockey patins té un to molt oficial i, en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
9: Esto ya es un partido oficial y el resultado sí importa. En este caso sí importa. Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir. Así que queremos hacer cosas bien. Para competir tenemos que hacer muchas cosas bien.
1: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Segrià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 7:15 del vespre, i el 7 del mateix mes davant l'Igualada, 9:15 de la nit.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La comissaria de Campou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La comissaria de la policia local a Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Subirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Justament, David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. La Plana Cultural, l'Espai L'Amistat, projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre i seran el director i en Carles Pastor.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
5: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
6: Les institucions estem per combatre això. Almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
7: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta als objectius.
8: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat,
3: Els investigadors assenyalen la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
7: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins a l'any 2030.
7: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
3: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
7: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
3: Els esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
9: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes colideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol com l'Olympique de Lió o l'Arsenal.
3: Cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències, d'accidents, aturades que són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha quilòmetre no arriba de retencions en sentit de Lleida per un accident, hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Lleida també per un accident, queda un carrer tallat. On si tenim circulació del tot tallada és a la C12, a l'altura d'Aldover, aquí en els dos sentits de la Marsa, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut, i en el cas de la Ronda Litoral també aturades puntuals per un vehicle variat entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Les obres és l'únic que poden dificultar també una mica la mobilitat durant aquest matí, en el cas, per exemple, de la T11, a l'altura de Reus, en sentit Tarragona, també a l'autopista P7, a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, o també en aquest cas a la C25, a l'altura de Fonollos, on s'està fent tasques de reparació després d'un accident d'ahir al vespre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Bon dia, Eduard Sánchez. Al control de so i tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària, desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
7: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
12: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
6: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
7: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
13: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
14: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
7: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària fins a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
15: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
16: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
15: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
3: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
7: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
17: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
3: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
18: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
19: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor. Y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo. Y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
18: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
19: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
18: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
20: Notícies en xarxa.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
21: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
22: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
23: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
21: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
3: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible, projectada entre la Fatarella i Flix, a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
25: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
24: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
3: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
26: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat.
27: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
26: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
3: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
28: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
29: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
28: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
7: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
3: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa. Ha passat els fets aquesta nit al carrer.
7: Els Mossos han rebut un avís a 11:45 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
3: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en recorda l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
7: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
3: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
7: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 minuts.
3: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia, doncs una jornada castellera molt emocionant amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, en una plaça plena a vessar i amb un format que és a l'antiga, que això vol dir que es fan rondes simultàries i permet veure doncs diferents castells a la vegada. Els més aplaudits per ara, dos castells de nou dels de Sants, el 4 de 9 en folre i també el 3 de 9 en folre, que han carregat gairebé a la vegada que els 5 de 8 dels de la Vila de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé. El comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
0: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castellera.
3: Gràcies, Esther Minguell. I tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el cas casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
4: Doncs bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es diu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de la Mercè, els pilars caminant. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament, en una de les imatges més característiques de la Festa Major tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
3: Gràcies a Adrià Duc, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
2: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
3: I és moment per a la informació esportiva. Transport avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
6: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
8: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos al día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
6: En futbol masculí, la Unió Esportiva Sant Andreu va empatar contra el Real Madrid Castella en un duel corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Dani Llàñez, al 16 de partit, va avançar els blancs i Pau d'Arbre feia l'empat definitiu passada la mitja hora. Andreu Hernández és jugador del Sant Andreu.
9: Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens ha fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar per general, tenir pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i han tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues, un empat és bo.
6: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
10: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
6: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-Laseu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
11: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que Laia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Tursillenc per capgira un marcador que portava a Cedi 6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadira Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona, el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable al Cedi. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadira Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadira Seu va ser escollida l'MVP de la final.
12: A la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar el Lima Horta per 70-60.
3: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La comissaria de Campou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La comissaria de la policia local a Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Sobirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita Lole Morilla com Crida Premianenca van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Justament, David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. A la Plana Cultural, l'Espai L'Amistat projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre hi seran el director i en Carles Pastor.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
3: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
5: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
6: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
7: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
8: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat
3: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
7: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
7: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
3: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
7: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
3: En esport, Joel Gomis, el Barça femení, ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
9: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
3: Fem un cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país. Aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, hi ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en amb dos sentits de la Mercè. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas, per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden a un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C-17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
7: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
12: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
6: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
7: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
13: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
14: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
7: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
15: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
8: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
15: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
3: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren

0: inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDI Vell. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
2: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
3: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
2: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
3: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
2: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
5: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
6: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
4: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
1: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Gira Feina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
7: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format Speed Dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
8: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
7: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
1: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
9: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarrec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
10: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura,

0: etcètera, perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte TestaRec.
1: Una de les eines que estudia TestaRec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
2: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
3: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
4: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxair, a Air Nostrum, etc. No?
3: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
5: L'avís s'ha rebut a 9:45 d'aquest matí i, en principi, no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
2: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
5: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir i van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
2: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
5: Els Mossos han rebut un avís a 11:15 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
2: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
5: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
2: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
5: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. L'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargaran uns 45 dies.
2: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda, una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, 2, 3, fins a 4 castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 amb folre i també un 3 de 9 amb folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure, doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produïts. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va haver, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats, que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé. El comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
6: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè, que sortirà de Plaça Catalunya, i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous, com per exemple la Plaça de les Glòries, que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè, i aquí la plaça en Sant Jaume, amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Dia de la Mercè aquí, a Plaça Sant Jaume, Barcelona.
2: Gràcies, Esther Minguell, i tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Santa Tecla, i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el casc casteller. Per cert, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
8: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 amb folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
2: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
9: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
10: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
9: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
2: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
11: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
12: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por... tener el partido con tanta futbolista joven también es por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
11: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
13: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
11: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adriana Arroyo, Ràdio Sabadell.
14: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta, els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
11: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
2: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La comissaria de Can Pou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La comissaria de la policia local a Can Pou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Sobirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita Lole Morilla com Crida Premianenca van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Justament, David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. La Plana Cultural, l'Espai L'Amistat, projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens a la projecció del diumenge a les 8 del vespre i seran el director i en Carles Pastor.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
5: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
6: Aquest no és un model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
4: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. I aquí a Catalunya el govern vol tornar a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. I els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja d'Almadrava, a Vilassar de Mar. La policia ha rebut l'avís a 9:15 del matí de la presència d'un cos sense vida d'uns 70 anys, una veïna de Barcelona, a la sorra d'aquesta platja. A prop hi havia un restaurant. A hores d'ara, les primeres investigacions apunten a una mort natural i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Fons de la investigació han explicat que presumptament constava una alerta de desaparició d'una dona ahir que havia interposat el seu marit. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030, un total de 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris. Per exemple, el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de Costa Brava, sisplau, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torre Blanca. Immersos a la festa a Barcelona, a la Mercè i també a Tarragona, les colles castelleres de Tarragona han estrenat al migdia, abans de la diada, un nou casc i el protector facial de la canalla. Els dos elements s'han provat amb pilars de quatre que han alçat els xiquets de Tarragona, la jove, els xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i de Sant Pau.
7: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
7: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui volem parlar d'un element que forma part inseparable del nostre paisatge, de la nostra història i fins i tot de la nostra manera de viure, el mar. Perquè som al Maresme, el tenim aquí mateix, el veiem pràcticament cada dia, condiciona el nostre clima, ha donat feina a generacions i generacions i ha marcat el creixement de molts dels nostres pobles. Però potser, precisament perquè sempre hi és, no sempre li prestem l'atenció que mereix. I avui, coincidint amb el Dia Marítim Mundial, ens fem una pregunta. Vivim realment de cara al mar o de vegades hi vivim d'esquena? Al llarg del programa descobrirem quins oficis vinculats al mar encara sobreviuen i com han canviat amb el pas dels anys. Ens fixarem també en Arenys de Mar, un municipi amb una identitat profundament marinera. I també parlarem d'una cosa que notem cada dia, encara que no sempre en siguem conscients, com afecta tenir el mar tan a prop al nostre clima. Avui, doncs, mirem cap a la costa perquè el mar no és només allò que tenim davant quan anem a la platja. És paisatge, és història, és feina, és clima i és una part essencial de la identitat del Maresme.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
7: Doncs vinga, som-hi, comencem parlant del mar, concretament del mar de Sant Vicenç de Montalt, perquè en Martí Capçada ha sortit al carrer per preguntar doncs, a la gent, als veïns i a les veïnes, si els agrada anar a la platja o bé potser doncs, els agrada més quedar-se a casa o fer activitat.

0: Doncs sí, Gemma, ara que ja deixem enrere l'estiu, volem recuperar una d'aquelles coses que formen part del paisatge habitual de la nostra comarca. I com haureu pogut intuir per la música que sona de fons, parlem de la platja. Perquè aquí tenim la sort de tenir-la pràcticament al costat de casa, però això no vol dir que tothom en gaudeixi de la mateixa manera. Hi ha persones que esperen tot l'any que arribi l'estiu per poder anar a la platja, que si un matí de diumenge, que si una tarda després de treballar, que si una escapadeta ràpida per fer un bany, i n'hi ha que s'hi poden i van cada dia. Però també hi ha l'altre extrem, gent que prefereix la piscina, la muntanya, anar a caminar, quedar-se a casa amb l'aire condicionat o simplement que no suporta la platja. Perquè, siguem sincers, la platja té moltes coses bones, però també en té algunes que poden fer enrere més d'un. La calor, la sorra enganxada per tot arreu, trobar aparcament, carregar la bossa, la crema solar, les criatures que no volen sortir de l'aigua. I després hi ha una altra pregunta. Aquest any hi heu anat gaire a la platja, vosaltres? Perquè una cosa és que ens agradi la platja i l'altra és que realment hi anem. Potser aquest estiu heu fet moltes més coses i heu trepitjat poc la sorra. O potser heu aprofitat que vivim al Maresme i heu fet de la platja gairebé la vostra segona casa. Nosaltres, doncs, hem volgut sortir al carrer i preguntar a la gent precisament això. Heu anat gaire a la platja aquest estiu i, sobretot, us agrada anar-hi? Comencem pels que ho tenen claríssim, els que quan arriba el bon temps no perdonen un bany, una estona al sol o simplement seure davant del mar.
1: Doncs en el meu cas sí que he anat a la platja i vaig cada any. Primer perquè visc a prop, creuant un carrer, o sigui, a un minut de la platja. I després perquè durant l'hivern jugo a vòlei pista i a l'estiu aprofitem per baixar a jugar vòlei platja i també a entrenar, així que cada tarda hem baixat a la platja. Això a les tardes, també als matins, quan és cap de setmana aprofitem amb els amics del poble per anar a la platja, ens passem el dia allà, a les tardes també hi tornem, als caps de setmana inclús ens movem a altres pobles a anar a altres platges, així que aprofitem aquests mesos de platja per estar-hi sempre, perquè si no, després de la que ve el mal temps, ja no hi anem gaire. Sí que algun cop a treure el gos a l'hivern hi he anat, però no acostumo a trepitjar la platja durant l'hivern, tot tenir-la davant. Així que aprofito l'estiu i vaig cada dia i cada tarda.
0: Carai, com veieu aquí, tenim grans fans de la platja. Escoltem-ne un altre.
2: Doncs sí, m'agrada molt la platja, sóc home de mar, t'haig de dir, practico navegació, submarinisme, ho practico no tot l'any, però evidentment les dates puntes són entre el 15 de juliol al 15 d'agost, que és la part més forta per mi de gaudir del mar. Després sí que és cert que durant l'any doncs freqüento la platja, però ja en plan visita, no en plan de bany, a no ser que faig alguna immersió o alguna cosa, diguem-ne, per gaudir d'aquell moment o d'aquell event tan especial.
0: No tothom ho veu igual. També hem trobat persones que aquest estiu pràcticament no han trepitjat la platja o que directament ens han confessat que no els agrada gens. I els motius, com hem dit al principi, són variats. La calor, la sorra, massa gent, haver de buscar aparcament o simplement que prefereixen qualsevol altre pla.
3: No, jo sóc més de muntanya, de piscina i tranquil·litat. La platja, molta gent, molta calor i després la sorra que es posa per tot arreu. Per tant, tiro cap a la muntanya.
4: Doncs jo aquest any me parece que he ido una o dues vegades, però m'agrada més la muntanya, caminar i respirar aire pur.
0: I després d'escoltar unes opinions i les altres, queda clar que viure al costat del mar no significa necessàriament ser una persona de platja. De fet, és curiós perquè probablement molts de nosaltres tenim la platja molt a prop de casa i precisament per això potser no hi anem tant com ens pensem. Quan som petits, potser hi anem amb els pares. Quan som adolescents, amb els amics. Després potser amb la parella, amb els fills. I hi ha qui continua mantenint aquella rutina d'anar a la platja cada estiu. Però també hi ha persones que, amb els anys, han anat perdent aquest costum. I segurament la platja també té una mica aquesta capacitat de dividir-nos. Hi ha qui diu que no hi ha res millor que un bany al mar a primera hora del matí i hi ha qui pensa que no em feu llevar d'hora per anar a posar-me ple de sorra. Uns prefereixen estar dues hores sota el parasol amb el llibre i escoltant les onades i els altres potser prefereixen una terrasseta, una piscina o una excursió per la muntanya. Al final, però, hi ha una cosa que la tenim clara. Tenir la platja platja a prop és un privilegi, però cadascú l'aprofita a la seva manera. I ara que l'estiu s'acaba, potser ja no ens queda gaire temps de platja, encara que al Maresme sempre hi ha algun valent disposat a fer l'últim bany de temporada.
5: Molt bé, moltes gràcies, Martí. Seguim avançant quan parlem del mar i del seu entorn. Un dels elements que hi aporta un valor especial és la música i, sobretot, l'havanera. Avui en Sergi Ferrer, des de Calella, ens porta un reportatge sobre aquest gènere centrat en la figura de Lluís Sarriera, que és membre dels Faroners de Calella. Sergi.

0: Hi ha músiques que escoltem i prou, i n'hi ha d'altres que amb els anys acaben formant part de la nostra vida. Aquest podria ser perfectament el cas de les havaneres per en Lluís, membre dels Faroners de Calella. Ell les va descobrir als anys 80, quan estiuejava amb la família a Calella de Palafrugell, i el que va començar simplement escoltant-les va acabar convertint-se en una afició que l'ha acompanyat durant més de 4 dècades.
1: La meva relació amb les havaneres ve de l'any dels anys 82-83, en els quals, com que els meus nanos eren petits, que tenien 2-3 anys, vam anar a passar els estius a Calella de Palafrugell. I estant allà, com és natural, estant a Calella de Palafrugell, t'habitues a sentir les havaneres. I al principi no sabia ben bé què eren, perquè jo en aquell temps tenia 30 i tants anys i no estava per les havaneres, com és natural, però em van agradar moltíssim. I vaig compartir a vegades una mica de xerrada amb alguns components del grup Porvó, que també actuaven per allà a Palafrugell i a Calella.
0: Després vindria el primer grup, el Blau Mediterrà de Badalona, l'any 1988. 25 anys cantant havaneres, fins que el 2013 en Lluís va anar a viure a Calella. I 4 anys més tard tornaria a formar un grup, aquesta vegada a Calella, els Faroners de Calella. Però més enllà dels grups, dels concerts i dels anys cantant, què representa realment aquesta música per a ell?
1: I formen part de la meva vida. Com tu ja saps, hi he escrit algun llibre sobre el tema de les havaneres i intento posar Calella en el món de l'havanera, en el mapa, en el món de l'havanera, amb una xinxeta, aviam si ens coneixen aquí a Calella. Per això ens diem Faroners de Calella.
0: De fet, aquesta frase resumeix molt bé el que pot arribar a significar una música, perquè l'havanera, per en Lluís, ja no és només un gènere musical. És una part de la seva història personal, però també una manera de mantenir viu un vincle amb el mar i amb la cultura de la costa. I és curiós, perquè l'havanera va arribar a Catalunya després de travessar l'Atlàntic, però amb els anys ha acabat sent una música que sentim molt a prop.
1: Per mi, les havaneres, bé, ja saps que vaig fer el llibret també i l'obra aquella de les havaneres mexicanes, on també hi vaig fer una recerca sobre les havaneres mexicanes, que no són les cubanes.

0: Palafrugell.
1: I aquesta dedicació també explica que en Lluís hagi investigat, escrit i treballat sobre les havaneres més enllà de cantar-les. Però potser hi ha una cosa que resumeix millor que cap altra què representa aquesta música per a ell. Des dels primers estius a Calella de Palafrugell fins als faroners de Calella han passat més de 40 anys.
2: El meu món és l'havanera, però bé, malauradament ens anem fent grans. Aquest és el resum.
1: Una música que va arribar de l'altra banda del mar i que amb el temps ha acabat formant part també del nostre paisatge i que per algunes persones, com en Lluís, acaba sent molt més que música.

0: Bé, jo que sóc un enamorat de la música, Gemma, et pregunto, de fet, fent referència al tema d'avui, que és el mar, i és inevitable que les havaneres doncs, el representen a la perfecció, et vull preguntar tu personalment, per tancar aquesta secció, doncs, què et representa tu aquest gènere per a tu, ja que avui parlem doncs, del mar i el que representa?
1: Les havaneres, què representen
0: Correcte.
1: Per mi? Tradició...
0: Bueno, si les has escoltat, si... Bueno, si n'escoltes, generalment.
1: No n'escolto, no et mentiré, no n'escolto, però vaja, a mi em recorden, doncs, quan parlem de cultura, tradició, crec que, vaja, són importants a mantenir. I, de fet, ahir ens vas parlar d'un grup d'aquí de Premià de Mar, de Gairó, que és gent jove que ha recuperat el gènere i, per tant, doncs, crec que aquest és el camí, no?
0: Perfecte. No, a veure, jo crec que per parlar avui del mar, doncs si volem afegir-hi un toc musical, doncs crec que l'havanera és perfecta.
1: Totalment, totalment. Sergi, gràcies. Fins ara.
0: A vosaltres.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
1: I ara posem el focus en una vila marinera, com ho és Arenys de Mar, la vila que té l'únic port que hi entra a Mataró i Blanes i concentra una de les flotes pesqueres més importants del país. Però la vinculació del mar amb Arenys de Mar es queda aquí, només al nom, Oriol?
3: Hola, Gemma, doncs és una bona pregunta, eh? Mira, jo només et diré que a la gent d'Arenys de Mar se'ls diuen sardinetes, eh? Amb això ja pots veure que no hi viuen pas d'escanar el mar. Sí, és veritat que també se'ls diu set ciències, eh? Però vaja, en tot cas, hi ha molta relació amb el mar. Com deies, tenim el port, i també tenim el Club de Pesca Mar Esport. També tenim un dels clubs nàutics més importants de la comarca. Fem rem. També tenim una entitat que només treballa per difondre el patrimoni mariner, que es diuen el Moll. Tenim restaurants de peix. Tenim una riera ampla que va a parar directament al mar. Tenim la platja. Tenim xiringuitos. Vaja, que tenim mil coses, però per respondre a la pregunta de si vivim o no de cara al mar, he convidat el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys, el Carles Ubach, i te'l presento. Carles, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda, Gemma. No et conec, però encantat que tinguis molt d'èxit amb el vostre programa.
3: Hora Maresme.
4: Hora Maresme, d'acord?
3: En Carles és el president del Nàutic d'aquí d'Arenys. Fa temps doncs, que ens coneixem i que parlem a la ràdio, parlem del mar, i doncs, amb ell és amb qui volem argumentar una mica aquesta pregunta. En primer lloc, no sé si començar pel final. Vivim o no hi vivim, Carles, de cara al mar?
4: Home, comencem pels noms dels nostres pobles, no? És de Mestit, Pineda de Mar, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Canet de Mar, eh? Aleshores, mar, és a dir, sembla que al principi doncs tenim que ser doncs, pobles que estem molt al costat del mar. I sí que és veritat, és a dir, la pregunta que em feies, si vivim de cara al mar, jo dic que cada dia vivim una mica més de cara al mar. Eh? Mm-hmm. No només de cara al paisatge, que és maco, és a dir, el mar és molt maco, no? Però tenim doncs, l'economia, què seria, en el nostre cas, sense el port, doncs, l'aspecte econòmic, l'aspecte esportiu, les escoles que hi passen. És a dir, per ells tenim... La nostra ànima són dos punts molt importants, no? Un és la riera, una riera única, i el port. I a vegades, quan vaig a l'Ajuntament i pujo al primer pis, perquè doncs, tinc una reunió amb l'alcalde o amb els meus serveis, doncs veiem, dic, els meus companys de Junta, dic, mireu, sisplau, a les parets. Què hi veiem? Quadros del port d'Arenys, no? Per alguna cosa serà això, dic jo, per alguna cosa serà, no? I quan et deia, doncs, en els últims anys vaig ser jo també vocal durant 6 anys a la Federació Catalana de Vela, i allà va sortir el tema de l'esport blau. És a dir, el que es pretén, amb l'esport blau, que ara devem portar allà, o devem portar 7 o 8 mil nens o més de Catalunya, doncs, que han viscut al mar. I llavors nosaltres, concretament, des del Nàutic d'Arenys, doncs entre l'esport blau i la vela escolar i els autocars que venen i tal, doncs, uns 2.000 nens i nenes passen tots els anys, ho torno a repetir, 2.000 nens i nenes passen tots els anys pel port d'Arenys. El meu somni, potser alguna vegada m'ho he sentit dir, és que tots els nens i nenes de l'Arenys i del nostre territori sapiguessin navegar. Després, que facin el que vulguin, d'acord? Però saber navegar per mi és molt important, saber fer un bon nus. Però la gent més gran està al costat del mar. Home, restaurants.
3: Sí.
4: restaurants. És a dir, Arenys jo crec que tenim una densitat de restaurants, sobretot al port, increïble, increïble. No? I bons restaurants, i que no tots són cars, no tots són cars, clar, tot depèn de lo que et mengis, tornem a estar-lo sempre, no? Però hi ha molts de restaurants que estan molt bé, i aquí també tenim, ara ve els calabarenys.
3: Ai, sí, i tant, ja no falta gaire.
4: Que és l'octubre, si no recordo mai, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Aquí, doncs, un record pel bon amic Joan Major, que és, per un costat, president del Mar Esport, amic i, a més, doncs, el xef i alma mater del restaurant de Can Major, que sempre diu que els calamars del Maresme són millors perquè mengen posidònia.
3: Ah.
4: Això, per això són més dolços, eh?
3: Segur. Alguna cosa hi ha.
4: Tornant a la pregunta inicial, jo crec que vivim de cara al mar, el port nostre. És un lloc agradable d'estar. Està ple, doncs hi ha 600, 700 embarcacions de vela, de motor, les fotos són fantàstiques. És un port, m'ho he sentit dir moltes vegades, és un port refugi. És a dir, quan hi ha temporals, doncs podem entrar. I la gent, doncs, quan parles doncs, amb la gent francesa, doncs que ve per aquí al Maresme, està molt contenta, perquè diuen la mer i le pré de village, és a dir, està a l'époque de tout près de village, és a dir, que el port està molt al costat de... El port està molt al costat del poble, le poble i le sijoli, el poble, tot i que l'hem anat fent molt bé a poc, però bueno, ara sembla que el mantenim, doncs crec que és un bon lloc i crec que Arenys, per acabar, vivim de cara al mar, però tindríem que viure encara una miqueta més de cara al mar.
3: Doncs vinga, feina que ens queda per fer encara en aquest sentit. Carles Ubach, president del Club Nàutic d'Arenys, moltíssimes gràcies per participar avui aquí a l'Hora Maresme.
4: Moltes gràcies i benvinguts sigueu.
3: Mira, si en tenim, de patrimoni mariner, Gemma, i d'història, que no n'hem parlat. També molta gent que s'hi dedica, que s'hi ha dedicat. Bé, definitivament, jo crec que Arenys de Mar no s'entendria sense el mar, i el mar tampoc seria el mateix segur sense Arenys.
1: Totalment, Oriol, completament d'acord. Moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I per entendre què ens aporta el mar i fins a quin punt seria diferent el Maresme sense tenir-lo al costat, parlem tot seguit amb en Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme. Quim, benvingut.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Quim, comencem pel més general. Fins a quin punt el mar condiciona el clima al Maresme?
5: Home, al 100%. Tenim un clima completament condicionat per la presència del mar. I això ho hem vist moltes vegades, no són les mateixes temperatures les que podem tenir, jo que sé, Premià de Mar, Arenys de Mar, qualsevol municipi de costa, que les que trobem, només que ens endinsem una miqueta cap a l'interior del Maresme, Dosrius, Tordera, com les que podem trobar a la que passem ja cap al Vallès, Vallgorguina, Sant Celoni, és a dir, que varia moltíssim i és gràcies, sobretot, a aquest efecte termorregulador, aquest efecte que té el mar de regular les temperatures.
1: I aquest efecte que comentes fa que doncs, tinguem temperatures més baixes a l'interior, però en canvi més xafogó, no, també?
5: Exacte. Aquí tenim dos parts. A l'estiu, el fet de tenir la proximitat del mar, hi ha dos fets que són molt remarcables. No? D'una banda, la presència contínua d'humitat. La humitat el que fa és que quan tenim molta insolació, aquesta humitat s'evapora. Aquest vapor d'aigua amb petites gotetes s'evapora i es converteix en vapor tal qual. Val? En aquest procés es genera fred. És el mateix una mica que passa amb la nostra suor. Nosaltres per què suem? Suem perquè el nostre cos el que està té una temperatura més alta del que hauria de tenir. Suem, aquesta humitat s'evapora i genera fresca. Val? Llavors, és el mateix, és exactament el mateix procediment. D'altra banda, l'altre aspecte, a part de tenir sempre una humitat ambiental elevada, com que estem prou del mar, és més fàcil que tinguem vents que provinguin del mar. Normalment, la temperatura d'aigua del mar és més baixa que la de la terra i, per tant, doncs, podem tenir vents una mica més fresquets. Això a l'estiu. A l'hivern passa el contrari. Mentre que en una comarca de l'interior, on no tenen aquesta influència marítima, tenen temperatures més baixes a l'hivern, aquí a la costa, al mar, aquesta mateixa presència d'humitat i, sobretot, els vents que venen de mar amb una temperatura que pot ser fins i tot més alta en el mar que no pas a la superfície de terra, doncs fa que tinguem unes temperatures raonablement més càlides que no pas a les comarques de l'interior. Per això sempre parlem que el mar fa de termorregulador de la temperatura i, per suposat, la nostra comarca està íntimament relacionada amb el mar i des del punt de vista climatològic també, fins al punt aquest que comentava, no? Que no té res a veure la temperatura d'un dia concret a Mataró, Premià de Mar, Arenys de Mar, Masnou, amb Dosrius, Tordera, fins i tot Palafolls, que està relativament a prop de mar, però ja està prou lluny com perquè hi hagi una certa diferència.
1: Mm-hmm. Una altra cosa molt característica de la costa són les marinades. Com es formen i què són exactament?
5: Bueno, és això, són vents d'origen marítim, són uns vents que es generen de... És com un cicle tancat, val? Són vents molt locals, vents d'origen tèrmic, que s'anomena. Per què? Doncs perquè quan a l'estiu el sol escalfa la terra, i per tant, com que escalfa la terra, també escalfa l'aire que hi ha al voltant de la terra. Aquest aire escalfat, què li passa? Com que l'aire, com més calent és, més lleuger és, doncs s'eleva. Uh-huh. A l'elevar-se, aquest buit que deixa aquest aire que s'ha elevat es veu omplert per l'aire que ve de mar, que és més fresquet i, per tant, va més arran de terra. Uh-huh. Aleshores, aquest aire, l'aire primer que havia pujat escalfat en pujar es refreda i torna a caure, perquè al refredar-se pesa més i torna a caure. I així es genera aquest cicle que contínuament fa que es mantinguin les marinades. Quan? Doncs durant el dia. Per què? Perquè és quan hi ha aquesta insolació més important i, per tant, es pot donar més aquest contrast de temperatura entre l'aigua i el mar, entre la terra i el mar.
1: Anem acabant, Quim. Ens queda una última pregunta. Aquesta proximitat amb el mar fa que la temperatura hi hagi una diferència notable entre, per exemple, Arenys de Mar, Arenys amunt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt? Es nota aquesta diferència?
5: Sí, es nota. Ja ho he comentat abans. Es nota molt. Es nota per dos aspectes. Un, per la proximitat al mar i l'altre, per l'altura. Per poca diferència que hi hagi, una diferència d'altura doncs també condiciona les temperatures. Evidentment, com més amunt, generalment, o sigui que hi hagi una inversió tèrmica, generalment la temperatura ha de ser més baixa. Per tant, sí que es nota, clar que es nota, i sobretot per l'efecte aquest, no? La llunyania o proximitat en el mar condiciona moltíssim les temperatures.
1: Molt bé, Quim, com sempre, molt agraïts per la teva ajuda i per les teves explicacions. Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Doncs que vagi molt bé, bona tarda.
2: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt del programa, nosaltres fem un cop d'ull al cel amb el nostre home del temps, en Quim Serra.
5: Hola, bona tarda. Avui hem tornat a tenir una jornada marcada pel temps estable, pel sol i per les temperatures càlides. Altre cop s'han fregat els 30 graus en punts de l'interior del Maresme cap al Serrada Litoral, mentre que a prop de la costa hem quedat al voltant dels 27-28 de màxima. Per tant, temperatures força càlides pel que és l'època de l'any. Ens trobem ja molt a les acaballes del mes de setembre i de moment sembla que canvis importants no n'hi haurà, tot i que de cara a la setmana vinent sí que és cert que hi haurà més núvols i fins i tot algunes precipitacions. Ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, pel que queda aquesta setmana, s'ha de mantenir la bonança. De fet, de cara a demà, com avui, tindrem domini del sol, els vents seran fluixos, avui en vent de garbí, aquesta tarda, demà, el vent serà fluix de mar cap a terra i la situació marítima estarà dominada pel marejol. Potser al matí una mica de mar de fons, poc important. De cara a dissabte, doncs, aquest primer cap de setmana de la tardor, tindrem un temps que, de moment, ben poc ha de variar. Estarà dominat pel sol, la temperatura que baixa una mica, tot i així continuarà càlida, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Diumenge el vent del sud es reforçarà, farà que hi hagi més núvols, sobretot cap al serralada litoral, però també la resta de la comarca durant la tarda, tot i que de moment d'aquests núvols no esperem precipitacions. Seria dilluns, quan sí que podria ploure de forma feble, de forma poc important, aquí al Maresme, però no descartem que arribin pluges entre dilluns i dimecres de la setmana entrant.
1: Doncs moltes gràcies, Quim. Nosaltres seguim avançant i ara, doncs, tot seguit el que fem serà fixar-nos en les xarxes socials, que la Laura Espanyol ja ens ha preparat de què parlarem avui. Laura, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma.
1: Com sempre, destaquem primer alguna cosa al Maresme.
6: Mira, al Maresme tenim que el tancament sobtat de la clínica dental Utrilla i Costa a Mataró ha deixat pacients amb tractaments interromputs i diners avançats. Els Mossos d'Esquadra ja havien registrat 5 denúncies i els afectats s'estan organitzant per presentar accions conjuntes. Alguns han assegurat haver pagat part o la totalitat de tractaments que ara hauran de continuar en un altre centre.
1: Vaja, doncs lamentem aquesta notícia que ens toca ben a prop. En clau internacional, en què ens fixem?
6: En clau internacional també ens hem de lamentar perquè a xarxes tothom parla del polèmic desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que en porta 70 al mateix pis de Madrid. Centenars de persones s'han concentrat davant el pis de la Mari Carmen per frenar el desallotjament que ha generat un creuament d'acusacions al Congrés. És la quarta vegada que intentaven desnonar la Mari Carmen d'una casa on viu des dels 16 anys i ni les gestions de l'administració ni la força de l'activisme ho ha pogut evitar.
1: Doncs veurem com acaba aquesta qüestió. I el tema curiós del dia, Laura?
6: Doncs com a curiositat tenim l'origen de les festes de la Mercè, que es remunta a l'any 1871. Aquell any el rei d'Espanya, Amadeu de Savoia, havia anunciat que visitaria Barcelona al setembre i com que les dates coincidien amb la Mercè, l'Ajuntament va aprofitar per organitzar una sèrie d'actes festius. La festa va durar 8 dies, amb el 24 de setembre com a dia central, combinant activitats populars amb fires industrials i comercials per tal d'atreure forasters.
1: Molt bé, Laura. Has anat alguna vegada a les festes de la Mercè?
6: Sí, sobretot els concerts.
1: Ah, molt bé, molt bé. Jo crec que no hi he anat mai.
6: No, a cap?
1: No em sona, ara mateix no ho recordo, però vaja, sí, haurà d'anar algun dia, eh?
6: Sí.
1: Molt bé, Laura, doncs no marxis, va, que també coneixem la pregunta del dia. Doncs tu diràs, què preguntem?
6: Doncs en relació amb aquesta última curiositat, preguntem als nostres oients si saben l'origen de la festa major del seu poble.
1: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que formulem a xarxes. Laura, moltes gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.

0: I continua la Laura Espanyol amb nosaltres perquè comencem la segona part del programa amb una nova secció de natura en què continuem parlant de la vegetació litoral amb la nostra companya. Endavant.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs com ja vam avançar la setmana passada, avui continuem amb la Carme Buixaller, presidenta de NatMont i doctora en biologia especialitzada en botànica, per parlar de la vegetació litoral. Bona tarda, Carme.
2: Hola, bona tarda.
1: Fem, abans de continuar la conversa, una mica de resum sobre el que vam parlar la setmana passada.
2: A veure, molt resum. El que vam parlar de la setmana passada era la importància que tenia els sorrals maresmencs, que són, fixeu-vos que dic sorrals i no dic dunes, perquè vam remarcar que degut a la manca de vent, o que no n'hi ha gaire sovint de vent fort, i que el mida del gra és gruixut, aquí al Maresme, no es poden construir dunes. De tal manera que aquest fet condiciona les espècies que hi creixen, les espècies vegetals. Dintre d'aquestes vegetals vam categoritzar-les en dues menes. Una que deien les típicament somòfiles, que són aquelles espècies que viuen única i exclusivament al litoral, i després també una altra categoria que dèiem les espècies pròpies, que eren aquelles espècies també somòfiles, però que viuen també terres endins, que es troben a les platges del Maresme també. I aquest conjunt d'espècies i el fet aquest de que no hi ha dunes fan que la vegetació que tenim aquí al Maresme és una vegetació única a tota Catalunya. A grans trets, resumint, seria això.
1: I també la setmana passada vam dir que de les 40 espècies que s'havien arribat a tenir aquí al Maresme, pràcticament les estem recuperant. Llavors, el que jo volia preguntar ara és parlar una mica de quins són els factors que fan que es perdi la vegetació i que quines són les amenaces d'aquesta vegetació tan única.
2: A veure, la principal amenaça és factor antròpic, o sigui, humans. Fa 40 anys enrere, o 30, o 20, fins i tot, la imatge que teníem de les platges eren unes zones completament planes, sense ni una herba, d'acord? On la gent hi col·locava la tovallola. De tal manera que per mantenir aquestes platges així, d'aquestes característiques, què passa? Doncs hi han de passar la màquina per netejar-les. De tal manera que les plantes que hi podien créixer, doncs al passar-hi les màquines, res de res, ja no podien créixer. S'ha de pensar que són unes plantes, dintre de tot, molt ben adaptades al seu ambient, però fràgils. Per tant, el principal factor és el factor antròpic. A més, has de tenir en compte que terra endins, bona part de la vegetació que hi hauria d'haver, l'engolida infraestructures. A part d'això, avui dia també tenim una altra cosa important, un altre factor important, que és el canvi climàtic que comporta, entre altres coses, la pujada del nivell del mar. Si puja el nivell del mar, evidentment la franja que ocupa aquesta vegetació cada vegada és més petita.
1: Llavors, aquestes espècies no estan amenaçades per exemple, espècies exòtiques invasores o aquests altres factors que potser altra vegetació sí que està afectada per aquests factors?
2: En algunes platges això sí que sap que és problemàtic, però aquí al Maresme no és tant aquesta la problemàtica. Has de tenir en compte que la vegetació aquesta a pocs llocs es troba. Vull dir, si no és en aquests tancats de protecció com hi ha malgrat, a la resta és que no hi ha res. De tal manera que en aquests municipis de protecció hi ha poques espècies d'aquestes invasores. Per tant, no, aquí al Maresme no és problemàtic.
1: D'acord. I a part dels tancats que ja estan fent alguns ajuntaments, com es poden protegir aquestes espècies?
2: Primer de tot hauria de ser consciència ciutadana, que això és molt complicat. Mm-hmm. S'hauria de tenir present que aquestes plantes, també adaptades en aquest ambient, són úniques, extraordinàries, i s'ha de tenir present que moltes d'elles, per fer front a aquests ambients tan durs, per exemple, tenen un cicle biològic, o sigui, de naixement i mort, diem, que dura una temporada. De tal manera que a l'estiu allà es veuen troncs secs, unes arbotes seques. Sí. Que si no hi estàs avesat a veure-ho, et penses que és brut, és lleig, que no val la pena protegir, perquè ja t'ho dic, és una herba seca ja. Altres també s'ha de tenir en compte, per exemple, que punxen. I això també són herbotes, no són útils pels homes, perquè sempre ens ho mirem des del nostre melic, no mirem des de la perspectiva de la natura, d'acord? Per tant, conscienciar la gent això costa molt.
1: D'acord, doncs a veure si aquestes entrevistes també serveixen per conscienciar la ciutadania sobre la vegetació tan rica que tenim. Moltes gràcies, Carme.
2: Sí, a vosaltres, a disposar, com vulgueu.

0: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Molt bé, continuem. La setmana passada parlàvem de moda i autoestima. Avui hi afegim un altre element, l'amor i les cites. Canvia la nostra manera de vestir quan ens agrada algú i què volem transmetre amb la roba. Com sempre, ens dona els millors consells la nostra col·laboradora, experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja donem la benvinguda. Judit, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com estàs? Què tal?

0: creus que és millor potenciar el nostre estil habitual, no? Com anem vestits de forma doncs, a diari, o hem d'arriscar una mica més?
1: Jo no, bueno, en una primera cita arriscar pot ser sortir de la zona confort massa i pot ser liar-la molt, eh? Uh-huh. A veure, si no et coneix aquesta persona i tu vols entrar ja d'aquesta manera, la imatge que s'endurà de tu és la que tu et posis, eh? Clar. Si tu et poses amb aquesta roba, ell o ella es pensarà que ets així, o sigui, que és la forma teva de vestir. És la primera impressió, sabem la importància que té, o sigui, que jo la primera impressió seria el més natural possible. Això sí, el que dic, polideta, arregladets, no?
0: Clar, fins i tot si anem d'una manera en la que no acostumem a vestir, a la mesura, imagina't que anem coneixent aquella persona, pot pensar, ostres, el primer dia va venir d'una manera i ara és completament diferent.
1: Clar, imagina't que potser, no m'ho invento, que li agrada que vagis més, no sé, amb un estil de roba, no? Més prip, jo què sé. I tu vesteixes així, resulta que amb ell, oh, que guai com vesteix. I després comences a vestir com ets tu i dius, bueno, és que no té res a veure amb el que dius tu, és que no... Jo penso que hem de ser autèntics i ser com som nosaltres.
0: Uh-huh. Més enllà de la roba, ara ja acabo de pensar també el tema del maquillatge, sobretot, doncs, potser més les dones, quan s'acostumem a maquillar més algunes dones. Creus que és millor... perquè a vegades ens equivoquem, no? Ens pensem que més maquillatge millor perquè volem agradar, perquè volem estar doncs, molt guapes. Potser a vegades ens equivoquem, no?
1: Jo dic, per experiència pròpia, que el físic, quan més maquillatge, més gran fa. O sigui, uh-huh. més gran fa la persona. Si és un maquillatge nut, natural, que tu pots anar molt maquillat però natural, perquè a vegades portes molt pota i moltes coses, però no es nota perquè vas amb uns tons naturals, eh? Et potencia les faccions i tal, perfecte. Però si poses coses molt, molt, molt agressives o molt... Bueno, és el mateix que la peça de roba, eh? Uh-huh. Si no vas sempre així, no facis això, saps? Clar.
0: Maquillar-se molt, per tant, ens pot posar més edat.
1: Et pot posar més edat i pot jugar en contra teu, eh? Uh-huh. Perquè realment, al final, és veritat que quan més naturals és més... És com, uau, saps?
0: Clar,
1: És millor, però bueno, que el maquillatge està bé en mesura, eh?
0: Uh-huh. Pel que fa al tema dels colors o els estils o els diferents, doncs, les diferents peces de roba, hi ha algunes que són, doncs, que resulten més atractives que altres?
1: Aquí depèn, perquè tu imagina que és una primera cita que sou dues persones que aneu a caminar per la muntanya i us aneu a fer una excursió a la muntanya a la primera cita.
0: Clar.
1: M'explico una altra cosa, que sigueu dues persones que us agrada molt anar al teatre i quedeu per anar al teatre. Llavors, clar, sí. Jo penso que és una miqueta el que parlem sempre. Peces i prendes que ens facin sentir còmodes, que ens agradin a nosaltres com ens queden i que ens donin un empoderament, saps? Una seguretat, és el més important.
0: Clar, completament d'acord amb el que comentes, sobretot de quin tipus de cita, no? Perquè no serà el mateix una cita de dia que una cita de nit. En el cas d'una cita com més estàndard, no? Més el que ens ve al cap quan parlem de cita, sobretot és doncs, anar a prendre un cafè o anar a sopar o fer alguna activitat d'aquestes, què recomanaries a vestir-se, doncs, per exemple, per anar a sopar?
1: Doncs, home, si anem a sopar, i depenent de les pretensions que tinguem, eh? Si és una cita normal que només vas a sopar, doncs posar-te alguna cosa que et tregui partit, no? Que estiguis mono o mona, que estiguis guapo, que sàpigues que t'afavoreix, i el que et dic que siguin prendes coquetes, no? Uh-huh. Coquetones, no sé, si és un vestit de tirants maco que saps que et queda superbé o que fa un escot bonic o, no sé, tirar per aquí, tirar pel que et fa més, que et fa sentir més atractiva, no? Perquè normalment les cites de dia, és cert, i això no... Les cites de nit són més picaresques, no? Són més... No sé, la nit tot ho amaga, no? És uh-huh. diferent. El dia és, doncs, més, potser, anar a agafar un vol, anar al cinema, anar no sé què, que dius tu, si vas al cinema, t'has tancat a un puesto i no parles.
0: Clar.
1: M'explico? Llavors, a vegades, bueno, penso que han de ser coses que, el que et dic, que et donin joc.
0: Mm-hmm. Judit, tu en saps molt de moda, però també en saps bastant de relacions. Quan comencem una relació, per què ens arreglem més al principi que no quan portem doncs, ja un temps, no? Potser a l'inici ens importa fins i tot tenir un pijama bonic, no? I al final doncs, es va perdent els detalls petits, no? El mantenir doncs, tot maco.
1: Doncs et vaig a dir una cosa. Jo cansé molt, com dius tu, i això és veritat, perquè tinc més anys que les portes i tinc les meves relacions. La que tinc ara, que és per mi, i sens dubte, i és perquè també és la que tinc ara, però és que és per

0: és la més que em fa sentir millor i que estic millor i que estimo més a la persona i tot és increïble. No fa més d'un any ja que estem junts i no he deixat d'arreglar-me, ell no ha deixat d'arreglar-se. No hem deixat de mimar els moments de la roba d'anar a dormir o la roba de tot. Segueix igual. M'explico?
1: Sí.
0: Suposo que depèn de la relació, depèn de les persones, acabem... No ho deixes. És que abans casualment ho parlàvem això, en plan, dic, nosaltres sempre... Diu, sí, sempre anem bé, oi? Diu, sí, amb un ovell en xandall, em deia. Vull dir, sempre ens arreglem. Jo sempre penso, ai, a veure si... Que, em poso aquest, perquè sé que hi ha algun vestit doncs, que li agrada més com en queda o que a ell mateix li encanta el vestit. Em va regalar un vestit al Lago Como, preciós, i me'l poso perquè sé que li agrada i perquè a mi m'encanta, eh? Però sí, no sé. Jo penso que ens hem d'arreglar, eh? Jo crec que s'ha de... Bueno, és com tot, és que les plantetes, si no es reguen, es moren, saps?
1: Clar,
0: i
1: clar,
0: a les relacions és el mateix. Les relacions s'han de treballar cada dia, s'han de regar cada dia, s'han d'estimar cada dia.
1: I fins a quin...
0: Aquí consejo.
1: Judit, fins a quin punt és normal que la parella opini sobre com vestim?
0: No, això, veus? Una cosa és que tu sàpigues que aquella peça li agrada perquè a tu t'agrada. Cuidao.
1: O demanar consell, també.
0: Jo no, exacte, tu pots demanar consell, pots tenir un dia que dius, ai, avui saps allò que no ens veiem bé del tot, i escolta'm, i saps que aquesta persona t'estima, i que és una persona que no és tòxica, i que és una persona que és sincera, i que no et faran anar amb coses que no et queden bé, i dirà, ostres, m'agrada més aquest o aquest? I jo, a vegades em passa, ell mai em diu, posa't això, posa't allò, eh? Però jo li dic, mira, no sé què posar-me aquest o aquest. Dic, quina em poso dels dos? Va, me'ls provo els dos. I em diu, pues potser vull el blau, no? I dic, ah, vinga, va, doncs el blau, gràcies, perquè no vull pensar. Però no vol dir que ell em digui el que m'he de posar, saps? I penso que seria molt tòxic anar vestit com vol l'altra persona,
1: clar,
0: perquè al final tu has de tenir el teu criteri. Una cosa és que pots tenir un dia que no tal, o anem dels dos que va, avui ens vestirem iguals, en plan conya, no? Però això és una altra cosa. Però que et diguin com t'has de posar, és que això ja s'ha d'anar a mirar a la base de més coses. És el que et dic, si és una relació sana, no tòxica, no passa això.
1: Totalment, totalment. Judit, com sempre, ens encanta aquesta secció i doncs aquesta conversa amb tu. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
0: Perfecte, una abraçada molt gran. Adéu.

0: Vinga, som-hi. Arribem al final del programa d'avui. Encara ens queden alguns minuts i nosaltres doncs, el que toca fer ara és la tertúlia que ve conduïda per en Jordi Pratsavalls. Jordi, quina és la pregunta d'avui i de què tracta la tertúlia?
1: Bona tarda, Gemma. Bona tarda, companys. Espero que estigueu preparats. Crec que per aquí tenim la Laura d'Ona Malgrat i en Sergi de Ràdio Televisió de Calella.
2: Hola, què tal?
3: Sí, bon dia.
1: Què tal, companys? Gemma, tu també pots participar, eh? Òbviament, convidats a tothom que vulgueu. Perquè avui vinc a fer una miqueta d'advocat del diable. Val, avui parlem del mar. I durant tot el programa hem estat escoltant que bonic que és el mar, que com ens encanta, i la veritat és que és un luxe poder viure en pobles de costa. Però, com us deia, faig una miqueta d'advocat del diable. I el que us vull preguntar és si la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer. Us poso un petit exemple. Per exemple, el tema de la línia del tren, que n'hem parlat moltes vegades. Sí, és molt maco veure quan fa sol i veus tota la línia de la costa, no? Però què passa quan plou o quan el mar està agitat? Que moltes vegades hem hagut de lamentar doncs, alguns problemes complicats. Llavors, aquí us llenço la pregunta, companys. La franja marítima condiciona el nostre paisatge i manera de fer i d'alguna manera també ens perjudica?
2: A veure, no és una pregunta fàcil, t'he de dir.
1: No ho és, no ho és. O sigui, ho suposo difícil, és, high level.
2: És per reflexionar una mica. A veure, al final, jo crec que quan parlem del mar, parlo a tret general, no fent referència al que comentaves del tren. Jo crec que al final, doncs, és això, no? El mar ens ha donat una identitat, una riquesa també, perquè al final doncs, aquest mar doncs, genera també turisme, però jo crec que tenim un repte que és no ben bé explorar doncs, aquesta costa i quin benefici se'n pot treure, sinó més aviat doncs, com salvar-la de lo que ve, no? A partir d'ara, com les emergències climàtiques, la regressió de les platges, etcètera, etcètera. Però jo crec que un dels problemes principals és el canvi climàtic doncs, que pot fer-nos perdre paisatge de mar.
1: Clar, jo burxo una miqueta més i aquí ara, Laura, et preguntaré a tu a veure si vols agafar aquest comentari que et faig. En Sergi ens parlava, ostres, turisme, per exemple, no? Sí que és veritat, per exemple, Calella és un municipi on hi ve molt de turisme, Malgrat, per exemple. Però clar, això el que fa és que a vegades a l'estiu el poble estigui massificat. Faig advocat del diable, Estic forçant la conversa per intentar buscar una miqueta el contrapunt. Però, Laura, per exemple, tot aquest tema del turisme, degut a les poblacions de platja i aquest mar que tenim, el veus bé, no el veus bé?
3: A veure, el veig bé fa uns anys que no era tan massificat. Ara que és tan excessivament massificat que potser la gent del poble no troba tampoc espais per poder anar ells a la platja i gaudir del mar, ja no em sembla tan bé com anteriorment. I, evidentment, molta part del que comentava abans el company, que el canvi climàtic l'estem provocant nosaltres i part de tota aquesta provocació del canvi climàtic es fa també en base al turisme.
1: Mm-hmm. Gemma, no sé, si estàs per aquí, tu què hi dius?
0: Doncs mira, jo justament em vaig a disculpar, perquè estava redactant una cosa i
1: cap
0: us he
1: problema.
0: Perdit el fil. Si pots tornar a repetir una mica el que estaves preguntant.
1: En Sergi i la Laura han posat sobre la taula, per exemple, altres problemes, com per exemple el canvi climàtic. Jo em referia també a la massificació del turisme o a les riuades que fan que la línia que passa per la costa, sobretot la línia de Renfe, moltes vegades quedi inundada i això ens provoqui més problemes a l'hora d'anar amb la línia del tren. Amb tots aquests contres, diguéssim, i els pros que també hem estat parlant durant tot el programa, tu cap on et decantes? Creus que et faig la pregunta directament, que la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer?
0: Home, sí, totalment. O sigui, tenir el mar tan a prop de... tenir la costa i tenir el mar aquí a prop ens fa... és a dir, actuar d'una certa manera. Per exemple, recordeu quan va haver-hi aquell temporal tan heavy que se'n va endur...
1: El Glòria.
0: Clar, que a Arenys de Mar va haver-hi un restaurant que va perdre part de la terrassa. O sigui, al final... hem de tenir en compte que tenim doncs, unes certes característiques pel que fa doncs, al tema de tenir el mar tan pròxim i que cada cop ens quedem sense sorra, o sigui, hi ha menys tros de platja i, per tant, totes les construccions, ja siguin xiringuitos, restaurants, habitatges que estan tan a prop, al final... És una qüestió que haurem de tenir en compte. Potser no ara, de forma immediata, però sí que en un futur no molt llunyà.
1: I el sabem valorar? Perquè moltes vegades jo ho he pensat. Jo sí que és veritat que som de Palafolls i, Laura, ja m'entendràs, sempre tenim la disputa entre Malgrat i Palafolls, entre si la platja és de Palafolls o de Malgrat. Això ja és un conflicte d'anys. Però els que tenim a prop la platja, la valorem prou? És una cosa que veiem cada dia. Passeges per al Passeig de Mar de Calella, per exemple, o de Premià, i trobes la platja a tocar. La veiem cada dia. Molts hem vist imatges, per exemple, d'aquella persona que veu, per exemple, per primer cop al mar i s'emociona o ho sap viure. Però nosaltres que ho veiem cada dia, ho valorem prou?
0: No.
2: És com tot, no? Al final, quan una cosa la veus cada dia, poder no la valores tant com si la veus només una vegada o per primera vegada, que és el que comentaves, no? Al final, jo crec també que poder es valora més a l'estiu que no pas a l'hivern, les localitats, sobretot de costa, i que vivim també del turisme que ve a l'estiu, doncs que a l'hivern les platges doncs queden desertes i poder doncs no és el mateix.
0: Jo personalment, més enllà de valorar o no valorar la platja, crec que la tenim normalitzada, els que tenim, doncs, l'avantatge de viure a prop del mar. Per tant, és un element que forma... És un element més, no?, del paisatge, i quan veiem el mar és com quan veiem, no sé, doncs la carretera. És trist, però no donem tanta importància perquè el tenim cada dia allà. Ara, si no el tinguéssim i visquéssim a la muntanya, sé, doncs, persones que viuen a l'interior, que quan poden i s'escapen a la costa, ho gaudeixen moltíssim perquè, clar, no tenen el mar a 5 minuts o a 10 minuts a casa.
1: I ja per acabar, Laura, no digues, perdona, que no t'he deixat acabar. Laura, digues.
3: Res, que el mar potser sí que quan el veus el dia a dia no el valores, però quan marxes i estàs una temporada visquent a llocs sense mar, jo personalment l'he trobat a faltar. Vull dir que he notat que ho tenia, ho donava per sentat i no tothom té el mar al costat i les avantatges que això et proporciona.
1: Aquesta vessant nostàlgica, no?, que també té el mar. I per acabar, posem-hi una nota graciosa. Va, vosaltres què dieu? Anem a mar o anem a Marc?
2: A Marc, sempre. I amb uns banyeros.
0: A Marc, però això ho deien abans, no? Ara potser ja no. Però
1: això ho diem molt per aquí, Gemma. A l'Alt Maresme, diguéssim, Calella
0: sí?
1: cap amunt,
0: a
1: sempre anem a Marc,
0: sí. Ostres, jo pensava que era una cosa de persones de certa edat. No pensava que fos una cosa de territori.
2: Gràcies, Gemma.
0: No, però per això m'ha sorprès tant que en Sergi ho digui, perquè en Sergi és superjove.
2: Musicalment, no.
0: Clar. També és veritat que en Sergi és un cas a part, o sigui...
2: Soc un boomer.
0: Ets un boomer d'ànima, podríem dir, no? Perquè
2: sí,
0: física...
2: Hosti, que maco, això, no?
0: No, clar, físicament ets una persona superjove, o sigui... Però la teva ànima, Sergi, és una altra època.
2: Ja ho estudiarem.
0: Ja ho estudiarem. Molt bé, doncs, companys, nosaltres anirem acabant el programa...
1: Pensava que anaves a dir anirem a Marc.
0: Ja. anirem acabant el programa d'avui, com sempre, Jordi Pratsavalls, Laura Espanyol, Sergi Ferrer, també la resta de companys i locutors de l'Ona Maresme. Moltíssimes gràcies per participar i per fer possible el programa d'avui. Ens tornarem a escoltar demà amb una nova edició, amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Adéu, marxem. Fins demà. Que vagi bé.
1: Adéu.

Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
1: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
2: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
0: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Ta mare és la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar, del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
3: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà, a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
3: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
2: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
3: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
2: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
3: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
2: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
3: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
2: Ah, I clar, no té cap
3: quan
2: vincle.
3: Tu vas a comprar
2: abadejo
3: al mercat,
2: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
3: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
2: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més, t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
3: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No, no. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
2: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
3: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
2: Sí.
3: Picar per telèfon també és telefonar.
2: I vosaltres
3: tenim
2: diverses
3: maneres
2: picar
3: de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
2: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
3: Sí.
2: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
3: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir.
2: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
3: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Uh-huh. Ja preparat per a, en el teu cafè o en el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
2: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
3: Com
2: i
3: de
2: tant.
3: Moure's,
2: és
3: no?
2: Anar a dormir.
3: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
2: Uh-huh. Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
3: Seguim en accions, per exemple, escurar.
2: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
3: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu vés a escurar els plats, doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
2: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem no. De dir rentaplats.
3: Ja li diem rentaplats, en això, sí, sí. I va. Si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
2: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
3: Molt bé, sí, sí.
2: No? Per context, ho he tret.
3: Maldar, sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
2: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
3: és
2: més
3: és una mica estès. Més estàndard, no?
2: Sí. Sí.
3: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
2: Vinga, doncs, va, l'última.
3: Vinga, va.
2: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
3: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fer és una expressió momos. Que utilitzem bastant.
2: Ostres,
3: sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
2: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
3: Vol dir fer ganyotes.
2: No. Fer ganyotes?
3: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nenet treu la llengua.
2: La llengua.
3: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
2: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
3: Vinga.
2: Esgangalar. Toma,
3: ostres,
2: ja.
3: És complicat estar a dir, eh?
2: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles idea, coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
3: És difícil, no sabria dir-te. Doncs, perquè, a més, no hi ha cap pista aquí que
2: no,
3: pugui endevinar.
2: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
3: sí.
2: que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
3: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
2: no
3: una
2: sé
3: cosa
2: per què els vilanovins
3: eh?
2: hem desenvolupat aquest llenguatge, eh? però és així.
3: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
2: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
3: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui,
2: doncs
3: un altre
2: repetirem.
3: Per parlar-ne més.
2: Pues,
3: i tant.
2: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
3: molt
2: convé, convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
3: fem
2: sigui
3: un concurs,
2: jo,
3: molt
2: exacte,
3: bé,
2: que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
2: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
4: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
2: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
5: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
2: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, molt bona tarda.
2: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
6: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
2: Doncs ara mateix no massa, quina?
6: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
2: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
6: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
2: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
6: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
2: Efectivament.
6: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
2: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
6: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, molt bona tarda.
2: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
7: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que hosti, pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí de Agramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser pues, on va començar diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
6: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
7: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però ja està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
2: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
7: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i, bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
2: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
7: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és... arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
2: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
7: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser, pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si, pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
2: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
7: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit. Uh-huh.
6: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
7: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a... si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip, Mentre que una acció, doncs, a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
2: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
7: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador a terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
2: Mhm.
6: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espíteu o s'arbitre? Bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això coincidirem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella, vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
7: Jo, per exemple, quan jugava a futbol, venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
6: A tu t'agrada patir, pel que ve.
2: Sí, no?
7: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar, vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, es va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, vinga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, en el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment, l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
2: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
7: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. Val? La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva on no es vulgui ni bons. També a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, ¿vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves de, a nivell de concentració i psicologia, t'haig de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins el camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
2: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
6: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
8: Vale, la primera, aquesta.
9: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
8: Per aquesta?
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: I ara l'última?
9: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que, des de fa dècades, donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'Arc del Pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I, sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre Ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els Ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era d'Istolacio i Indortes i era Cant a la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Cant a la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de sis dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... Aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no?, que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera, saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal, bàsicament, en la ciutat. Va ser el primer que es va fer gràcies a l'escultura que es va col·locar, a més, d'una manera simbòlica, perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio. Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
4: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
5: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, pues, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
4: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
5: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla...

0: neix la idea d'aquest espai?
1: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
2: I dius que l'Espai Cuina de Mar ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
1: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
2: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
1: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
0: Eva,
1: qui el tingui, li hem de crear.
0: Exacte, exacte, això és important. L'ametlla de mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
1: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
0: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
1: Que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors, això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
2: Anna, jo que mira, l'altre dia, per preparar una mica el programa, vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
1: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
0: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
1: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo que és de Vilanova, podria ser no.
0: No.
1: És un tauronet. Que un tauró, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
0: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
2: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
1: gràcies.
2: Bé.
1: Gràcies.
3: Rambla 54 és...

0: que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
3: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Solec, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo doncs vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume, envoltat de gegants, ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
3: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
4: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
3: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
4: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
3: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
4: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos.
3: Ostres.
4: Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
3: I com ho van resoldre, això?
4: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers, també, i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
3: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
4: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i, de fet, el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i, de fet, ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors, això a la canalla els encanta.
3: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
4: exacte,
3: nen?
4: Focaifa, que és foc, aigua i farina.
3: Uh-huh.
4: I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
3: Entenc que és un carrer molt dependent.
4: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la, precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'Oló com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
3: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'Oló, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
4: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: amb la 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i sabien, coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents, i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.
2: La comissaria de Campou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: La comissaria de la policia local a Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Sobirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita Lole Morilla com Crida Premianenca van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Justament, David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. La Plana Cultural, l'Espai l'Amistat, projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre i seran el director i en Carles Pastor.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook...
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres que ho facin de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que avui ha presentat en una escola de Cornellà de Llobregat. Escoltem la consellera Esther Niubó.
6: Tornar un back to basics, als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
5: I l'aeroport de Girona comptarà amb les rutes de Liverpool i Londres a partir del març i el juny de 2027 operades per EasyJet. La ruta amb Liverpool operarà des de març fins a l'octubre, mentre que la connexió de Londres-Gatwick tindrà un recorregut més curt, de juny a octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat és Miquel Noguer.
7: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxert, a Air Nostrum, etc.
5: I la Comissió Europea ha admès que no li sorprenen les informacions que apunten a un possible atac amb drons russos contra Espanya, França o Itàlia, perquè diu l'espai aeri de la Unió ha estat violat en diverses ocasions els últims mesos. Però això sí, ha subratllat que no li consta cap informe que reculli l'alerta concreta contra el territori espanyol, tal i com ha publicat el diari El Mundo. És una notícia que ha aparegut en aquest diari i el portaveu de la Comissió de Defensa ha afirmat que ha vist la informació publicada al mitjà espanyol i que no li sorprèn en absolut. I parlem de Ribes de Freser perquè ha activat una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta per l'excés d'arsènic, que és un tema que ja fa setmanes que cueix. El problema es va detectar fa uns dies a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del municipi, que abasteix amb dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
8: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
8: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat del passat mes de maig, per la qual no havíem fet cas, prou cas, fins ara. És el nou disc de Tammy Crest. El vam sentir en el primer programa d'aquesta temporada, ara fa 3 setmanes, però doncs calia tornar-hi a escoltar més temes d'aquest disc, que realment doncs és un disc important, és un disc especial. Asikel. Fan 20 anys, 20 anys de Tammy Crest, aquesta banda nascuda al nord de Mali, a la frontera del desert, o en el desert, al desert del Sàhara, i que és una de les bandes de música de blues del desert doncs actualment més potents. Tammy Crest graven amb Glitterbeat Records, que és qui ha publicat aquest disc Asikel. Hem sentit aquest tema i ara ve el que ha estat el single, alhora és el vídeo, un vídeo que val la pena veure'l i en el qual es denuncia com en aquella zona del món, o sigui en el sud del desert del Sàhara, doncs els conflictes desplacen la població, una població nòmada com són els Tuareg i que s'han vist abocats, s'han vist obligats a establir-se en camps de refugiats tant a Mauritània al sud com al nord, el que és això, el que és el nord de Mali en la frontera amb Algèria. El tema es diu Imanin.

Tammy Crest, des del disc Acikel, i aquest tema Imanin, en el qual, com dèiem, explica l'èxode que ha viscut el poble tuareg degut als conflictes bèl·lics i, sobretot, provocats pels jihadistes enfrontats a l'exèrcit i als mercenaris en aquella zona del Sahel o ja a la porta del propi desert del Sàhara. De la pròpia ciutat històrica de Timbuktu, doncs han hagut de marxar a viure a camps de concentració, que són els que mostren en el vídeo d'aquesta cançó. Anem a buscar, però, un tema anterior d'un disc que ja té gairebé 10 anys. El dedicaven a la seva ciutat, allà on van néixer, Kidal, també una petita ciutat al nord de Mali, Tammy Crest.

L'altra novetat que vam introduir en el primer programa i el que no havíem seguit és un disc, ara sí, publicat durant l'agost, perdó, juliol d'aquest any, és aquesta cantant de Mali, Ma Damba, filla d'un griot. De fet, ella té tota la tradició dels Djelilia, de la música, doncs, la música tradicional i la tradició oral d'una família de griots. El seu pare, Djeli Baba Sissoko, era un dels griots dels importants a la regió de Bamako. I ella, doncs, segueix tot plegat. De fet, viu a França des de ja fa uns anys, també donada la situació que es viu a Mali, i ella, doncs, el que fa és, amb aquest disc, es torna en l'escena d'una manera, doncs, això com cal, amb una presència i un disc ben produït i amb una força important. Tabolo Koura es diu el disc, i hem sentit un tema que encara no havíem... Bueno, vam sentir un només, ara en van dos més. Aquí va el segon, Simbo. Simbo.

Ma Damba és el nom d'aquesta dona cantant de Mali que ens porta aquestes històries, aquestes epopeies de les tradicions Mandinga i Bambara des de Mali. Ho fa doncs, amb la fórmula que toca, que és doncs, amb aquest ngoni, aquesta guitarreta, aquest petit llaüt, les carbasses i alhora potser aquí l'innovació és un acordió. Perquè, de fet, el guitarrista que l'acompanya i que els hi fa els arranjaments i les produccions és el francès Thierry Fournel. Bé, Ma Damba, que, com dèiem, és un disc important perquè la torna a posar a l'escena quan ja té més de 60 anys i ho fa amb un disc com cal, però, de fet, fa ara 7 o 8 anys també en va fer un altre que va tenir una important repercussió i molt bones crítiques. És aquest. Hakili Kele, Ma Damba.

La nostra descoberta aquesta setmana ja la vam presentar també en el primer programa de la temporada. És aquest llançament de Real World Records, La Missy, el seu segon disc, de fet, el primer llarga durada, que es diu Let Us Clap. Aquesta dona, que és una activista dels drets per les dones a l'Àfrica, doncs i amb un discurs rupturista, amb un discurs feminista, però alhora també amb una estètica futurista i amb instruments tradicionals, fa un disc realment increïble. Let Us Clap, aquest primer tema com ja l'havíem sentit, però en canvi aquest no. No Organs in Heaven.

La Missy, una descoberta que de fet han dit que era el primer disc de llarga durada i no és així, n'hi ha un de 2019, però aquest és el que la llença arreu del món a través de Real World Records. Aquesta dona que ve del nord de Ghana i que actualment viu a Accra, per tant no forma part d'aquella diàspora de l'Àfrica, sinó que viu allà i treballa a través d'una fundació en l'empoderament de les noies en una societat patriarcal com és la seva del nord de Ghana. De fet, doncs, la Missy, el seu discurs en aquest disc és claríssim. Ella vol aprofitar i aplaudir les tradicions de les dones de Ghana com un mitjà d'empoderament social i de transformació de gènere a l'Àfrica. La Missy, que a més fa una música, doncs, diguem-ne que molt atractiva. I, com tornem a dir, el seu disc es diu Let Us Clap, edita Real World Records, i hi ha temes com aquesta altra, Pain

Cimafunk torna a Barcelona i promet tornar a posar del revés la sala Paral·lel 62. Ja va venir fa uns anys, va fer suar a tothom d'una manera increïble amb aquesta barreja de funk i de música afrocubana. De fet, ve a presentar el que és el seu quart disc sencer, de llarga durada, sencer. Això que hem sentit era el Rompelo de l'anterior El Alimento, però han acabat de publicar un que es diu Te Toca, i en el qual hi ha un altre tema que podríem dir que li va igual de bé. Cocinarte, Cimafunk, serà a la sala Paral·lel 62 el dia 9, divendres, dia 9 d'octubre. Cimafunk a Barcelona. Cocinarte.

I pel nostre record no marxem de Cuba, sinó que anem a buscar un disc que va ser publicat una setmana com la passada, de l'any 97. L'any que ve farà 30 anys aquest disc, i és el Buena Vista Social Club, publicat un 16 de setembre de l'any 1997, quan Ray Cooder doncs, va anar a Cuba amb Wim Wenders per gravar un documental i van acabar doncs, fent el documental, sí, però alhora també fent un disc i retrobant tota una generació de músics com aquesta. Buena Vista Social Club. Chan Chan. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
2: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
3: Ho deia el secretari i és així. Avui és un molt bon dia pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per al Departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació.
1: I la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de manera inicial la primera fase del projecte per reduir el risc d'inundació al barri de Capon, que contempla l'ampliació del mur del parc dels Camps Elisis, la Paeria, i invertirà 400.000 euros i els treballs s'allargaran uns 2 mesos i afecten un tram de 360 metres de llarg. Mollet del Vallès es prepara per acollir el proper dia 14 d'octubre la segona edició de Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell, en horari de matí i tarda, i participaran 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball. Parlant de feina, la d'agricultors i agents del sector que busquen fórmules de tàrrega per afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Una jornada de treball avui a la capital de l'Urgell que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves per poder-se dedicar al camp en el Tastarec.
4: La comissaria de Campou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: La comissaria de la policia local a Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Subirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. justament. David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. La Plana Cultural, l'Espai L'Amistat, projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí, el millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre i seran el director i en Carles Pastor.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
6: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
7: Funky Tracks Radio.
8: Ese que dicen que es para gente...
9: Para gente encantadora.
7: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
10: Elegir no te cuesta más.
11: Funky Radio Show.
12: Consulte la programación.
13: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
14: Figuereta. Castells cap per avall.
15: Si una cosa li podem objectar això de fer castells és el temps que implica i l'espai mental que ens ocupa. Assajos fins tard, missatges des de bon matí, reunions constants, dissabtes de temes logístics i dinars, sopars, sobre taules, actuacions... Invertim molt de temps en els castells, en fer-los directament, però també en preparar tot el que és necessari per fer-los i celebrar-los. I el temps que vivim fent castells potser no el dediquem a altres coses. La família, els amics que no fan castells, quants de nosaltres no hem pensat mai que potser ens troben a faltar quan ens absentem o arribem tard per la famosa frase del no puc, tinc castells o ja faré cap quan acabin els castells. Els qui ens estimen saben que fem tot això perquè no podríem viure sense fer-ho. I també saben que, tot i que sembli que estem molt enfeinats, en realitat ho fem per amor. De tant en tant, però, cal parar i recalibrar si tothom al nostre voltant està rebent l'amor que es mereix, si a banda dels grans castells també ens queda temps per estimar. Hi ha vegades que fins i tot les persones que estimem i l'activitat que estimem estan al mateix lloc, en el mateix moment, i això és fantàstic, perquè al cap i a la fi, per què fem les coses si no és per amor? Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Benvinguts a La Figuereta especial Sant Jordi de tardor.
16: Sant Jordi, perquè és d'amor avui, tot.
15: Tot d'amor.
16: Sí.
15: Tot ja està, prou drames.
16: Sí.
15: Prou drames. Doncs
16: pues mira, l'altre dia, saps que sempre que comencem La Figuereta pensava, ostres, parlem de la gent que ho deixa, de la gent que està al mercat. L'altre dia pensava, tothom ja torna a estar aparellat? Que...
17: Arriba, és l'amor de tardor.
15: A veure, tothom.
16: Estic fent sacs molt grossos,
15: sí,
16: no?
15: Sí, però bueno, també és veritat que el contingut està viatjat per una raó de pes, que és que el drama sempre ven més.
16: Correcte, saps? Sempre.
15: Vull dir, si aquí expliquéssim les meravelloses tardes que passen la gent mirant pel·lis al sofà,
16: vale,
15: ens hagués durat això mitja temporada.
17: De Nadal a Sant Esteve.
15: Aleshores, per parlar de castells, hem de parlar de tot el que ve aquest cap de setmana,
17: mareta,
15: que no és poc. I, primer de tot, el primer diumenge.
18: Thank you. T'has posat romàntica, romàntica?
15: No, has fet l'Aina. No sé què passa, que jo he agafat aquell to.
18: Es veu romanticones...
16: No sé què m'ha passat, perquè... Jo, en sec, m'ha vingut aquesta cançó de Quan tots en l'aire, i he pensat, mira, em ve a primer diumenge.
15: Bueno,
16: ja està.
18: No, res negatiu, però...
15: Ja està, anem a pujar una mica el to del programa.
16: Sí, ànimo, perquè cuidado el que passarà aquest diumenge a la plaça de la Font, a partir d'un quart d'una del migdia. Doncs tindrem les dues colles de Tarragona, els Xiquets i la Jove de Tarragona, acompanyades de la Colla Vella dels Castellers de Vilafranca.
15: Per saber l'ordre d'actuació caldrà esperar aquell moment que a mi m'encanta, em fascina, i espero que no es perdin mai, quan surten allà al balcó com si fessin l'àliga quan acaba la baixada.
16: És que és fantasia pura.
18: I la plaça aplaudeix, és molt bonic.
15: Ha sortit Àngel Grau, saps? Sí.
18: És molt guai.
15: És fantàstic.
18: Sí.
15: Llavors, no sabem l'ordre d'actuació, anem a fer-ho per l'ordre que ens ha sortit quan hem escrit aquest guió, que és,
16: correcte,
15: primer de tot, Xiquets de Tarragona, després de descarregar el 5 de 8, que ells deien que era una condició imprescindible per anar a Santa Tecla a fer el 3 de 9.
16: Jo he de dir que sóc de la versió de que sentaria tot el que tens junt. És a dir, que tornaria amb el 4 de 9 en folre, que repetiria 5 de 8... que crec que, bueno, va donar guerra i no va ser d'aquells bonics, i li afegiria el 7 de 8 i llavors m'esperaria potser un dia, no? Penseu que al cap de 3 dies tornen a tenir actuació, fer el 3 de 9 en folre. No sé si són més d'estirar la rauxa que el seny, també perquè reconec que el 3, quan l'hi he vist, m'hi ha faltat encara una mica de solidesa.
18: Jo, per mi, hi ha dos punts claus. Un és les lesions d'última hora i l'altre és la caiguda del 7 a l'assaig de divendres passat.
15: 5. 7.
18: Un dels dos. Bueno, sí, bueno. Un dels dos. Però el fet és que a plaça es van recuperar bé, però van fer un set extremadament límit, molt treballat.
16: El pitjor de la temporada.
18: Sí, i mira que en porten 10. Vull dir que tornar-lo a fer molt bé, tornar a fer un 4 sense un intent desmuntat abans, també els aniria bé per la confiança pròpia, i tornar a fer el 5. I un cop has assentat el màxim que tens, jo crec que el dia de la patrona pot ser el dia d'atacar el 3.
16: Sí, jo també.
18: Que no tinc clar que vagin amb 3 i 4.
16: Ja. Crec que tenen moltes ganes, però, dels dos castells de nou. Per tant, no ho sé, veurem quina és l'estratègia.
15: Jo crec que dins de l'actitud de plantejar la diada, crec que s'han de treure el 5 de 8 com si fos un castell difícil, no? O sigui, crec que són una colla que el pot tenir, igual que té el 7 de 8 aquesta temporada. Llavors, si tu ja t'has tret una mica aquesta espineta, no? Van fer aquell intent desmuntat i van tornar-hi. Ara jo crec que han de fer una mica com amb el 4 de 9, no?
18: Totalment.
15: Anar a Sant Magí i descarregar-lo la primera.
16: Sí.
15: A Sant Magí els hi van haver aquesta estratègia, no? Doncs jo crec que amb el 5 de 8 l'has de normalitzar, per molt que faci 2 anys que no el tens, ara ja el tens. Llavors, creu-te'l, o sigui, creu-te'l i endavant, saps? Perquè crec que també és un castell que et dona com molta confiança dins de la gamma de nou.
18: I ho deia l'altre dia el Jordi Andreu, són un nivell de castells que és una colla que no pateix per assajar aquests castells. És a dir, es poden assajar molt bé i no tenen cap tipus de limitació per assajar aquests castells, que en moltes colles la limitació que tens quan vols que és el 3 i 4 9 és la gent.
15: Sí,
18: ells no tenen aquest hàndicap.
15: Mai,
18: per tant, ho poden gestionar molt millor que altres colles que busquen aquests majors objectius.
15: Jove de Tarragona, s'està fent aquest moviment de castell de 10, no?, que amb ells els implica trucar totes les portes i ser-hi tots, perquè realment és un castell molt al seu abast. 5 de 9, 2 de 9, Pilar de 8, tornarien a repetir la millor actuació de la...
16: Sí, jo veig molt l'actuació Sant Fèlix, he de dir. Per mi, crec que el primer diumenge es va d'això. Crec que també tenen bastant clar aquesta idea de separar el 4 de 9 en folre i Pilar del Pilar de 8, és a dir, no fer dos estructures d'alta intensitat de Pilar al mateix dia, i que hi ha una intenció fins i tot de repartir tots els cromos que ja han fet de gamma extra en les dues jornades. Per tant, l'estrena del 9 de 8 jo crec que també la posposaran. Així que jo clarament aposto per 3 de 10. Crec que el primer diumenge, a més, amb aquesta nova amistat amb els Verds, doncs també farà que acabin de rodonir la pinya, s'acabin de tornar els favors.
15: I per al 9 de 8... Què li aporta a la Jove de Tarragona? Perquè hi ha gent que se sorprèn, no? Vull dir, dins de tota aquesta gamma exigent que tenen, què li aporta estrenar aquest 9 de 8?
18: Per mi és un cromo més, perquè el següent pas de la Jove és una altra dimensió, com és o el 4 de 9 sense folre o el 4 de 10, que és una altra gamma.
15: Tu dius esgotar tota la gamma per baix,
18: és a dir,
15: no?
18: Una mica fent el símil amb les colles de 8, no? Que dius, ostres, fas el 5 de 8, fas el 2 de 8, fas el 7 de 8... Ells és una mica el mateix amb la gamma extra. Un cop han fet pràcticament tots els cromos, podríem entrar en un 3 amb el pilar hipotètic, però el següent que estan assajant ja és allò que sobrepassa la gamma extra, que són aquests premium, no?, de 4 sense folre, que és un castell que, per una colla com la jove, segurament és d'un dia concret, com pot ser un Santa Teresa, que és el provo aquí i ja està, o un 4-10, que té una data concreta, que és concurs. Per tant, és una mica per omplir el repertori i segurament perquè tots aquests castellers i castelleres que treballen i que formen aquesta massa puguin gaudir també de fer un gran castell a plaça.
15: Molt bé. Castell de colla, al final. Colla vella. A 4 de 10 crec que és l'objectiu que s'han plantejat.
16: Sí, sí, clar.
15: Amb visió de futur, no? Perquè al final amb ells els hi suposa venir a Tarragona amb el simbolisme que té Tarragona, perquè ja és la plaça del concurs, no? D'alguna manera. Llavors, si tu ets capaç de descarregar allò que vas carregar per Sant Fèlix, entenem que el 4 de 10 seria castell de sortida i la vella aniria per més coses al concurs.
16: Bueno, jo crec que tenen l'espineta de quasi descarregar-lo, no? Això els hi va passar. Crec que, a més, situar-te per anar al concurs amb aquest castell descarregat també et dona molta confiança i no hi ha més marge que fer-lo aquí, per tant, tenir-lo molt més consolidat i acabar de detectar aquelles coses, no?, que et puguin fer fallar al concurs. Això em sembla ineludible. De cara als castells nats, tinc dubtes, perquè, clar, jo crec el 2 nat ha de sortir, perquè fins i tot els he sentit parlar de 2 de 9 en folre, d'objectius fins i tot més enllà, però que és imprescindible haver rodat com a mínim, un mínim, el 2 de 8.
15: Jo tinc dubtes sense que folre. No veiem... O sigui, jo crec que aquest pas intermig que estem teòricament dins del món periodístic, no? Em sembla imprescindible fer el 2 de 8 descarregat a plaça. Jo crec que se l'estalviaran, aquest pas.
16: Sí?
18: Uf. Bueno, l'estadística...
15: L'estan descarregant a l'assaig.
18: Però l'estadística diu que ningú que hagi descarregat el 2 de 8 a plaça hagi descarregat el 2 de 9 sense manilles. L'estadística és així de capritxosa.
15: Sí. Bueno, i la taula de puntuacions del concurs encara és,
18: bueno,
15: més
18: això és una...
15: crua en aquest
18: sentit. No obrirem aquest meló.
16: Però també us recordo que després hem de ser conseqüents amb les paraules que diuen els pares de colla, que és... que no farem coses que estiguin en contra de la
18: Totalment.
16: Seguretat. A mi, provar el 2 de 9 amb forra sense haver fet ni un 2 de 8 a plaça, em sembla agosarat.
18: Totalment
16: Utilitzarem aquestes paraules. Jo també crec que hi ha una sèrie de màgia amb el 4 de 9 sense folre, Tarragona i la Colla Vella. Per tant, tampoc no és un castell que descartaria i que al final, mira... Tenint la confiança que li tens, si tothom està centrat, que jo crec que el toc d'atenció ja els hi va passar el 10 de setembre, doncs ho poden resoldre.
18: Jo veia una mica com que la vella aquest any està tinguent com una de freda i una de calenta, però quan és calenta és molt calenta. I quan és freda se'n surten molt bé. I em va donar una mica el 10 de setembre aquesta sensació d'ha sigut una freda, però bueno, i que diumenge poden fotre aquí un petardasso dels guapos.
15: No ens hi passa factura, però sí que és veritat que...
18: Home, sí. Que, bueno. Em refereixo, hi ha moltes colles que tens una caiguda... i baixes dos esglaons. La Colla Vella ha demostrat aquest any que tenen caigudes de 5 de 9 i la següent diada t'obren de 5 de 9, per exemple. Que és aquell fet de dir... Són una colla que, per molt que els hi passi factura com a totes, moralment són molt forts i es creuen molt el projecte.
15: Sí, i qui també està molt fort i també va pel Castell de 10 a Tarragona són els castellers de Vilafranca.
16: Estic trobant a faltar la típica roda de premsa de castellers de Vilafranca anunciant que faran Castell de 10 i la propaganda, perquè són molt bons fent propagandes.
18: Ja. A més,
16: i m'estranya que no hagi arribat, perquè és una cosa que se sap, que s'ha sentit a dir, però per part d'ells, que són els, us diria, els millors comunicant els objectius, no ha aparegut.
15: Però aquesta temporada han estat tan clars sempre.
18: Home, a Vilanova van ser claríssims amb el 3 de 10.
15: Sí, era el primer, però a l'Arbós ja no els hi va caldre tant.
18: Però és veritat que tenen un 3 que feia anys que no veiem un 3 de 10 com el que estan fent els verds. És espectacular. I a la vegada a mi em genera el dubte que la setmana passada van anar extremadament tranquils. Normalment al Born feien castells de 9. La setmana passada van fer 4-8 amb el Pilar, 3-8, 4-8.
16: Sí.
18: I és com, fotran 3 marxes de cop...
16: Tenien no sé quantes
18: baixes. Sí, baixes, segur. Ja.
15: I l'11 de setembre caien en divendres...
18: I que no era un tema de que no tinguessin els castells, però és el fet de... La colla l'has de tenir molt ben preparada mentalment per dir... Vale, Sant
16: Venim
18: Fèlix.
16: De 3 de 8 a 3 de 10,
18: No, i que tens Sant Fèlix, et regues una setmana a un quart de gas per lo que ets tu, ara... Arriba el diumenge dia 20 de setembre i aquí van totes les naus a la plaça. Tot i que jo crec que és dia d'estrenar. Recuperar el 9 de 8 pensant en concurs.
15: I que, bueno, que al final tampoc no pots arriscar en accés.
16: Sí, jo el 9 de 8 no el veig,
15: No el veus?
18: Jo sí, perquè
16: jo penso... Jo soc de 4 amb el Pilar.
18: Jo crec que és 4 amb el Pilar, 3 de 10, 9 de 8.
16: Jo apostaria per la torre, si poden. Sí. No sé.
18: No sé. Veig que tenen molt clar.
16: O 5 de 9, eh?
15: 5 de 9.
18: Veig que tenen molt clar que el 9 de 9 va a concurs.
15: Tranquil.
16: Sí,
15: sí.
18: Tots els inputs, i quan van acabar Sant Fèlix, l'objectiu era 3 de 10, 4 de 10, 9 de 9 a concurs.
16: Jo apostaria en la línia contrària.
15: És estrany,
16: contrària,
15: això, perquè... O sigui, és estrany perquè crec que les temporades que hem vist, tant el 2 de 9 sense manilles com el 9 de 9, hem vist aquesta estructura prèvia rodada molt abans, no? I ara no estem veient el que en principi hauria de ser...
18: Clar, però és que aquest
15: si
18: any els verds
15: t'han
18: fet molts castells a l'assaig. I a mi això és el que em té. El 4 de 9 amb el Pilar va aparèixer amb un 4 de 8 amb el Pilar Plaça. Però perquè n'havien fet 15, potser, a l'assaig. És a dir, els verds crec que han fet una cosa que és normalitzar molt els castells sencers a l'assaig que volen pujar sobre una pinya. Sí. I el 9 de 8... me la huela per aquí.
15: Bueno. Ostres, jo avui em sento molt desorientada, eh? No sé, he estat al pont, jo crec. Joel, el dia abans, a les 6 de la tarda, plaça Mercadal, dia de misericòrdia, Moixis, Lleida i Reus. Mercadal, dia de misericòrdia, Moixis, Lleida i Reus.
18: Sí, el cartell de sempre. Nosaltres tenim bastant clar que l'objectiu, si no canvia res, aquesta setmana és el 3 de 9.
15: Vamos! Dir, molt bé!
18: Avui hem fet... Bueno, dimarts vam fer una roda de premsa anunciant que els objectius de la colla pel concurs és la tripleta màgica.
15: Wow.
18: I això passa per fer el 3 de 9 abans, clar, o inclús el 4. Hem ficat 6 anys als dos castells, els creuem folre a terra pràcticament cada assaig, però el 3 ens dona millors sensacions que el 4 perquè l'hem d'acabar de corregir.
15: Com sempre el teniu una mica millor.
18: Sí, sí, sí.
16: És psicològica. És una cosa psicològica.
18: Sí, sí, més que tècnica, per mi és psicològica. I jo crec que és això, que dissabte seria 5 de 8, 3 de 9 i 4 de 8 ja pensant en rodar-lo el màxim possible i el concurs, si tot tenies bé, doncs tinc una màgica. Moixis volien portar castell de 9, no sé si 3 o 4.
16: Vale, 5 de 8 i 2 de 8, entenc, si
18: suposo
16: poden.
18: Que sí. I Lleida, si no els hi canvia res d'una setmana, volen estrenar la Torre de 8, el 3 de 8...

0: 8 i descarregar el Pilar de 6.
1: Uau, quina ambició.
0: No s'hi han ficat per poc. A mi això m'ho va dir el cap de colla. A finals d'agost, i vaig dir, ets boig? La setmana passada m'ho va confirmar, vaig dir, segueixo pensant que ets boig.
1: Lleida són els vigents campions de l'edició del dissabte fins que no es demostri el contrari.
0: Sí, sí. Jo, de la manera com, com han dit, a més, m'ho han dit diverses persones, vaig pensar,
1: pues bé,
0: xapó, xapó, no, endavant. No. Tant de bo surti tot bé.
2: Amb tot. La setmana seguirà com que la setmana que ve no tindrem programa, perquè pel que sigui serà una mica 23 de setembre. Avancem la prèvia del que ha de venir. Passo!

0: Santa Tecla, ja hem repassat xiquets i joves, anem a fer un parell de titulars, Sant Pere i Sant Pau i Serrallo.
1: Sant Pere i Sant Pau, jo crec que hi han rumors d'aquest 2 de 8 en folre que tenen moltes ganes d'estrenar, però crec que coneixent-los passarà molt perquè l'altre ho tornin a fer ben fet, que és 5 de 8 i 4 de 8 amb el Pilar. Veurem si estan totes les peces bé, que crec que tenen algun copet, algú tocat, però jo crec que hauria d'anar per aquí buscant, evidentment, la millor actuació que han fet mai. Vull dir que estem parlant de millors actuacions de la història, poca broma.
2: Si estem parlant segurament la millor Santa Tecla de la història.
1: Sí, sí.
2: És que no és poca broma, i estem parlant d'una Santa Tecla on el Castell Petit sigui un 4 de 8.
1: Té un valor terrible
2: per Tarragona, és espectacular. I el Serrallo crec que és la colla més fàcil de predir que pot fer aquesta Santa Tecla.
0: S'ho fan a sobre.
2: Vull dir...
1: Festa. No,
2: perdó. A banda que s'ho fan a sobre, crec que s'ho mereixen fer-s'ho a sobre, perquè han demostrat, com molts cops els hem criticat, que portaven Castells de 7, que eren un drama, aquest any jo no he vist drames del Serrallo. I el 2 de 8 que carreguen l'altre dia és un 2 de 8 extremadament digne i que pesen molt els nervis. I potser diria una mica l'obertura segons i terços. Però és un castell que... El folre treballa excel·lentment tot el castell, defensa les rebrincades fins a l'aleta, no aguanten perquè no aguanten, ja falta nervis...
0: No coneixies el que havia
1: de venir. És a dir, jo crec que l'estratègia de l'11 de setembre és
2: boníssima.
1: La lectura que n'han fet sense que ningú s'hagi fet mal, no? Que això també al final pesa, evidentment. És una gran notícia, els hi dona la capacitat per arreglar això i realment poder-se fer seu un castell d'extrema dificultat.
2: I que han demostrat que el tenen totalment a l'abast.
1: Sí.
2: He de dir que tinc una mica de iai amb aquest 3 de 8. Fa molts dies que no el fan a plaça... Confia molt en el 4, el 3 no el veiem tant, i tenen un carregat, el descarregat a Sant Magí, i a Sant Magí no el veiem... No,
1: va anar a Regolínxia, de més.
2: Saps? És com, tinc ganes de... Yeah. Jo, per desitjar, m'agradaria que sortissin de 3 de 8 a Santa Tecla, agafessin confiança del tot i després fessin el 2. No? Perquè potser és el castell que estan deixant una mica més, entre cometes, en darrere.
0: Bueno, tant de bo tinguin temps a l'assaig per ajustar tant el 2 com el 3.
2: Bueno, i el 2
0: com el 3.
2: El tenen perfectament a l'abast.
0: La Mercè històrica, titulars Castellers de Barcelona, Joves de Valls i Minyons.
1: Castellers de Barcelona acaba d'estrenar 5 de 8 i, per tant, la idea és estrenar aquí el 3 de 9 en folre i ajuntar-los els dos junts. Juntament, suposo que un 7 de 8 o un 2 de 8 en folre. Veurem quin és el següent castell.
2: Joves, en principi, castells emmanillats, ja siguin el 2 i el Pilar, i seguir rodant 3 i 4 de 9 en folre per preparar l'octubre que els espera aquesta gent.
0: Molt bé. I Minyons a Terrassa?
1: Clar, 2 de 9 en folre, jo els hi veig segur. Aquí hem de veure si, perquè és una diada per la que aposten molt, arriba al 5, que alguna vegada també ha estat una gran aposta, i crec que és el dia de l'estrena de Pilar de 8. Veurem, perquè fa molt de temps que no el fan. No sé si és la plaça millor, també, perquè sí, tens una façana, però no és senzilla la plaça de la Mercè. Per tant, veurem.
0: Molt ràpid, alguna colla de Barcelona que hem de destacar?
1: Sants Castells de 9, jo crec que pel 2 de 9 encara s'esperaran una mica. Gràcia, 2 de 8, 5 de 8. Jove de Barcelona, crec que Castell de 8. I llavors les altres es mouran en els castells de 7 i mig.
0: I favorites del concurset?
1: Pues favorites, et diria Esparreguera per mi ara mateix, perquè són les que
0: 3 de 7 per sota
1: que puntua molt, i llavors haurem de veure si Badalona o Cerdanyola, que són dues colles que han carregat el 2 de 7 enguany, doncs el poden repetir.
0: Molt bé. Doncs, fet aquesta superprèvia de 2 setmanes, anem a pels safareigs.

0: a Tarragona.
1: És que és magnetisme pur, perquè és que estic preocupada. Si estava, és senyal de que hi ha preocupació a l'Hisenda.
0: Sí.
2: Estoc.
0: El senyor Chartres s'està passejant pels carrers de la nostra ciutat i no és broma, són dades.
1: Veus? Realitats.
2: Me l'imagino amb una americana groga.
1: No, total, us heu d'imaginar, que no us serà difícil, que jo avui no sóc Aina Mallol, sinó que sóc Santa Tecla. A l'atenció de qui correspongui de la fàbrica de Chartres. Benvolguts, sóc Santa Tecla. Sí, la santa. La patrona de Tarragona, la de la processó, la del braç, la de que cada setembre té mig Tarragona fent coses que probablement no faria si fos conscient de les conseqüències. I us escric perquè estic patint. No perquè arribin tots els pilars a l'Ajuntament, no per si plourà, no per si tot anirà a l'hora, sinó pel Chartres. He estat fent una mica de seguiment de la situació i el panorama és francament preocupant. Comencem pel Serrallo. L'altre dia, fan un 2 de 8, i pel que m'han explicat, van caure 2 caixes de Chartres. Com qui no vol la cosa, sense ni fideuà ni res per pair. Jo, que porto segles, com ja sabeu, fent miracles, encara no entenc com aquesta gent aconsegueix que mitja colla no acabi a la mar. Després tenim a la jove de Tarragona. Aquesta gent està en aquella fase de la temporada en què qualsevol cosa és una excusa per obrir una ampolla. Un castell de 10, Chartres. Un assaig que ha anat bé, Chartres. Un assaig que ha anat malament, també una mica de Chartres. Una xarxa que aguanta, Chartres. I després hi ha els xiquets de Tarragona. Clar, amb el centenari, la catedral a la catedral, estrenes, celebracions, actes, aniversaris... Vaja, i tot el que tenen muntat. Ja corre el rumor que estan estudiant connectar un sortidor de Chartres que comuniqui els despatxos de Rubén Viñuales amb el pati d'assaig. Tenen més números de que els hi deixin posar un sortidor de Chartres que no pas els hi deixin arreglar la xarxa allí dins de l'Ajuntament.
0: El business és el business.
1: Totalment. I finalment, els meus estimats castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ells estan un esgraó per sobre. No us penseu que es conformen amb el típic Chartres groc, no. Ells són de castells perfectes. I clar, veient l'arc que tenen per obrir el vano, em fa patir que no els hi quedi Chartres verd. Així que estem ja una mica preocupats perquè encara no hem començat a fer mamadetes i aquest és l'estat de la situació. 4 colles més les convidades. Una ciutat, un setembre, camí de concurs i una quantitat de Chartres que fa patir. Si no interveniu immediatament, això pot provocar una crisi institucional. Per tant, us faig una petició molt senzilla. No deixeu Tarragona sense Chartres per Santa Tecla. Perquè us aviso, jo puc fer miracles, puc fer que surti el sol després d'una nit de pluja, puc fer que un castell que semblava impossible acabi descarregat, però no puc fer aparèixer una caixa de Chartres del no-res. I no vull haver d'arribar al punt d'haver de baixar jo mateixa a la fàbrica, amb el meu braç sota el braç, bueno, ja m'enteneu, i dir, escolteu, ompliu Tarragona de Chartres o us faig sortir en processó. I creieu-me, no voleu que això passi. Perquè si Tarragona es queda sense el Chartres per Santa Tecla, jo no responc del que pugui passar. El 2 de 8 del Serrallo serà el menú dels vostres problemes. Atentament, Santa Tecla, patrona de Tarragona.
0: Mai m'hagués imaginat que Santa Tecla tindria aquesta veu d'haver narrat castells de manera imparable des de Sant Magí fins a Santa Tecla.
1: Bueno, Santa Tecla, qui on li veus? En Palma, Sant Magí? I, no...
0: I un casament així gros i...
1: Sí.
0: Bueno.
1: Bueno, ja està. Jo crec que
0: problemes que preocupen
1: arribat
0: a la ciutat.
1: Ha arribat el missatge, espero.
0: Sí, sí, sí. Anem a ser una mica més romàntics, perquè hem començat el programa molt romàntics i no volem deixar de ser-ho. No penso aixecar, seguiré demanant rondes fins que no et trobi ballant. Fins que no et trobi ballant. A veure, ho dèiem al principi d'aquest programa, que tu pots escoltar La Figareta i pensar, ostres, no em faré casteller perquè és que a tots els hi va com l'ojaldre, saps? El tema dels amors. Entre uns que ho deixen, els altres que si les trava amunt i avall. Llavors, hem dit, anem a equilibrar una mica el

0: contingut d'aquest programa. I anem a parlar de la gent que realment porta 10 i 20 anys amb la seva parella. Els seus fills tenen ja 20 i 30 anys i allà segueixen exhibint l'amor setmana rere setmana a totes les places del món casteller.
1: Sí, però l'amor es panseja, Elisenda.
0: Sí, si no el regues,
1: si no
0: és com
1: el regues,
0: una planteta.
1: S'ha de regar, això.
0: Sí. Per això, nosaltres, que no volem que ho deixem amb la vostra parella de tota la vida, us hem portat alguns consells. El primer de tot és el que més preocupa en aquesta redacció, que és que ens hem vist obligats a activar el sindicat del morreig.
2: Estic important.
1: Però a favor, em faré marretes, pancartes i tot el que calgui, perquè això s'està perdent.
0: O tens 14 anys i no has conegut una dimensió més enllà del morreig...
1: Entre 14 i 18...
0: O ja no te'n fas.
1: Exacte. Estàs en un banc menjant pipes i et fas 4 petons... I això ja... No, la gent s'amaga per fer-se petons. Però què és això? Tu abans podies cridar pel carrer, aneu a un hotel, i ara això ja no ho pots fer.
0: Clar, tu anaves de festa...
2: No recordava aquest moment.
0: I no quedaven cantonades, trobaves allà tothom menjant-se els morros. I ara no, ara amb prou feines es fan un piquito quan
1: clar.
0: Es troben. No.
1: No.
0: No, no.
1: En llengua. No, és que clar...
0: És que què estem jugant? Per tant, primer de tot, morreig. L'amor és hortero, ¿vale? El que estem veient ara a Instagram és un aparador de l'Amancio Ortega
1: sí.
0: amb una cosa disfressada d'amor. Però l'amor és hortero i fa fàstic des de fora.
1: Correcte. Ara.
2: Perquè genera enveja. I l'enveja fa fàstic.
0: Però l'enveja també és un motor, perquè tu vols trobar aquell amor escarós.
1: Tu vols que algú et fiqui la llengua
2: exacte.
1: Fins a la campaneta.
2: Tu veus un morreig d'aquells dantes i tu dius, hòstia, em vull així, saps?
0: Exacte. I que vingui el de... Com es diu la pel·li aquella?
1: Patrick Swayze, tu.
0: El Patrick Swayze.
1: Tu vols Patrick Swayze aixecant-te.
0: I t'aixequi a mitja festa.
2: A mi em dius Patrick Swayze i veig si és comanet, eh? Vull dir, jo ja...
1: És que no sé si us recordeu l'escena.
0: Imaginari col·lectiu, eh? Llavors, petons, ja ho hem dit, sense vergonya i sense motiu. A punta pala i per tot arreu.
1: Vinga.
0: Després, una altra cosa més cookie, l'abraçada.
1: Sí.
0: Sabeu aquells pilars de quatre que la Judit deia no els fa ni Cristo? Ves-hi tu amb la teva parella de tota la vida a tancar aquella pinya.
2: Clar, sí.
0: I us feu aquella pinya tan cookie, tan íntima.
1: Quan fa que no us poseu un darrere l'alt? És que ara sona...
2: Això, Aina...
0: Atureu, Aina.
2: Següent, Aina, següent punt, no passa res.
0: Feu pinya als pilars de quatre,
1: sí.
0: Que és l'únic lloc on podeu triar una neu. Després, busqueu-lo per celebrar, home. No? O sigui, tu m'estàs dient que t'abraces amb tots els Alonsos que han esmorzat callos, t'abraces amb la mare de la teva millor amiga, amb el vuitè lateral, que no saps ni quan va aparèixer la colla, i la teva parella no saps ni on és després de descarregar el millor castell. Home,
1: no pot
0: per
1: ser.
0: Favor, encén una mica
1: fes
0: de flama.
1: Fes el favor d'anar-la a buscar, ensenya el teu amor i l'alegria.
2: I en aquell moment, morreig de manual.
1: Ara, home. Ara.
0: Així, amb l'esquena que
2: portes. Ara, que portes faixa per algú.
0: Sí, hem d'anar a buscar aquell... Que la plaça està plena de gom a gom.
2: És igual.
0: Tu t'obres pas com Moisés va obrir les aigües.
1: Sí.
0: Seguim, perquè això no s'acaba aquí.
2: A cas dos s'obren pas els verds per anar a buscar gent a la pinya? Doncs
0: sí.
2: Pues tu igual, pallasso.
1: Voleu fer història? Morreig.
2: Ara.
0: Després, hi ha moltes postdiades a la temporada. Vull dir, si tens una vintena de diades, tu creus que has d'anar a totes les postdiades, que té un cutre, agafes una i te'n vas de cita romàntica.
1: Ara.
0: Tu agafes l'alfombra d'Aladín i t'emportes a la teva parella a sopar en un restaurant on hi hagi silenci i bona olor.
1: Oh,
0: això és prioritzar l'amor. Sí.
2: Això és molt top, pel meu gust.
1: És molt bonic.
0: Després...
2: El més probable és que et trobis a 15 parelles més castelleres amb la camisa i alguns encara amb els pantalons blancs i dius, per què estem tots al mateix lloc?
0: Perquè esteu enamorats i és igual. Seguim. A les xarxes socials. Aquí ve on hem de destruir l'aparador de l'Amancio Ortega.
2: Totalment.
0: I penjar aquelles fotos horteres. Aquelles de hi ha tanta confiança i ens hem vist de tantes maneres que m'és igual que la foto estigui borrosa, que m'estiguis fent un petó amb tota la suada de vènet d'excursió. No, res, tu penja-li la cançó més cutre que t'agradi més amb la vostra cançó.
1: Oh, és que...
0: Aquí hi ha, bueno, like, retweet i favorito.
1: Bueno, sí, estic molt a favor d'això, eh?
0: T'estàs enamorant,
1: de la foto... Sí, m'estic enamorant, no sé ben bé d'aquí, però...
0: De la secció. Després, la sorpresa de tant en tant. Tu imagina't, sou de dues colles diferents i a tu t'han suspès l'assaig. Tu guardes aquella informació. Oh, avui no tinc assaig.
1: Home, Elisenda,
0: no siguis cutre, no li
1: diguis. Pareu aquí, m'estàs generant necessitat. És que
2: això es fa.
1: No
0: i de sobte, tu no tenies assaig i apareixes a l'assaig de la teva parella allà a ficar-te d'últim cordó, a arrodonir aquella pinya
2: i
0: fantàstica.
2: I si ho fas bé del tot, portes una faixeta petita per dir, jo vinc aquí, però vinc a sumar.
0: A suar. A suar i a sumar amb tu.
1: Jo us ho dic en sèrio, que a mi em passa això ara, m'ajunollo, eh? Torno a demanar matrimoni, qui sigui, eh? És que és molt bonic, eh?
0: Ara ja us morireu, perquè ja travesso la línia de la intimitat.
1: Et passes aquí, vinga.
0: El massatge, nois i noies, el massatge. Fem una cosa física. A la teva parella crossa potser li ha pujat el seu pes multiplicat per 10 aquell dia. Pots arribar a casa i apreciar el portento físico que tens i fer-li un fotut massatge, si us plau, eh? Que la cap de crosses es mata per ella i tu ni te la mires? No m'assigueu cutres. Massatge, nois.
2: Els detalls, que són els detalls. Ja amb això ja ho arregles tu.
1: Jo trobo que és romanticisme pur. Jo, de veritat, si a partir d'ara, amb aquest manual, la gent no comença a menjar-se la boca en públic i a penjar fotos...
0: Jo et deixo els castells.
1: Deixem de fer aquest programa.
2: Jo no vull dir res, però si algú escolta tots els programes des de la primera temporada fins ara, ara mateix té la millor relació del món, perquè l'hem ensenyat a lligar, a com deixar-ho, a com tornar...
0: Jo, després de fer aquesta secció, a mi no em funciona cap dels consells que us he donat, però bueno... Jo sé que a algú li funciona.
2: Poder no l'estàs aplicant del tot bé?
0: No entrarem en aquest, en aquest jardí, d'acord?
1: Te consejos vendo que para mí no tengo. Jo només us dic que el meu home és fisioterapeuta. I de massatges...
2: I te fa poc.
0: Passem a la següent secció.

0: Com que ja ens estàvem... Sí. Havíem passat del romanticisme a arruïnar-nos els pròxims 10 anys.
1: Se'ns en va de les mans tot sempre, saps? Tenim aquest do.
0: Sí, com el temps d'aquest programa, perquè ja estem tardíssim. Joel, manual de supervivència per Santa Tecla.

0: Arriba la setmana de les tres reines de les festes de Catalunya i la grossa de totes a Tarragona és Santa Tecla. Per tant, avui us faig un manual ràpid picadet de com fer-ho per Santa Tecla i no morir al l'intent. Pas número 1, accepta un nou, veuràs tot. Ara estàs en aquell moment que tu agafes el programa, t'il·lusiones, jo aquest any ho aprofito, estaré aquí, estaré allà, concert, castells... No. No passaràs només una estona. A Santa Tecla, una estona pot començar a les 7 de la tarda i acabar amb... Vés a saber com. Per tant, sintetitza. Marca 3 coses imprescindibles al dia. Si en fas 2, et pots donar per satisfet. Pas número 2. Calçat és estratègic totalment. Això no és el Coachella. Avui no volem patir de moda. Santa Tecla és un entorn hostil. Carrers de pedra, aglomeracions, cerveses que misteriosament apareixen al terra. I aquelles persones que trepitja sense voler, però ho fa amb una sabata que sembla una armadura medieval. Porta bambes. Bambes còmodes. Sabates boniques a la bossa. Com a molt, una foto i a la bossa.
1: Aquí a Tarragona crec que li diuen quecs, a vegades.
2: Quecs?
0: Quecs, també. Crecs. Alpargates. Algo còmode. Una recomanació. No estreneu calçat. Si ho feu...
2: Fallagata.
0: Clar, perquè acabareu fent com si haguéssiu fet la baixada dels pilars, però de genolls. Número 3. Estudia els teus amics o amigues, amics i amigues, perquè el teu grup el podràs dividir en 4 persones.
1: A veure,
2: quins som nosaltres?
0: Hi ha l'organitzador. A les 8 ens trobem aquí, a les 9 anem allà, a les 11... Aquest pobret innocent encara creu que la gent arriba puntual.
1: Soc jo, eh?
2: Sí, ja us ho dic, sí.
0: Tenim el desaparegut o desapareguda. Diu que va al lavabo i reapareix l'endemà a les 6 de la tarda amb samarreta diferent i no sap on ha estat.
1: Sí, sabríem identificar-lo. Sí, és més elisenda, correcte.
0: Número 3, l'expert en logística porta aigua, Kleenex, bateria externa, entrepà i fins i tot un desfibrilador.
1: El Joel.
0: Totalment. I hi ha una persona que a la 1 de la matinada diu, va, anem a fer l'última. Aquesta persona no és el teu amic, és una prova enviada per Santa Tecla.
2: El Esteve i Judit, sí, enyora. Ja està, tanquem.
0: Pas número 4, i molt important, que és l'art de trobar-se. Dir ens veiem a plaça durant Santa Tecla és com dir ens trobem a internet. Quina plaça, a quin punt, a quina hora i en quin univers paral·lel. Una tècnica professional és establir un punt de trobada molt concret a la cantonada del carrer, al bar tal, on sigui. Tot i així, fallareu. Però almenys fallareu amb un pla. I sobretot, si no hi ha cobertura, no entreu en pànic. Seguiu el soroll de les gralles. Sempre hi ha algú que coneix algú, que sap d'algú, que sap on és tothom.
2: I a sobre s'han liat tots entre tots.
0: Pas número 5. És bastant important gestionar la bateria del mòbil. Però per què ho dic, això? Perquè té 3 funcions vitals. Trobar els amics, saber què està passant i demostrar que hi eres. Però hi ha una norma. No graveu tot el concert amb el braç en l'aire perquè ningú, absolutament ningú, revisarà demà 43 vídeos verticals on només se sent uo-o i es

0: I el pas final, gaudeix sense competir. No cal ser qui ha anat a més actes, qui ha dormit menys o qui té més anècdotes impossibles. Santa Tecla és per viure-la cadascun a la seva manera, amb família, amics, primera fila, des del balcó, ballant, mirant castells o simplement fent una volta. Perquè al final, el millor de la festa és això, trobar-nos tots al carrer, saber que hi som i tenir la sensació de que per uns dies la ciutat funciona amb una energia especial. I si no t'agrada la festa d'una plaça, te'n vas a l'altra i arreglat. Així que cuideu-vos, quedeu-vos amb la gent que us faci riure, porteu calçat còmode i, sobretot, si algú us diu l'última i marxeu, feu-li cas només si ja és de dia.
1: Santa Coloma d'una música perquè anem a parlar del centenari de l'himne dels xiquets i parla de tot menys de petons. Però molt ràpid, és... no passa res, la disco mòbil a vegades... Està perfecte, Sílvia.
2: He posat jo el número que no tocava ara.
1: Estem fent aquest aclariment perquè després rebrem missatges de xiquets de Tarragona dient per què relacionava els petons amb el nostre himne.
2: Bueno, petons a l'escut.
1: Petons, va.
2: Ja està, tot lligat. Bueno,
1: molt ràpidament.
2: Escolta, què en penseu una mica d'això de tenir himne? Jo crec que era un debat que havíem de tenir, perquè xiquets de Tarragona va estrenar himne. Té una tornada que és una mica moderna i que s'enganxa.
1: Ens la vam aprendre, però ja no ens recordem.
2: Però ja no ens en recordem, la vam cantar fins i tot una miqueta. Però he de dir que em va passar el tros inicial el mateix que em passa amb tots els altres himnes. A veure, voleu dir que cal fer alguna cosa tan antic i tan solemne?
1: Top 3 paraules que tenen els himnes rococós.
2: Exacte.
1: Amunt,
2: sí?
1: Història i orgull.
0: Molt bé.
1: Tu fas això... Després hi poses gralla i enxaneta
2: llavors,
1: per dissimular.
2: Helena Gadel, Mariona Escoda, Anna
1: Nina,
2: Dibora...
1: Anna Dibori.
2: Nina...
0: Jo sé, aquesta setmana tinc el problema de la cançó dels Amics de les Arts.
2: Ja. Yeah.
0: Que em sembla tan bona que l'altre ho veig...
1: El món casteller està dividit, eh?
2: En aquesta cançó,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí.
0: Jo la trobo guapíssima.
1: O la ames... O no l'ames?
2: Jo he de dir... És
1: a
2: que
1: mi m'ha agradat.
2: Els vaig conèixer. A mi, quan una persona em cau bé, ja la cançó m'agrada més.
0: Que,
1: no saps separar l'obra de l'artista.
2: No, és que sóc així, jo.
0: A mi, jo, no sé, entre el vídeo i tal, va ser com... Hòstia, que guapo que
1: sí,
0: s'ha quedat,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, mola.
0: I potser defuig una mica d'aquest amunt, història sí. I tal, i m'agrada molt.
2: A mi m'agradaria molt veure un himne així modern d'alguna colla fet per Figaflaues.
1: A Valls no pot ser, perquè Figaflaues se'ls hi va el xiringuito, sí, la meitat de la població.
0: Ah, ja. Jo recomano des d'aquí a la gent que tingui accés a internet que busqui l'himne de Pallagos de Conflent.
1: Oh, és que hi ha moltes colles que tenen himnes i no ho diuen perquè... Ojo, l'himne, eh? No direm noms, perquè no volem fer mal a ningú.

0: Toca, toca Festa Major, toca Misericòrdia, la Mercè i Santa Tecla, el Joel us ho ha dit. Nosaltres repassem molt ràpid tot el que no us podeu perdre.
1: Triplet de reines.
0: Si teniu parella, perdeu-vos algú i demostreu-li que esteu enamorats. Si no en teniu, no cal dissimular.
1: I morregeu-vos pel carrer.
0: Toqueu-ho tot, ja està. A Reus, Maria Jaume i senyora Tomasa, després de l'assaig dels xiquets de Reus, sobretot després, no abans. Dissabte, Correfoc i Orquestra Mitjanit per celebrar els 45 anyets dels xiquets de Reus.
2: Efectivament, ens fem grans, tu.
0: Es fan... Molt bé, eh? No sembla que en digueu 45.
2: No, eh? Em sembla que sigui 15 vegades,
0: sí,
2: tu.
0: Sí, teenagers. Molt bé. La Mercè, si us agrada l'aglomeració i la gran ciutat, aquí no som d'això, però hi ha els Amics de les Arts, els Catarres, Esbelana, Maria Jaume, Sexeni, Buos, la Pegatina, bé, tota la flor i la nata. I Santa Tecla, xulíssim, concert familiar després del primer diumenge, que segur que és el que més de gust ve.
2: Allà, del Francolí.
0: El bat Francolí. De sol.
2: Amb aquella mica de sol que cau allà de
0: refilón. Tot ple de nens, eh? Xiula i rigui per xics.
2: Mira que són dos grupazos, eh? Perquè ho fan molt guai, però...
0: Sí. I si sou més d'arrossegar-vos allà on us porti la multitud, doncs festa matalassera del primer diumenge. I tothom sap que si a la jove li va bé també obren el local.
2: Sí,
0: el que passa que no ho posen al programa per prudència.
2: I si, vols, i si vols fer una excursió, te'n puges a Sant Pere i Sant Pau i també fan festa.
0: Sí. Pues perfecte. Ah, i assaig fan, pobres.
2: Hòstia, veritat!
0: Ah, sí. Sempre, sempre els hi toca.
2: Bueno, també suposen ells mateixos, eh?
0: Bueno, sí, sí. No res.
1: Ens trobem d'aquí 15 dies per fer la prèvia del concurs de castells.
0: Ai, mare de Déu, santíssima. Si ja hem derrapat avui, imagina't de quan quedi no rep el concurs. Ja ens ho trobarem. Gràcies, Sílvia García, al control tècnic. Tot això és una producció de la Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 78 anys a Madrid, Jordi Fortià.
2: Suma apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra Republicana veu amb recel que els Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
2: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
4: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
7: Aquest no és el model de societat que veiem. Les institucions estem per combatre això i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
2: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
4: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
2: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
8: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
0: En cultura, en marxa a aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
2: La cavalgada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
0: En esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
9: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions i oblidar la desfeta a la Supercopa és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulic.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes viles que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes d'afluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà, a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contra rellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge, mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent, i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
3: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un camp popular en contra de l'especulació, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
3: A les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
0: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
3: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
7: Aquest no és el model de societat que volem. No. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
8: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumne. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte dialecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
8: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
3: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme els investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBE.
3: Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
0: Mar Dalmau.
10: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
11: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
10: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
11: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
10: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble, que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
12: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat.
13: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mà, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No, però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
12: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura, el 2025. Una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
0: En successos, s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
3: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi, van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Investiguen també la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
3: Els Mossos han rebut un avís a 12:15 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
0: Més encara en successos. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava, de Vilassar de Mar.
3: L'avís s'ha rebut a 9:15 d'aquest matí i, en principi, no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
0: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
3: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi han estat 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
15: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
16: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
14: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs encara parlant d'energia, l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
18: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
17: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
0: Més coses. Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
19: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntadas.
20: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
19: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
0: I l'Ajuntament del Vendrell construirà un emissari submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila. Unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que poden tenir un cost d'entre 4 i 6 milions d'euros. Ràdio El Vendrell, Lolo García.
1: El futur emissari submarí d'un quilòmetre de llargada recollirà l'aigua de pluja de la nova xarxa de pluvials que es vol construir a la zona marítima de la vila i la provinent de la part alta dels masos per tot seguit propulsar-la directament al mar, just a l'alçada del port de Coma-ruga. Una obra de gran envergadura que hauria de solucionar els problemes d'inundacions del litoral vendrellenc, tal com assegura l'alcalde de la vila, Kenneth Martínez.
21: És imprescindible, és necessària, ha arribat el moment. Veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació. Sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva. I en aquests moments l'Ajuntament doncs, està en disposició, ja sigui de manera directa, ja sigui a través de l'empresa d'Aigües Vendrell, de tirar endavant aquesta obra, que serà una obra per tota la vida i resoldrà definitivament el problema de les inundacions a Coma-ruga.
1: Una obra que en el seu conjunt podria moure's entre els 4 i 6 milions d'euros i que no començarà fins a la tardor de 2027. Aquesta primera fase s'allargaria una mica més de mig any, moment en què s'aturarien les feines per no coincidir amb Setmana Santa i estiu, reprenent-se novament per a la tardor de l'any següent, on caldrien afegir encara 6 o 7 mesos més de treball.
0: En cultura ja està immersa Barcelona en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el Dia de la Patrona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
22: Bona tarda, doncs aquí a la plaça Sant Jaume ja pràcticament tota la cavalcada dins de l'Ajuntament,
23: comandada pels gegants de Barcelona i l'Àliga, que estan esperant solemnament a les portes de l'Ajuntament a que la resta de gegants i de seguici popular i cultura popular entrin a l'Ajuntament. Ara mateix s'està doncs, tancant un dels actes més emblemàtics i que més furor causa als carrers des de les 5 de la tarda a la Via Laietana, el carrer més llarg per on han desfilat els elements de la cavalcada. Ja hi havia famílies, menuts i grans preparats per veure doncs, com els gegants ballen al costat dels capgrossos, saluden els més petits i tot el ritme de les gralles i dels timbals. Enguany també acompanyats del Rolling Lantern Show arribats de Shanghai per aquesta desfilada. Gràcies a l'agermanament aquesta ciutat convidada per enguany a la Mercè. Fins les 9 durarà aquí la festa, però ara mateix doncs està sent la rebuda institucional a l'Ajuntament.
0: Moltíssimes gràcies, Pau. En canvi, Tarragona viu avui el darrer dia de festa major. Santa Tecla clou aquesta nit amb el correfoc que posa el punt final a 10 dies d'activitats lúdiques i tradicionals. Anem cap allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
24: Bona tarda, tarda tranquil·la a Tarragona. Després del migdia casteller amb actuació de les quatre colles de la ciutat i els tradicionals pilars caminant que recorren, que han recorregut, de fet, els més de 400 metres que hi ha entre les escales de la catedral i l'Ajuntament de Tarragona. Totes les colles, excepte els xiquets de Tarragona que ha caigut a la plaça de la Font, han fet o han aconseguit fer arribar els pilars de quatre. Al Palau Municipal ha estat la tercera cita castellera de Santa Tecla, una festa que acaba avui després de 10 dies i prop de 500 actes programats. El correfoc de Santa Tecla protagonitzarà a partir de les 10 de la nit la darrera nit de festes. Els Diables i Elements de Foc de Tarragona estaran acompanyats avui dels Diables de Vilanova, dels de Ribes, dels de la Riera. Sortiran de la mitja lluna per acabar la Rambla Nova a tocar del balcó del Mediterrani, des d'on es veurà i se sentirà la traca final. Els tarragonins començaran aleshores a comptar els dies que queden fins la Santa Tecla de 2027.
0: Moltíssimes gràcies, Tere, i bona festa. I afluència massiva també a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar tria i remena entre els centenars de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és, de fet, un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro.
25: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participen en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
26: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todo. todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
25: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa del passat diumenge. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà a 9:15 del vespre. Això pel que fa avui. Ahir el Cadí la Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana per 67-72. Ens ho explica el Joan Ignasi Cervera de Ràdio Seu.
4: El Cadí la Seu va dominar el marcador durant bona part del partit i va arribar a adquirir un avantatge de 12 punts abans del descans, al qual s'hi arribava amb 31-38. L'Uni Girona va reforçar la defensa a la represa, però les urgellenques van resistir les escomeses del rival fins a l'últim moment i van acabar guanyant de 5 punts, amb Marina Mata com a MVP del partit, amb 14 punts i 2 rebots. Del seu part, l'entrenador de l'Espart Girona, Roberto Iñiguez, considera que el seu equip encara no està ben conjuntat i que necessita millorar de cara als reptes més imminents d'aquest inici de temporada. L'equip gironí aspira un any més a lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa.
2: En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. Pons Lleida contra Vilafranca. Ens en porta l'última hora Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
5: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament, en l'inici de l'hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i, en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
6: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
5: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 7:45 del vespre, i el 7 del mateix mes davant d'Igualada, 9:45 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició, que s'allargarà fins a 1 d'octubre, es distribueix en dos grups de 4 equips, dels quals els primers classificats s'enfrontaran en la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 3:15 de la tarda. I un darrer apunt, l'Ali, perquè avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics a Granollers. Una edició dels Especials Olímpics que començaran el dia 9 d'octubre i acabaran el 12 a la ciutat de Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
7: Notícies en xarxa, edició...

0: La xarxa de comunicació.
1: La comissaria de Campou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La comissaria de la policia local a Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Subirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita Lole Morilla com Crida Premianenca van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Justament, David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. A la Plana Cultural, l'Espai L'Amistat projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre i seran el director i en Carles Pastor.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook...
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 87 anys a Madrid, Jordi Fortià.
5: Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra Republicana veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
6: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
5: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
7: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
8: Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
5: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
3: Esplugues Televisió, Emma Romero.
0: Així explicava la consellera d'Educació Esther Niubó la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
5: En total, 3.800 megawatts afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
3: Televisió de Girona, Marc Ibas.
10: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
11: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
3: En cultura, en marxa aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
5: La cavalcada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
3: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
12: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulic.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes vides que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafua, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes de fluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà, a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do, n'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contrarrellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge. Mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
3: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix, és a Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
3: En les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi han votat a favor.
0: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
3: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya, i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
7: Aquest no és el model de societat que volem. No. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4è d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
8: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumnat. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
8: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
3: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL.
3: Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment amb models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
0: Mar Dalmau.
10: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
11: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
10: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
11: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
10: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble, que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
12: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
13: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No, però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
12: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura, el 2025. Una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.

0: La mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
1: Els Mossos han rebut un avís a 12:15 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
0: Més encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar.
1: L'avís s'ha rebut a 9:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fons de la investigació han explicat que constava una alerta per la desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
0: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
1: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
2: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
3: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
4: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
2: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs encara parlant d'energia, l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
6: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
5: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses en territori. Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
8: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
9: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanin llicència d'ús turístic.
8: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les llicències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè en tramitin la renovació.
0: I encara una darrera qüestió. Neix una experiència turística per fer una carrerada amb un pastor i el seu ramat. La carrerada que uneix Santa Coloma de Queralt i Cunit aposta enguany per una nova edició del 23 al 25 d'octubre, on una cinquantena de persones podran fer la ruta amb el pastor i les seves 150 cabres negres. L'Espluga FM, Laia Molné.
10: Amb un recorregut de 60 quilòmetres que arrenca Santa Coloma de Queralt, els interessats poden formar part de la proposta amb reserva prèvia.

0: Pròpia. Amb un preu de 220 euros inclou dues nits d'acampada, activitats i àpats especialitzats segons cada comarca. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, detalla la proposta.
1: Serà un gran esdeveniment que anirà acompanyat no només de la recuperació d'un camí transhumant, un camí ramader que venia de Cunit fins a Santa Coloma, sinó que només hi haurà, serà també una experiència turística, serà una experiència gastronòmica i serà també una experiència de territori, de regió.
0: Aquesta proposta té la intenció de recuperar la tradició ramadera, posar-la en valor i incentivar la seva recuperació.
2: En cultura, Barcelona ja està immersa totalment en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el dia de la patrona. Anem cap a Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pascual, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs a plaça Sant Jaume arribant ja els últims gegants dels diferents barris de la ciutat per completar aquesta cavalcada que avui ha aglomerat centenars de milers de persones. Ha sortit a les 6 de la tarda de plaça Catalunya, ha baixat per Fontanella, via la Llatana, on hi havia moltíssimes famílies, moltíssima canalla, i després al carrer de Jaume I fins aquí, on ara mateix els gegants de Barcelona, el rei Jaume I i Violant d'Hongria i també la Liga, estan rebent a la porta de l'Ajuntament a la resta de gegants, seguici, colles i cultura popular de la ciutat. Però del que hem vist des de les voreres i fins als balcons, tothom mirant com arribaven els gegants, com saludaven els més petits, els capgrossos, i com un bosc de mòbils s'omplia als carrers per gravar un dels actes, com diem, més tradicionals i que més gent aplega de les festes de la Mercè. Aquest acte, que està coordinat per la coordinadora de colles geganteres de Barcelona i que enguany té un accent xinès, Xangai, la ciutat convidada a la Mercè, i ha portat el Rolling Lantern Show, una dansa popular inspirada en la feina de pescadors que parla de la protecció i de la força de la comunitat. I, per tant, doncs, gegant de casa i accent xinès per aquesta cavalcada de la Mercè d'enguany.
2: Moltíssimes gràcies, Pau, i molt bona Mercè. A Terrassa, la nova temporada de Simfònics engega també aquest divendres amb les danses hongareses de Brahms, sota la direcció d'Andrés Salado, i amb la violinista Sara Ferrandez com a protagonista. Serà tot un programa divers que s'allargarà fins al mes de maig. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
4: Tots els sabors de la música per als gustos de tots els espectadors. La nova temporada Simfònics de l'Orquestra Simfònica del Vallès a la FAC destaca per una varietat d'estils i formats que comporta un canvi de registre a cada concert. Són 9 actuacions de setembre a maig i cadascuna amb una proposta ben diferent a l'anterior. Escoltem Andrés Salado, director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
5: Ara, aquest és el núcleo de l'orquestra, no? El poder llegar a tothom de diverses, con diverses músiques, de diverses maneres i una vegada més con molta qualitat i con música vibrant.
4: L'estrena és divendres amb les danses hongareses de Brahms sota la direcció d'Andrés Salado i amb la violinista Sara Ferrandez com a protagonista. En la temporada destaquen dues primeres vegades. La primera al novembre, la projecció de la pel·lícula Psicosi amb la interpretació en directe de la banda sonora. I a l'abril, un concert que enfrontarà la música de Beethoven amb la segona sinfonia i la del pianista Marco Mezquida, que estrenarà un nou concert per a piano i orquestra.
2: I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la jornada de la Mercè. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. David Navarro.
6: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Paz Miño, atraure l'interès dels més petits.
7: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todo. Creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
6: Paz Miño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa cap a nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la derrota contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà d'aquí a mitja hora, a partir de 8:45 del vespre. En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. El Pons Lleida se les veurà amb l'Ametller Origen Vilafranca. Ens en porta l'última hora en Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
4: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament, en l'inici de l'hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
5: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
4: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten el Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 8:45 del vespre i el 7 del mateix mes, davant d'Igualada, 8:45 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició, que s'allargarà fins al dia 1 d'octubre, es distribueix en dos grups de quatre equips, dels quals els dos primers classificats s'enfrontaran a la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 3:45 de la tarda. El grup també hi tenen el Montada marroquí i el tercer rival sortirà del duel de la prèvia que enfrontarà el Zamalek amb el Los Angeles. Escoltem el jugador del Barça, Timothy Enguessan.
6: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Westfrem y Berlín, y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Hemos entrenado bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
2: Doncs el Barça que jugarà aquest Mundial de Clubs a partir de demà a Egipte. Tornant a partits d'aquesta setmana, ahir en waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la Divisió d'Honor contra el Mediterrani per 15-17. I per acabar el bloc d'esports, l'Ali avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics. Granollers ha donat el tret de sortida dues setmanes d'itinerari que recorrerà 16 poblacions abans d'arribar a Tarragona el 8 d'octubre. L'endemà, el dia 9 i fins al 12, la ciutat tarragonina acollirà una nova edició dels Special Olímpics.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: La comissaria de Can Pou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
8: Premià de Mar en 3 minuts.
7: La comissaria de la policia local a Can Pou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Sobirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir sentia en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca, van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Justament, David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. A la Plana Cultural, l'Espai L'Amistat projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre hi seran el director i en Carles Pastor.
8: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Més de 570.000 vehicles han sortit de l'àrea de Barcelona en el marc de l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar ahir a les 12 del migdia i que ha acabat avui a les 3 de la tarda. El Servei Català de Trànsit en preveia uns 580.000 que abandonarien l'àmbit metropolità, per la qual cosa la xifra final suposa un 98% del vaticini. Durant el matí a la P7 s'han registrat un trànsit intens i lent entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit Girona. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea de Barcelona entre el migdia i la mitjanit de diumenge. I el govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla dissenyat per educació per reforçar els aprenentatges. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
2: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
1: I l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix. Les entitats ecologistes s'han carregat contra el model que consideren insostenible i poc sostenible mediambientalment. Josep Joan Sagarra és el portaveu de l'Associació Sediments. L'escoltem.
3: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
1: I investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta passada nit. Al carrer els Mossos han rebut l'avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'aquest home. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català, la jornada de la Mercè, un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes al llarg del passeig Lluís Company. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials que veuen la setmana com un aparador.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'armant a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys! Ei, ei, ei, família del Tot Country. Ajusteu-vos ben bé el cinturó de la camioneta, poseu-vos el barret i prepareu-vos, que avui portem pols a les botes i olor de gespa ben fresca. Companys, avui vull compartir amb tots vosaltres una experiència d'aquelles que es queden gravades a la fusta del porxo. A principis de juliol, la colla del Tot Country van fer les maletes cap al festival Huercasa, a la localitat de Riaza, allà a Segòvia. Un poblet ben bonic, encaixat gairebé a 1.200 metres d'alçada, on el vent bufa net i la música sona millor. I, nois, allà mateix, el primer cap de setmana de juliol, allò bullia com una olla amb massa foc. Ambient country 100%, autèntic per tots els racons. Ja veureu, ja. I per començar a escalfar motors com cal, obrim pista amb aquests fenòmens des de Wyoming, en Chancey Williams i Younger Brothers Band, amb el seu temàs, Highway Junkie. Agafeu-vos fort!

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I ja hi tornem a ser, cowboys i cowgirls. No us ho perdeu, eh? Només creu a l'entrada del recintre, t'esperava un photocall espectacular, amb lletres il·luminades, paret de fusta, bales de palla, guitarres per agafar i plantes... Molt maco, molt maco. El racó perfecte per fer la foto de record amb el barret ben collat. A més, hi havia paradetes amb productes de l'organització a preus ben assequibles per la butxaca i un espai acotat i vigilat ideal per la canalla, amb jocs de pescar neguets, dibuixar, cantar, etc. Un muntatge ben professional i pensat per tota la família. Total, que voltant per allà no ens vam perdre tampoc l'actuació de The Ripens. Vam intercanviar unes paraules amb ells i mireu què ens van dir.
2: Bé, companys, ara, mira, ara acaben d'actuar ni més ni menys una gent que toca un southern rock barrejat amb el... Però, bueno, sabeu allò que volem escoltar tots des de fa molts anys, de quan els Creedence, etc, quan la gent era autèntica de debò tocant rock? Pues, aquests nanos són The Ripples i venen ni més ni menys que de Mallorca. A veure, digue'm com et dius, company?
3: Hola, com va? Jo som Antoni, cantant de The Ripples. Estem aquí a Albercaça Festival. Molt contents, hem fet un molt baix, l'ambient és una passada i ja hem acabat ara fa un minut, però ja tenim ganes de tornar.
2: Estan suats, eh? Estan fets pols aquí, ho han donat tot, sí, sobre l'escenari. Són gent maca, maca, d'aquella d'arrel que escolta el programa de debò. Què us ha portat a dur aquesta mena de música?
3: Referències, herències familiars, sobretot de créixer escoltant country, música americana, blues...
2: Perquè aquest nano és jove, eh? No us penseu.
3: Sí, 26 anys.
2: 26 anys, i mireu que estan tocant amb uns ànims brutals. Escolta'm, i en quin àmbit us mudeu habitualment? Això ha sigut un bolo aquí.
3: Sí.
2: Teniu l'estiu ple,
3: sí, per
2: aneu
3: tot,
2: fent...
3: Varen treure el nostre darrer disc l'hivern passat, i ara estem girant per Espanya, anant a Anglaterra a final d'aquest mes, allà mos criden.
2: Molt bé, doncs me n'alegro molt. Escolta, sapigueu que és un plaer tindre-vos a vosaltres dins del nostre programa, que és dins de casa nostra i molt familiar, molt proper, d'acord?
3: Moltes gràcies.
2: Vinga, una abraçada ben forta i que tingueu molta sort en el futur.
3: Igualment, una abraçada, gràcies.
2: Vinga, a vosaltres.
1: Que vaya bien. Quina gent més ferma. Vinga. I ara obriu una birra ben freda perquè venen en Zach i en George cantant-li a la bona vida amb Beer on the Water.

0: Mireu, família, hi ha moltíssim més que us vull explicar d'aquest festival Huercasa, però el rellotge no perdona i la camioneta de marxar. Així que la resta de les històries, els secrets de Riaza, us els guardo per al pròxim programa, acompanyats, com no, de la millor música country. Recordeu mantenir les botes ben a punt, el cor ben calent i el dial ben sintonitzat. Nosaltres, amb el Frank al capdavant, ens tornarem a trobar ben aviat per aquí mateix, a la mateixa hora i al mateix canal. I fins aleshores, que el country us acompanyi i, ja ho sabeu, sigueu bons.
1: Estàs escoltant?

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El PSOE, el Ministeri d'Habitatge i Junts mantenen contactes per desencallar el nou decret d'habitatge que el govern espanyol s'ha compromès a aprovar tan aviat com sigui possible. Tot pregat després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys desallotjada ahir a Madrid per un fons voltor. El Ministeri estudia les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueres espera una resposta dels socialistes, diu les properes hores. Un acord previ garantiria que, contràriament al que va passar abans de l'estiu, l'executiu aprovés per primera vegada un decret d'habitatge amb els vots garantits al Progrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, precisament ha concedit una entrevista exclusiva a Televisió Sabadell Vallès, una entrevista en què el cap de l'executiu ha abordat algunes qüestions que estan marcant l'agenda política, entre elles l'habitatge. En té els detalls el nostre company Joan Muñoz.
2: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
3: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi ha ajuts mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no, hi hagi una aproximació primer humana davant d'aquestes qüestions, humana, de valors humans, i després que hi hagin polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem al seu lliure funcionament és insaciable. No?
2: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers.
3: El 2028 hi haurà màquines, en aquest tram que és el que vam acordar, i vostès saben que jo defenso la totalitat.
4: Fins a Granollers.
3: 40, però saben també que el meu acord d'investidura diu que farem aquest tram que tenim compromès des de Terrassa fins a Sabadell, no? És el que farem ara, no? I jo, a la que pugui i tingui suport polític, el meu punt de vista és que s'hauria de fer sencera.
2: Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
1: I el president israelià Benjamin Netanyahu ha rebut una gran escridassada a l'Assemblea General de les Nacions Unides just abans de començar el seu discurs. Gran part de l'auditori ha abandonat la sala, que ha quedat buida abans que comencés a parlar. Netanyahu ha començat amb un missatge directe als assistents. Si hi ha més covards morals que vulguin abandonar la sala, que ho facin ara. L'ha aplaudit la seva delegació.
5: La comissaria de Can Pou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
6: Premià de Mar en 3 minuts.
5: La comissaria de la policia local a Can Pou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Sobirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita Lole Morilla com Crida Premianenca van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. justament. David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. La Plana Cultural, l'Espai L'Amistat, projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí, el millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre i seran el director i en Carles Pastor.
6: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
0: El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià.
6: Premià Mèdia. Informació.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.
8: Funky Tracks Radio.
9: Lluís, ¿sabrías escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
10: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
9: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
10: Home, testimonis.
9: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
10: A la teva ràdio local.
11: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Hola, bona, sóc el Mateu Ribas, i tinc 16 anys i sóc pianista.
1: Mateu, quan fa que fas música?
0: Ostres, pues jo faig música des dels 4 anys, que vaig començar aquí a l'escola de música, que mons pares van veure, no?, que tenia un talent excepcional i pues, em van apuntar aquí a l'escola de música.
1: Per tant, aquest talent del que ens parles va ser vist primer de tot pels teus pares.
0: Sí, sí. Bueno, jo estava a casa, estava jugant amb les joguines i això, saps que fas música i dius, ostres, pues em van apuntar per gràcies a això.
1: Uh-huh. Aquí podien passar dues coses, que tu comencessis i t'agradés, o bé que ho provessis i no fos la teva vocació, no?
0: Sí,
1: va ser
0: totalment.
1: El primer, et va agradar.
0: Sí, bueno, sí, ja vam veure que estava superfeliç. Mama, quan anem a música, quan anem a música? I anava, i anava, i anava. Hola, Meritxell, hola, no sé què. M'encantava, bueno, era la meva vida, bàsicament.
1: Per tant, els teus orígens o inicis musicals van ser també a Premià de Mar.
0: Sí, van ser aquí quan, bueno, pues això, quan mons pares van detectar això, em van portar aquí i vaig estar fent classes de llenguatge musical i després, gairebé cap als 6 anys, vale, que és quan has d'escollir un instrument, jo vaig dir, ostres, que escollo, ja tinc el violí, que si tinc la trompeta, que si tinc... I vaig dir, bueno, pues el piano, anem a provar amb el piano, que un dels més difícils, no, també. Però bueno, ja està, pues ara estic amb el piano i estic supercontent i no ho canviaria per res del món.
1: Ara parlaves de 4, 6 anys, que és molt nen, molt petit. Sí. Et sents o t'has sentit una mica nen prodigi, en el bon sentit de la paraula? És a dir, un nen amb unes capacitats potser diferents al que potser estaven fent els nens de la teva edat.
0: Sí, bueno, sí, perquè clar, jo, tots els amics estàvem al col·le, aquesta tarda ens veiem, no sé què, jo, no, tinc música. Ai, no, he de fer això, ai, no, he de fer l'altre. Llavors, clar, jo crec que una mica sí, no?, perquè el fet d'anar gairebé cada dia a música i dedicar-li les hores, quan era petit no li dedicava tantes hores, però és que ara estic dedicant bastantes hores en el piano, i sobretot ara que ha passat l'estiu, i a l'estiu sí que he apretat bastant més.
1: Mm-hmm. Clar, parlem de l'estiu, d'aquest descans que pots fer durant un temps, però no sé si acabes descansant o realment sempre segueixes fent, potser a un altre ritme, però segueixes sempre doncs, entrenant i fent proves i assajant.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. És com que no he tingut gairebé descans. Aviam, sí que he anat al poble dels meus avis, he anat també a bastants llocs, hem anat a Tarifa amb l'Òpera de Badalona, mm-hmm. vale? Perquè havia de fer uns solos de trompa, que també toco la trompa de segon instrument, i això, bàsicament això.
1: Que bé. Mateu, ara parlaves de la relació que tens amb el piano, que és doncs, l'instrument que vas escollir des de molt petit. Tens la sensació de conèixer bé l'instrument ja? És a dir, tens pocs secrets ja amb el piano?
0: Bueno, el piano té les seves coses, s'ha de dir, perquè no es tracta de tocar-lo i ja està. Tu, tocant aquesta fusta, mm-hmm. has de poder transmetre les teves emocions. Un pianista o un músic ha de saber transmetre les seves emocions amb aquesta fusta d'aquí i amb aquestes cordes, no? I és bastant difícil de trobar el punt aquest, mm-hmm. perquè, clar, tu toques i dius, ostres, però és que no m'està agradant perquè no està sonant bastant bé, no està sonant com a mi m'agradaria, saps? Mm-hmm. Llavors has d'intentar pues, un altre pas, estudiar més i passar soles amb ell, saps?
1: Has dit una cosa molt important, més enllà de la tècnica i de la pràctica, que fa molt temps que la fas, transmetre emocions a través de la música i, en aquest cas, a través del piano. Quines emocions, primer, et transmet a tu i quines creus que has aconseguit transmetre a la gent doncs, que et ve a veure o t'escolta?
0: Aviam, tu les emocions que has de transmetre, tu quan estàs tocant és totalment tranquil·litat, uh-huh. perquè tu estàs tocant davant de gent, estàs tocant una peça que potser has estudiat durant un any sencer, que t'ha de sortir bé. També tenim un altre punt en la ment que et diu, ostres, tu creus que ho estàs fent bé aquí, tot aquí, de mentre que estàs tocant i has de fer bona cara i dius, bueno, sí, ho estic fent bé, no sé què. Però costa molt de transmetre les emocions en un instrument, perquè no és el mateix pensar-ho que transmetre-ho, uh-huh. saps?
1: Uh-huh. Per tant, això és important. I la gent que t'escolta, què et diuen? O quines emocions diuen que els has fet aflorar a través de la teva música?
0: Això també depèn molt de la peça, uh-huh. no? Perquè si toques una peça super, super brillant, com el primer de Tchaikovsky, aquest que fa el... aquest és més com de la virtuosisme, mm-hmm. però si toques aquesta que està tocant ara aquesta ala, mm-hmm. aquesta és una mica més de tranquil·litat, de pausa, no? D'un moment per pensar, saps?
1: Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Amb això que ens deies, parlàvem dels teus orígens aquí a Premià de Mar, ara preguntaré per l'actualitat, on estàs, què estàs fent, però és veritat que tu retornes d'alguna manera, si més no, un cop l'any, gràcies als pastorets, no?
0: Sí.
1: A Premià de Mar. Explica'ns una mica aquest vincle, perquè els que hem pogut veure aquests pastorets t'hem vist allà, a la fosa, doncs també dirigint una mica doncs, la part musical. Explica'ns una mica també aquest vincle que tens també doncs, amb la cultura popular de Premià de Mar.
0: Sí, sobretot. Aviam, jo el que sempre era una tradició, amb anar la meva àvia, els veure els pastorets. Mm-hmm. I, esclar, un any, ja quan tenia els 13, 14, vaig estar parlant amb la Teresa Madurell, que la Teresa Madurell és una dona que fa la regidoria, vale, d'escena. I vaig estar parlant amb ella, escolta, em podries passar les partitures de piano, aviam si me les podria mirar jo algun dia i aviam què podria fer? I em diu, sí, clar, no sé què, ho parlo amb el director, el Jaume Planes i tal. I doncs, clar, l'any següent vaig veure que tenia les peces així i vaig dir, escolta, Teresa, podria fer un pas més? I van estar parlant a la secció de directors, no?, que és la Gemma, el Jaume, i després està la Carol i, i la Teresa. Doncs això, que aviam si podia interpretar, no pianísticament, perquè encara no em sentia segur, perquè jo sempre el que intento fer és preparar-me el més que pugui les peces abans de tocar-les en públic. Llavors em va dir, bueno, fes d'ajudant de direcció. La direcció era la Maite, pianista, i aquell any la vaig ajudar a dirigir els cantants. Després, l'any següent, van veure que jo ja tenia un potencial, perquè ja moltes vegades doncs, em posava a tocar i veia... No? Llavors, és això de... Ostres, que guai, ja puc, estic preparat per tocar-ho. I l'any següent ja vaig començar a fer director musical i pianista.
1: Uh-huh. Aquest any una altra vegada?
0: Aquest any una altra vegada.
1: Per tant, ja és una de les primeres exclusives que traiem avui, Mateu. Ara estava pensant a l'estiu, vam fer una entrevista a una gimnasta, no?, i ens parlava una mica del nivell d'exigència, del fet d'estar tot un any preparant-te doncs, per fer un número d'un minut i mig, dos minuts, tres minuts, no?, que tu jugaves tot. També té una mica aquesta diferència també amb vosaltres, que és una mica això, no?, durant tot un any t'estàs preparant una peça que després has de defensar durant uns minuts molt concrets i ha de sortir perfecte. Com vius també aquesta part, potser més des de l'exigència i des de el no conformar-te, però entendre que potser no sempre surt tan bé com a tu t'agradaria.
0: Sí, mira, això en els músics passa molt. És super intens en aquell moment, no?, perquè t'estàs jugant tot en aquests, potser, 5 minuts de la peça. Llavors, clar, és el que t'he dit abans, hi ha un trosset de la ment que sempre dubta el que estàs fent, encara que ho sàpigues molt. Ho podria fer jo, les peces que estic tocant ara, les podria fer de memòria i amb els ulls tancats. Però hi ha algun lloc de la ment on et diu, tu creus que ho estàs fent bé? Llavors és com t'ho replanteges i falles, saps? Llavors és un nivell d'exigència molt, molt alt. Perquè, clar, estàs també davant d'un públic, vale?, que això també dona respecte, i a sobre, això de la ment, ja dius, ostres, et bloqueja el cap. I a sobre has d'estar pendent dels dits, de la posició del braç, de com estàs tu col·locat i de tot. Llavors, és molt difícil, molt difícil.
1: També suposo que en això que deies del treball aquest de la ment, això també ho treballes i es prepara, no? És a dir, sí, mentalment, quina preparació fas més enllà de la tècnica de tocar el piano amb les tecles? Com et prepares mentalment, doncs, això, per tot, per una audició, per un espectacle, per, no sé, uns pastorets, no? Sí. Del més gran al més petit. Com ho treballes també mentalment perquè et surti bé i perquè el teu cap també funcioni?
0: Aviam, és molt difícil. És molt difícil perquè aquest tros de la ment costa molt d'acostumar-s'hi. Llavors el que has de fer és sempre tocar amb la partitura i tocar extra lent. Però extra lent vol dir... Però és que si la peça és així... Escolta. Així de lent. I llavors així... agafem la memòria muscular dels dits. Llavors, què passa amb la memòria muscular? La memòria muscular el que ens ajuda és, sense tenir la partitura, els dits van sols. Sols. També la mena ha de fer bastant. Però van sols, sí, és això. I no sé si us heu sentit alguna vegada, la Maria Joao Pablo, una pianista molt bona, va anar a un concert, ¿vale? Bueno, era l'assaig general, i tocaven un concert de Mozart amb orquestra. ¿Vale? I el director es va equivocar, o no sé si va ser la Maria, que es va equivocar, i no van tocar el mateix. Ella es va preparar una i l'orquestra es va preparar una altra. Però què passa? El que va començar a tocar l'orquestra, ella ja l'havia tocat la temporada passada. Doncs gràcies a la memòria muscular i d'estudiar tan lent, li va sortir perfecte aquell concert.
1: Que bé, doncs aquí quin joc va funcionar. Hem parlat dels inicis, del principi, dels orígens. Parla'ns una mica de l'actualitat, què estàs estudiant i una mica quins són els objectius que et marques doncs, d'ara endavant.
0: Vale, aviam, jo estic fent ara, a part de segon de batxillerat, estic fent 6è de conservatori, que és l'últim any del conservatori. Tenim el grau elemental i el professional, i estic fent 6è de grau professional, que és l'últim. Però el farem 2 anys perquè aviam si puc presentar-me proves d'accés al superior i aviam si puc fer superior a fora d'Espanya. Vale? Aviam si podria anar per allà a Àustria, a Alemanya, que és on tallar més la cultura i la música, la música. I ja està, bàsicament, jo crec que és això i s'ha d'esforçar molt una persona per aconseguir això, perquè t'estàs presentant davant d'un jurat que són potser els millors pianistes que hi ha i a la mínima que hi hagi una coseta, ja està.
1: Ara ens parlaves de marxar potser fora, no?, com un dels teus objectius durant un temps per formar-te, per preparar-te, per veure món al final. Quina percepció creus que té la gent o aquí a Catalunya de la música, de la vostra feina, de la vostra professió? Es valora suficient? La gent ho coneix prou?
0: No, no, t'he de dir que no. La gent no... Jo crec que no coneix la carrera de la música. La gent pensa que la música és un hobby. Vale? Per així, per entendre'ns, i no té res a veure amb un hobby. Aviam, si una persona pot tocar per un hobby, però hi ha la carrera de música. La carrera de música és una de les més difícils que existeix en el món perquè és la més exigent i més difícil de preparar. Llavors, jo crec que s'hauria de conscienciar una mica la gent de que la música és una carrera, i una carrera difícil no, lo següent. Vale? I és molt difícil d'aconseguir els teus objectius si vas així. Saps? Has d'anar molt així per poder aconseguir aquests objectius. És molt difícil, molt.
1: I què en penses de l'accés a la cultura, de que la gent pugui veure cultura? És prou assumible, assequible, el fet d'anar a veure doncs, un espectacle, una audició, una música? O és potser falta doncs, això que dèiem, de que la gent ho vulgui conèixer?
0: Clar, jo crec que la gent no està tan acostumada ara a anar a concerts de piano clàssic o de coses de música clàssica. Vale? Perquè ara ja com està sortint aquesta música nova, no? Ara ja tothom va a posar tots el Bad Bunny, coses aquestes noves, que no dic que no, òbviament, però també tota aquesta música ha sorgit de la música clàssica. Llavors jo crec que també es mereix un respecte, no? Encara que sigui donar-li una oportunitat. Tu dones una oportunitat, ostres, vaig a veure això, ah, mira, això m'agrada, el primer concert per piano i orquestra de Grieg, el no sé què, el tercer de Rachmaninoff, molt bonic, no sé què. Ah, anem a veure'l aquí mateix a Barcelona, hi ha concerts i venen pianistes boníssims. Ha vingut la Yuya Wang, ha vingut l'Andra Shift, ha vingut un munt de pianistes. Aquests són els millors pianistes que hi ha ara mateix.
1: Mateu, parlem també del que passarà, perquè m'han dit que estàs preparant un concert, una audició, aquí, a Premià de Mar.
0: Sí, sí, sí, mira, perquè jo ara estic fent el repertori per presentar les proves d'accés al superior, com ja bé t'he dit abans, i llavors vaig parlar amb la Bàrbara, aviam si podria fer un concert, perquè el millor pels pianistes és quan més vegades ho passis en públic, millor.
1: Molt bé.
0: Vale? Llavors jo vaig pensar de fer un concert aquí, perquè tothom em va dient, ai, Mateu, aviam quan fas un concert i t'anem a veure, aviam quan fas això. Doncs pues ha arribat el moment, i el proper juny de l'any que ve encara queda, però encara m'he de fer tot el repertori. Normalment serà cap al 20-21, no?
1: Molt bé.
0: I això, doncs que estic supercontent perquè m'hagis acceptat i la veritat, molt eufòric.
1: Molt bé. Què hi faràs per això? Ho tens ja decidit, el que
0: ensenyaràs? El repertori?
1: Sí.
0: Sí, mira, serà com un viatge entre tots els temps, no? Començant des del barroc i acabant al segle XX. Llavors tocaré peces de Bach, peces de Mozart, després peces de Chopin, del romanticisme i del Venice del segle XX.
1: Molt bé. Doncs, Mateu, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres per també a l'Escola de Música, per obrir-nos les seves portes, estar aquí. Si et sembla, per acabar, si vols tocar-nos alguna cosa per acabar, ens regales de nou la teva música. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: De res, home, que vagi bé.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Cabrera de Mar una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals el 2027, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per a la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i interacció i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Escoltem la primera secretària de la formació juvenil, la premianenca Clàudia Flor, que remarca que els propòsits de l'escola van més enllà del repte electoral i que celebra el compromís del partit amb la branca jove.
3: Sí, és evident que al maig del 2027 tenim eleccions municipals i que aquesta escola em porta el segell. El programa fa tot el recorregut, des de com arrencar una campanya, com convertir l'anàlisi del territori en un programa o com mobilitzar i comunicar, per acabar parlant de com es governa des de la proximitat. Però no ho reduiríem a una campanya. Volem que el jovent socialista del Maresme tingui eines per fer política municipal abans, durant i després de les eleccions. Per això diem que és on el pensament esdevé municipalisme. No és la primera vegada que es fa una escola a nivell comarcal, però feia uns anys que no es celebrava. L'hem volgut recuperar amb força i que ens acompanyin la consellera Alicia Romero, l'alcalde David Bote, la portaveu del grup parlamentari Elena Díaz o el secretari general Xavi Amor demostra que el partit aposta de veritat pels i les joves.
2: A banda de Bote i Romero, també prendran part de la trobada altres polítics destacats maresmencs com el regidor mataroní Xesco Gomar, la diputada Elena Díaz o el secretari de Governs Locals Xavier Amor i, naturalment, també hi serà la primera secretària de la JSC Laura García, tot plegat, com diem, el dissabte el diumenge 3 i 4 d'octubre a l'alberg del Xanascat de Cabrera de Mar.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: I avui obrim un nou espai dedicat a la salut i al benestar emocional i ho fem amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, que ens acompanya per parlar de qüestions que ens afecten directament o indirectament a tots. Avui posem el focus en una realitat especialment delicada entre infants i adolescents, l'assetjament escolar o el conegut bullying. Berta, benvinguda.
1: Què tal? Com estàs, Gemma?
0: Molt bé, molt contents de tenir-te un altre cop amb nosaltres.
1: Igualment, jo encantadíssima de tornar a començar a temporada amb vosaltres. I com bé dius, portem aquest mes un tema que ja hem portat aquí a l'Ona més vegades, però considero que és un tema que s'ha d'anar recuperant de manera recurrent, com bé dius, l'assetjament escolar, perquè de vegades encara sentim frases, no?, o cunyadismes, no?, d'és que no, el bullying ha existit sempre, són coses de nens, no? Però normalitzar-ho, no estem d'acord que és un error. L'assetjament escolar no és un conflicte puntual entre iguals, sinó que és una forma de violència que pot afectar la salut, el benestar emocional, la vida social i el rendiment acadèmic d'infants i adolescents. I com passa amb altres problemes de salut pública, doncs prevenir-lo impacta i implica detectar-lo aviat, actuar de manera coordinada i evitar, doncs, que el silenci en grup, doncs, el mantingui, no? I portem una miqueta de dades per saber aquesta està passant i com estem actualment. Hi ha un darrer estudi específic disponible a Espanya, que és el 7è informe de l'Opinió de los Estudiantes, que està elaborat per la Fundació de Mútua Madrileña i la Fundació ANAR, i està publicat al setembre de l'any passat, el 2025, i l'estudi es basa en respostes de 8.781 alumnes i 355 professors. I segons aquest informe, el que diuen és que el 12,3% de l'alumnat encastat afirma, doncs, que ell mateix o algun company ha patit assetjament. Un altre pot ser presencial, ciberassetjament, que ara en parlarem, o totes dues formes combinades. L'any anterior aquest informe referia que era un 9,4, amb la qual estem una miqueta en pujada, i el que hem d'especificar és que això no vol dir que és la proporció de víctimes, sinó aquelles que han respost, que són coneixedores de que, doncs, ell mateix o algun company n'està patint, no? Desglossant aquestes dades, un 6,5 afirma conèixer casos d'assetjament presencial a la seva classe, un 2,2 ciberbullying i un 3,5 a totes dues situacions. L'edat també és rellevant. La incidència percebuda és especialment elevada entre els 11 a 12 anys i, a diferència d'algunes idees que estan molt esteses, doncs el conjunt d'assetjament es detecta en percentatges molt similars entre nois i noies. Vale? Pel que fa a la durada de l'assetjament presencial, el 42,8 de l'alumnat que coneix aquests casos diu que es mantenen durant mesos i un 28,2, doncs, que duran més enllà d'un any, amb la qual és important, doncs posar el focus, no? I com és avui l'assetjament? Doncs les formes més freqüents presencials continuen sent, doncs, aquests insults, malnoms, no?, aquestes burles, que estan presents en el 84,8% dels casos. Després està l'aïllament, no?, deixar de banda, doncs, algú, no?, que està en un 44,8. I una que preocupa realment és que els cops, no?, els cops, les puntades, està pujant en un 30,9%.
0: Les agressions físiques.
1: Les agressions físiques, correcte. I el que dèiem, no?, no només tenim aquest assetjament presencial, no?, que, bueno, quan sonava el timbre, no?, o acabava l'escola o el cap de setmana, doncs
0: parava.
1: No, parava, estava com aliviat, no?, sinó que ara tenim l'assetjament, tenim la intel·ligència artificial, que en aquest curs de 24-25 el 15,8% coneix situacions de ciberbullying i afirma que aquestes es prolonguen més d'un any. Les plataformes més citades són WhatsApp, Instagram i TikTok. A primària, els videojocs o aquests jocs, doncs, es pot tenir aquesta connexió, no?, i anar, anar parlant, no?, i anar connectant. I hi ha una novetat que fa pocs anys, no?, que apareixia quan, que ara que parlem de bullying, no?, que és, com dèiem, la intel·ligència artificial, i que hem vist molts casos, no?, molts notícies de que la IA, doncs, és present ja en el 14,2% dels casos. S'utilitza en un 54,8%, serveix per crear vídeos falsos, no?, mitjançant aquesta manipulació, no?, inclús suplantant identitat, no?, d'altres estudiants. I això ens obliga a actualitzar també aquesta prevenció, no?, i és a educar en l'ús responsable d'aquesta tecnologia, en la privacitat, en la no difusió de contingut, doncs, humiliant, i la capacitat de detectar, doncs, aquestes manipulacions digitals o suplantacions. Hi ha una campanya molt actual d'aquest 1 de setembre de 2026, que és contra el acoso escolar No Te Calles, i és una campanya que l'està implementant Mediaset Espanya juntament amb la Fundació ANAR, i posa en marxa, doncs, en aquesta iniciativa 12 meses 12 causes, doncs, aquesta contra

0: escolar com un fenomen social de grup que implica maltractament i abús de poder continuat cap a una persona o un col·lectiu concret. I aquesta situació deixa doncs, a qui rep la violència en una posició de vulnerabilitat o indefensió. Això és important perquè, el que dèiem, no tot conflicte és considerat bullying. Els trets que fa pensar en què estem davant d'un cas de bullying és, primer, hi ha una persecució que pot ser física, verbal o social. Uh-huh. No és un fet puntual o aïllat, com deien, sinó que són accions que es mantenen i es repeteixen durant un temps, un període de temps. Hi ha una voluntat de fer mal, d'intimidar, d'humiliar, d'excloure o de controlar. I existeix una desigualtat de poder, que no només és física, sinó que pot ser de popularitat, d'informació que jo tinc que tu no disposes, etc. I on pot passar? Doncs bé, com dèiem, no? Pot ser l'escola o el camí a l'escola, extraescolars, però ara, clar, el límit ja no existeix perquè, doncs, malauradament, amb el ciberbullying, doncs, és com que no hi ha espais ni temps. Qui participa? En un camp interessant, la manera d'abordar el bullying és evitar aquestes etiquetes rígides que es parlava sempre de l'agressor i la víctima, no? La Generalitat recomana parlar més de qui exerceix l'assetjament i de qui el pateix, no? Perquè els rols no sempre defineixen, no? L'infant, no, que ho està fent, i perquè la intervenció en si també ha de permetre, doncs, poder modificar aquestes conductes, no, i reparar el dany. A més, assetjament, com dèiem en altres ocasions, no, de vegades és com molt canviant, no? Un període tu pots ser l'assetjador, es pot retornar en víctima, no? Uh-huh. Però això també és molt important, el paper dels testimonis, que ara hi parlarem, no? I és que, com dèiem, és un fenomen de grup, no?, l'assetjament, i no només hi participen dues persones, sinó que hi pot haver qui inicia o qui exerceix directament aquest assetjament, qui el reforça, que uh-huh. moltes vegades, doncs, no?, és el que farà que no s'acabi de parar mai, no?, que és que s'hi afegeix, no?, el que riu, el que grava, el que comparteix, el que anima, no?, el qui l'aprova o el consent sense participar directament, però tampoc estic fent res per evitar-ho, no?, el que no està d'acord, no, però tampoc actua, uh-huh. no? I després està aquí el defensa, doncs, activament, que aquests, doncs, els aplaudim, i evidentment, doncs, la persona que està rebent aquest tipus de violència, sigui verbal, física, uh-huh. Etcètera, no? I això ens ajuda a entendre una miqueta aquest paper dels testimonis, perquè és tan important, no? Uh-huh. Perquè no es tracta de demanar només a un menor que s'enfronti, sinó que és que si tothom tenim aquesta educació, no?, de, ostres, si estàs veient alguna cosa que no quadra, doncs fem campanya, no?, a favor, uh-huh. una miqueta.
1: Totalment. Berta, hem d'anar acabant, perquè Perfecte. Les seccions són més curtetes ara, però vaja, et deixo acabar tranquil·la.
0: Doncs, simplement, jo com a infermera, no?, i que és una secció de salut, parlada que em sembla que és important remarcar el bullying, que no només és un problema disciplinari de convivència, sinó que l'OMS considera la violència i l'assetjament escolar factors de risc coneguts per la salut mental dels adolescents, que l'experiència del bullying s'ha relacionat a més amb risc de depressió, ansietat, conducta suïcida, i els efectes poden persistir més enllà de l'etapa escolar, i que crec que davant de casos de bullying, doncs, no ens callem, no? Fomentem des de casa també, no?, de l'escola, però sobretot des de casa, aquesta educació en la campanya de, doncs, parem el bullying, i que en cap cas és cosa de nens.
1: Berta, Emilian, gràcies per acompanyar-nos i també sobretot per ajudar-nos a posar paraules i eines a un tema del qual és important parlar.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: like that, baby.
1: Premià Media. Informació.
2: A Mataró, l'alcalde socialista David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de la capital comarcal. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries on, de moment, és l'únic que s'hi ha presentat. El pròxim 6 d'octubre s'anunciaran oficialment les candidatures que hagin aparegut i es votarà en una assemblea de militants el 8 d'octubre. Posteriorment, el Consell Nacional del PSC aprovarà l'elecció dels mataronins i es farà la proclamació definitiva del candidat. A la seva carta, Bote fa balanç de la seva gestió, destacant projectes per enfortir, diu, l'economia, crear llocs de treball i garantir les infraestructures i els serveis públics, i assenyala com a prioritats principals reforçar els recursos per la neteja de la ciutat i la millora de la via pública i també tolerància zero amb la delinqüència i l'incivisme. Així mateix fa una crida a mobilitzar-se per frenar l'avenç de la dreta i la ultradreta.
1: Premià Media. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El primerenc David Olivares serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat, que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades del muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. El Tenorio és una adaptació en clau d'humor del clàssic Don Juan Tenorio i recupera la tradició de l'espectacle que als anys 70 van popularitzar Joan Capri i Mari Sampere. La nova temporada es podrà veure al Teatre Coliseum del 21 d'octubre al 8 de novembre. Per a David Olivares, suposa assumir un dels papers principals d'un muntatge que les darreres temporades ha comptat amb figures com Buenafuente i Sílvia Abril.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Rura. El PSOE, el Ministeri d'Habitatge i Junts mantenen contactes per desencallar un nou decret d'habitatge que el govern espanyol s'ha compromès a aprovar tan aviat com sigui possible. Tot plegat després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys desallotjada ahir a Madrid per un fons voltor. El Ministeri estudia les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueres espera una resposta dels socialistes aviat. Un acord previ garantiria que, contràriament al que va passar abans de l'estiu, l'executiu aprovés per primera vegada un decret d'habitatge amb els vots garantits al Congrés. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho ha confirmat a Televisió Espanyola.
2: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas. Lo que estamos planteando es un cambio estructural. Hemos trabajado la redacción de este Real Decreto en lo que se refiere a los desahucios de la mano de Naciones Unidas. Estamos ahora pues conformando con los grupos políticos esa mayoría para que no tengamos que estar recurrentemente en esto, porque yo quiero recordar que esto no hubiera sucedido si en el Parlamento a principios de este año se hubiera convalidado hasta en dos ocasiones la paralización de los desahucios que llevó el gobierno de España.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una cimera de partits demà al matí per abordar la situació de l'educació. La reunió serà a 9:45 al Palau de la Generalitat i el cap de l'executiu confia tancar-hi un acord de país. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. És l'esborrany que, segons publica l'ACN, apunta que va incórrer una fallida lògica que no manifesta el que realment volia la norma. També diu que l'apreciació d'un benefici personal sense un increment real de patrimoni s'hauria de considerar un excés amb la interpretació de la llei. I l'Ajuntament del Vendrell construirà un emissari submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila, unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que podrien tenir un cost d'entre 4 i 6 milions. Aquest emissari submarí seria d'un quilòmetre de llargada i recolliria l'aigua de la pluja de la nova xarxa de pluvials. I acabem. L'Assemblea de les Nacions Unides s'ha buidat quan el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha pujat al faristol. Molts diplomàtics de diferents delegacions s'han aixecat i, entre crits, han marxat de la sala. Abans de començar el discurs, l'israelià ha convidat, ha dit, a marxar qualsevol altre covard moral que no hagués sortit encara.
0: La comissaria de Can Pou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
0: La comissaria de la policia local a Can Pou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Subirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca, van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. justament. David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. A la Plana Cultural, l'Espai L'Amistat projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí, el millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre i seran el director i en Carles Pastor.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
4: Estàs escoltant?
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
7: Em van a Morgades Valldosera?
5: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
7: Sí, sí, sí.
6: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
9: Atención. Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
10: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
11: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Tu, ànima meva, cor meu, el meu plaer, la meva pena, el meu món en el qual visc, el meu cel en el qual suro, la meva tomba, on he enterrat per sempre el meu dolor. Aquests versos del poeta alemany Friedrich Rucker, titulats Dedicatòria, van ser transformats en música per un compositor romàntic que els convertiria a la seva vegada en el seu regal de casament. Va ser l'11 de setembre de 1840. I després d'anys de lluita, d'una oposició paterna ferotge i de litigis als tribunals, Robert Schumann i Clara Wieck, per fi, es podien casar. Aquell vespre, Robert li lliuraria un regal molt especial que havia preparat durant setmanes, un volum bellament enquadernat, amb vellut vermell i lletres d'or. A la portada, una dedicatòria que deia «El meu estimat Àngel, a la meva estimadíssima Clara, com a regal de noces».

0: I així naixia el cicle de cançons Mirthen, opus 25 de Schumann, fent referència precisament a la murtra, la flor de les núvies a Alemanya. Un regal que era una declaració d'amor i una dedicatòria personal. Schumann sabia bé que dedicar un llibre a una partitura és una de les formes més boniques que hi ha d'honrar algú. Doncs bé, amics i amigues, el cert és que en la immensitat del llegat musical que, afortunadament, hem heretat els occidentals, ens podem trobar milers de partitures que han estat dedicades explícitament a una persona concreta, amb el seu nom ben visible a la primera pàgina. Són destinataris de tota mena. Hi ha nobles, hi ha poderosos, però també hi ha gent senzilla que, pel sol fet d'aparèixer sobre el pentagrama, sabem del cert que van ser fonamentals pel compositor. Doncs avui us vull convidar a investigar amb mi qui van ser aquests dedicataris i quina relació van tenir amb els compositors. Estic segur que això ens descobrirà molt sobre la seva vida i també la seva obra. Serà un viatge a través de la història de la música on agraïment i creació aniran de la mà. I ho farem, com no, amb la bona música.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

Sembla ser que una matinada de juny de l'any 1654, la poderosa reina Cristina de Suècia va creuar d'amagat els portals del seu palau a Uppsala. Vestida amb robes d'home i sota un nom fals, fugia del seu propi regne, on havia intentat sense gaire èxit compaginar la obligada política que tant odiava amb la cultura que tant i tant estimava. I que la cultura li apassionava és evident, només tenint en compte que havia mogut cel i terra per contractar el gran filòsof René Descartes per poder gaudir de la conversa amb el millor pensador del món en aquell moment. Doncs bé, la música i les arts eren el seu consol en un entorn d'austeritat luterana que la pressionava constantment per contraure un matrimoni que ella rebutjava i va rebutjar sempre amb totes les seves forces.

Ja fora de Suècia, Cristina va travessar Europa fins a arribar al seu destí final, que havia de ser Roma. Allà hi va trobar el seu refugi ideal, on la música no era un simple entreteniment, sinó una autèntica passió. Ja convertida al catolicisme, Cristina va conèixer allà un jove elegant, un violinista que la va fascinar i quina carrera impulsaria fins a convertir-lo en la gran referència del barroc, un senyor que es deia Arcangelo Corelli. Com a testimoni d'aquesta aliança, el violinista, i en agraïment, va gravar la portada de les seves sonates a tres, la Opus 1, a l'any 1681, una dedicatòria eterna a la seva patrona, on es llegia a la Sacra Reale Maestà di Cristina Regina di Svezia, il vostro umilissimo, devotissimo et obbligatissimo servitore Arcangelo Corelli.

0: Sentíem uns fragments d'una de les sonates en trio de l'Opus 1 d'Arcangelo Corelli, aquesta primera obra publicada pel compositor gràcies al mecenatge de Cristina de Suècia, que impulsaria des d'aquest moment la carrera de l'italià. És un cas típic, molt típic, de dedicatari poderós, una figura gairebé obligada en aquells segles anteriors al XIX, aquests personatges que ajudaven els compositors a publicar i gairebé diríem a sobreviure en un món on no existien encara drets d'autor i, per tant, escriure música era una autèntica vocació artística. Però bé, els músics bé havien de menjar.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Amb el pas del temps i a mesura que els compositors van anar guanyant independència, les dedicatòries van deixar de dirigir-se només a la noblesa per ser, potser diríem, més sinceres, més personals. Això és el que va fer Mozart precisament quan va dedicar el seu amic Joseph Haydn i després de mesos de treball intens, cosa que ell confessa i era poc habitual en ell, doncs li va dedicar una sèrie de 6 quartets de corda, un autèntic homenatge a l'indiscutible pare del gènere. Publicats el 1785, la primera pàgina d'aquests quartets inclou una de les cartes d'admiració i d'amistat més boniques de la història de la música.

al mio caro amico Haydn. Un padre, avendo risolto di mandare i suoi figli nel gran mondo, al mio estimato amico Haydn. Un pare, che havia decidit enviar els seus fills al món, va considerar que era el seu deure confiar-los a la protecció i guiatge d'un home molt cèlebre, especialment quan, per bona sort, aquest era al mateix temps el seu millor amic. Rep, doncs, oh gran home i estimat amic, aquests sis fills meus són en veritat el fruit d'un treball llarg i penós i m'enorgulleixo que em serveixin per proporcionar-me consol algun dia. Des d'aquest moment, el traspasso tots els meus drets sobre ells, pregant-li que contempli indulgentment els efectes que la parcialitat de l'ull d'un pare em prohibeix veure. I a pesar d'ells, continuï la seva generositat cap a qui tant la valora. L'espero amb tot el meu cor, el seu més sincer amic, Wolfgang Amadeus Mozart.

Doncs bé, hem sentit el quartet en re menor, un dels sis que Mozart va dedicar a Haydn, el qual, pel que sembla, va quedar profundament impressionat, fins al punt de dir-li a Leopold, el pare de Mozart, la famosa frase «Us ho dic davant de Déu, el vostre fill és el compositor més gran que conec». Bé, doncs, més que una dedicatòria, va ser una autèntica aliança de respecte entre dos genis que va quedar gravada per sempre a la portada d'aquella partitura. Inscriure un nom al capdavant d'una partitura és transformar un sentiment privat en un testimoni públic i perdurable. Franz Liszt. En quan les coses els hi van mitjanament bé, els músics i els compositors tenen una certa propensió a que l'ego se'ls infli bastant. Per això l'exercici de modèstia de Mozart quan dedica els seus quartets a Haydn és doblement admirable. Ell sap que ha fet una gran obra, però la presenta amb tota la modèstia del món. De la mateixa manera ho han fet moltíssims compositors i artistes, com quan Brahms dedica el seu concert de violí a Joachim, per exemple, al seu amic, o Ravel al pianista Vinyes, etc., etc. O també, fixeu-vos, quan un dels virtuosos del violí italià del segle XVIII, més coneguts avui en dia i que es deia Antonio Vivaldi, es treu el barret davant d'un jove virtuós alemany vingut de la cort de Dresden.

Aquest jove virtuós alemany es deia Georg Pisendel i va viatjar a Venècia el 1716, precisament per estudiar amb el Prete Rosso. Però la relació entre ells es va convertir aviat en fascinació mútua, fins al punt que el venecià li va dedicar expressament 6 difícils concerts per a violí i diverses sonates, escrivint a les partitures autògrafes la inscripció ben explícita: «Fatto per Monsieur Pisendel».

Era l'allegro del concerto facto per Monsieur Pisendel, Riom 237 en re menor, d'Antonio Vivaldi, que va dedicar al violinista alemany, que avui és precisament més conegut gràcies a aquesta dedicatòria vivaldiana. La tardor de l'any 1959 va ser un d'aquells dies que et canvien la vida, almenys per un jove argentí, un dels reformadors més coneguts de la música sud-americana. I és que, mentre aquest home completava una complexa gira per Estats Units, va rebre la notícia de la mort inesperada del seu pare a Mar del Plata. En ser impossible retornar temps a casa per vetllar el seu pare, el compositor, el músic, va canalitzar el dolor de la pèrdua a través de la música, i així va aparèixer un dels seus temes més emotius, aquest que estem sentint, i que, en ser un comiat del pare, porta l'evident títol d'Adiós, Nonino.

En només 45 minuts de recolliment al seu apartament de Nova York i basant-se en una obra anterior, Astor Piazzolla va escriure aquesta meravella de lirisme i de nostàlgia, dedicada a l'home que li havia comprat el seu primer bandoneó quan encara era un nen.

0: Sentíem la versió per agrupació de violoncels del tema Adiós Nonino, que Astor Piazzolla va dedicar al seu pare com a motiu comiat quan aquest va morir en la distància. Una dedicatòria, en aquest cas, una persona estimada, en la que la música és alhora un missatge d'amor i de reconeixement.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Al febrer de 1949, la vida nocturna i artística de la capital francesa es va commoure profundament per la mort repentina d'un senyor que es deia Christian Verhaert, un dels escenògrafs, il·lustradors i dissenyadors més estimats, més brillants de l'època. Pel que sembla, va ser una mort sobtada, una mort colpidora, en plena escena, per tant, molt visible. I aquest home, amb 46 anys, deixava un buit enorme en el cercle de les avantguardes. Per Francis Poulenc, un dels seus amics més íntims, la pèrdua va ser no només un cop professional, sinó que el va trasbalsar fins al punt d'enfortir encara més les seves conviccions religioses i sentís de cop la necessitat de vessar tota aquella emoció que sentia a una obra musical que li dedicaria.

Davant el dolor de la pèrdua, el músic va buscar el sentit de la vida pelegrinant fins als peus de la Verge Negra de Rocamadour, i sembla que pot ser que fos allà que ell va decidir que lluaria el record del seu amic escrivint una música de caire religiós i transcendent. Així naixia l'Stabat Mater de Francis Poulenc, amb una dedicatòria ben clara: A la mémoire de Christian Verard.

Poulenc va saber expressar amb aquesta intensitat emotiva el seu dolor per la pèrdua d'un bon amic i va retre un dels millors homenatges que pot fer un músic, la seva pròpia creació. Quan la música no pot expressar en paraules el que sents per algú, la dedicatòria es converteix en la clau que obre el significat de l'obra. Robert Schumann. A finals del segle XIX, l'escultor mexicà Jesús Contreras va patir l'amputació del seu braç dret a causa d'un càncer agressiu, un osteosarcoma. I tot i que podria semblar que això seria la fi de la seva carrera, no va ser així, ja que ell va seguir esculpint amb la mà que li quedava. Malgrat tot, per tant, seguia creant, malgrat tot. Aquesta força de voluntat va encoratjar el compositor Manuel María Ponce a escriure una peça de piano dedicada a ell i que es toca només amb la mà esquerra, la que conservava precisament l'artista, obra que va titular «Malgré tu».

Ponce va fer un preciós regal en forma de música per a la mà esquerra a l'escultor Jesús Contreras, donant valor al seu coratge de seguir esculpint a pesar d'haver perdut

tret, volem destacar la seva relació amb el pianista més fulgurant d'aquell moment, un senyor que es deia Franz Liszt. Des del primer dia, a Chopin i a Liszt els unirà un profund respecte i admiració mutus. Liszt admirava l'exquisitesa de Chopin al piano, mentre que el polonès va quedar astorat per el virtuosisme de l'hongarès. Aquí dedica, precisament, els seus primers estudis, l'Opus 10. I la raó és senzilla. Liszt és l'única persona al món capaç d'interpretar-los a primera vista. I ell ho comprova. Efectivament, Liszt és capaç de seure's a la banqueta davant d'una partitura d'estudi que no ha vist mai i tocar això.

A son ami, Franz Liszt. Així va quedar escrita la dedicatòria de Chopin en els seus estudis Opus 10 al més gran virtuós del piano del segle XIX. Dirigir una obra a una persona concreta és donar-li la responsabilitat d'haver estat la llum que va guiar la creació d'aquelles notes. Igor Stravinsky.

Joseph de Marliaff va ser un prestigiós musicòleg i un erudit especialista en els quartets de Beethoven, marit també de la prestigiosa pianista Marguerite Long, que era amiga íntima de Maurice Ravel i que va ser la futura encarregada d'estrenar el famosíssim concert en sol del compositor francès. Doncs bé, Ravel i Joseph estaven units per una forta amistat i admiració, tant en la vessant personal com professional. Per això, Ravel va quedar molt afectat quan, a l'agost de 1914, just en els primers dies de la Primera Guerra Mundial, l'amic de Ravel va caure en combat. I ell seria només el primer d'una llarga i lamentable llista d'amics que el compositor perdria al llarg del conflicte.

Per retre homenatge a algun dels seus amics caiguts en combat, Ravel escriuria una suite pianística que després orquestraria i que titularia Le Tombeau de Couperin, integrada per 7 danses en estil neobarroc que tenen un record exprés per 7 persones estimades. I en la darrera, la que estem sentint, la Toccata, la dedica precisament a aquest home, a Joseph de Marliave, el seu erudit amic.

Sentíem la versió orquestral de la Toccata, amb què es conclou Le Tombeau de Couperin, homenatge a alguns amics de Ravel caiguts en combat a la Gran Guerra Europea. Doncs bé, ja veiem que personatges com Joseph de Marliave probablement no serien avui recordats si no haguessin estat incorporats en una partitura que sí ha passat a la història. Com li hagués passat també un personatge que es deia Nikolaus Zmeskal, que aquí coneixem perquè el seu nom surt en una partitura, a la dedicatòria d'aquesta partitura. Nikolaus Zmeskal era un violoncel·lista i melòman que freqüentava els cercles artístics de Viena a principis del segle XIX. Era un home que mantenia un tracte força estret amb Joseph Haydn i que se'l veia sovint pels salons del príncep Lichnowsky o del comte Razumovsky, els mecenes més importants de Viena. Doncs és precisament en aquest entorn on Zmeskal queda fascinat pel geni d'un pianista, un home baixet i sorrut, que comença a fer-se notar en els ambients musicals més selectes i que després descobriria que es deia Ludwig van Beethoven.

La complicitat entre Mescal i Beethoven va durar més de 30 anys, des de que es van conèixer pràcticament el 1793 fins a la mort del compositor. Mescal, que coneixia bé les formes i costums de la societat vienesa, literalment li organitzava la vida a Beethoven. L'ajudava a negociar amb els mecenes, a comprar mobles, a contractar criats, fins i tot a aconseguir el millor vi o les millors plomes d'ànec per poder escriure partitures. Beethoven, conscient de la seva paciència infinita, li escrivia desenes de notes, curtes, algunes humorístiques, demanant-li favors de tota mena i tractant-lo amb motius afectuosos, com el de caríssim amic i governador. Doncs bé, aquesta és la raó per la qual el nom de Nikolaus Mescal figura a la dedicatòria del quartet número 11 en fa menor de Beethoven, conegut com Quarteto Serioso.

Era el primer moviment del quartet número 11, anomenat també Serioso, de Ludwig van Beethoven, que va dedicar el seu protector i diríem gairebé àngel de la guarda al noble hongarès i cel·lista Nikolaus Smeskal, un home que hem redescobert gràcies a aquesta dedicatòria de Beethoven. I gràcies a la música i a les seves dedicatòries també podem descobrir ara qui era Rebecca Schroeter i quina relació tenia amb un altre gran compositor de Viena.

Rebecca Schroeter era filla d'un comerciant anglès que havia fet fortuna. Ella es va casar en secret amb un home que es deia Johann Samuel Schroeter, un reconegut pianista i compositor d'origen alemany. Aquest home havia estat alumne de Johann Christian Bach, ni més ni menys, i va ser músic al servei de la reina Caterina de la Gran Bretanya. Doncs bé, aquest home, el marit de Rebecca, va morir jove, van morir només amb 36 anys. Llavors Rebecca va convertir-se en una vídua jove, amb diners i molt ben integrada en l'aristocràcia de Londres, on podia gaudir de la seva passió per les arts a la seva elegant residència, molt a prop del mateix Buckingham Palace.

A la tardor de 1791, durant el primer viatge de Haydn a Anglaterra, aquesta dama li va demanar lliçons particulars de piano. Les classes, però, es van transformar ràpidament en una altra cosa, en una profunda complicitat i, fins i tot, en una apassionada relació sentimental. Com que el compositor estava atrapat des de feia anys en un matrimoni molt infeliç a Viena, Rebecca va ser la seva salvació i es va convertir en l'amant secreta de la seva maduresa. I fixeu-vos, potser com a joc irònic d'aquesta relació a tres, Haydn li va acabar dedicant, sabeu què?, un conjunt de tres trios per a piano, dels quals ara escoltem el moviment lent del trio en fa sostingut menor.

0: La comissaria de Campou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: La comissaria de la policia local a Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Subirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistia en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca, van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Justament, David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. La Plana Cultural, l'Espai L'Amistat, projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí, el millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre i seran el director i en Carles Pastor.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina, en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé, portes bé la
0: reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi quan passi. Orient Mitjà. Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. Uf, la Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sang He? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: No. Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Molt bé. Ah, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges del tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina, de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644. Bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan. Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel... va començar, doncs, a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien accenar exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustració. Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ara ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Bueno, un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no? No era una dominació... Era una... Perdó, era... efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nuc i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma... és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Muhammad.
1: Li van trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual en certs presoners de certs estrats socials per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí.
0: Sí, i aquella gent que ets defensors de la tradició, no?, diuen, que ja no es perden les fonts.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Molt bé.
1: Serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no?, encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, Zudi és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: pel que sigui.
1: En fi, quan Zudi pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits... Un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei! Com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductòria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall, però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació serièfila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno, un
0: debat com tot debat historiogràfic.
1: Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de mànega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Shenghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja d'omplir els buits, no? Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I, per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però, clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull. Ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg a Nanjing, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició a Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien dècades o segles, no, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tot el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng-He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: És clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno, sí, algun... Ja, però no li deien turistes. Vale, li deien, no, els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers.
0: Sí.
1: La composició de la flota ja us podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos, aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I, de fet, era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment. I s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira... Sí. I que ha fet especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, ciència-ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i
1: és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Mm-hmm. Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joens i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, jo què sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. O sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivéssim menjar a bord...
0: Bueno, no et mories, no et mories d'escorbut.
1: No,
0: exacte. És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: i a les bodegues d'aquests grans vaixells que ja hi havies a les cobertes, hi havia
1: allà, remar,
0: una mena, no?, de Cort Inglés a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i, sobretot, la porcellana, no?, per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV, XVI, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa.
0: Al final,
1: si em queda temps, parlem de la
0: nevera. Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: Mm-hmm. A part de portar tot això, de tornada, viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
1: Ah, és veritat? Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I al vent, sí. No? Era com Raimon allà.
1: El carna fent així.
0: Al vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè ho he dit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
1: No, 7 i durant 30 anys. O sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut. Sí? Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411.
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. No és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no?, els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí? 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no?, o firma conforme som els millors d'aquestes terres. També, en aquests viatges, intervenien políticament, vale? Com, per exemple, en el segon viatge, al regne de Khmer, o militarment, com en el tercer viatge, on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí, sí,
0: també,
1: sí.
0: Ja. Soc pobre, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
1: Sí.
0: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada. Clar, sí, sí. El mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbiga.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zenghe és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà, com... què fas aquí? I tu?
1: Qui ets? En fi, bueno, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que és que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
1: Sí,
0: i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, de que ja parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar, bueno.
0: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zenghe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Ah, sí, sí, com una girafa que la portaves allà.
0: El mateix com la peli de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla? Que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui. I allà, enmig de Madagascar, acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això...
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
0: Sí,
1: i...
0: govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Els comunismes, sí. Que ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zenghe, ja gran, uns 62, 63 anys, més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada. O sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop, desapareix.
0: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta... Això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé. Doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. Vinga. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro, perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: Va, vale. No ho vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això. Per explicar
0: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, pues ja, pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka... el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zenghe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som l'homes de l'homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica que va fer als Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, és el mateix. Ho està fent amb Madur?
0: Bueno, amb Madur no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes. Això
0: aquest,
1: molt divertit.
0: Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona pertorbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment. O sigui, m'estic imaginant
0: aquests marejades, viatges. Sí. Putant en un vaixell.
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora.
0: Ah, tu saps? Penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno. I tothom a la cobertura... Cuella contra... decidint... Seria com un joc, com aquests càmpings que tenen com jocs d'aigua.
1: Sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient sí, i la gent va allà. A veure si em mullo, però amb punta de girafa.
1: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
0: És la fantasia? Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
0: sí,
1: eh?
0: Bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: En fi... Cinquè viatge, Zenghe torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Mm. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zenghe estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar amb els programes de la història d'Indochina i tot
0: sí,
1: amb en Jordi Sallarès.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6,
0: no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem rescar.
0: Primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rescarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zenghe fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui... No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadraran aquestes rutes marítimes, etc. Si no, no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
1: sí.
0: I aquestes expedicions es cancel·len, no? I per què tot acaba tan ràpid? Per què si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges?
1: És, o sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren...

0: qüestions.
1: Doncs són bastant impecables.
2: Implacables o impecables? Són
1: implacables.
2: Són impecablement implacables, no?
1: A un altre programa em va passar això, no recordo quin. Implacables.
2: Implacables.
1: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això. Inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
2: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid.
1: El respondrem ràpid, temps, sí.
2: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
1: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall. Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa del Joc de Trons, exacte, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes? Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498, a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant al llarg del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea del segle

0: 15 i 16, estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com el centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco da Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica i una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
1: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
0: He posat Joc de Trons.
1: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
0: O mors.
1: Xina no va jugar.
0: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no, entre Europa i...
1: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre. No?
0: Sí, això
1: és horrible, però no sempre... Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
0: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no? Té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell com a protector dels navegants.
1: És molt navegants. Interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir, la pólvora, que sí, els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, no? Fem persecució ideològica. Vull dir que al final... Escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
0: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
1: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema.
0: No, clar. Si no tens girafes, vigila.
1: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
0: Un burro català, com a molt.
1: Un burro català, no?
0: El capibara del Cosmocaixa.
1: Clar. Una oca de l'Empordà.
0: Una oca de l'Empordà.
1: Un tritó del Montseny.
0: Poca cosa més, eh?
1: Els falalà, no? Directament.
0: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la Ruta. per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
1: Tot això està molt bé.
0: Sí?
1: Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que acabes flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
0: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
1: Reflexiona.
0: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina realitza, actualment està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no? Perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
1: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
0: Efectivament.
1: Seria això, no?
0: Sí.
1: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
0: a la
1: ràdio castellà i prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
0: Així sí.
1: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
0: A tu, Alberto.
1: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reig, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat compta ara mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, en relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027.
0: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquest dissabte, 26 de setembre, la plaça dels Països Catalans a Premià de Mar acollirà una proposta que combina música, diversió i solidaritat. Es tracta d'un bingo musical solidari, una iniciativa de la Plataforma Intercultural de Premià de Mar que servirà per recaptar fons destinats a entitats de la Guajira, a Venezuela i també a Pereira, a Colòmbia. La cita serà a partir de les 6 de la tarda i, a més del bingo, hi haurà música, begudes i pica-pica. Així que avui volem conèixer millor la iniciativa, saber com funcionarà i, sobretot, descobrir què hi ha darrere d'aquest vessant solidari. Per parlar-ne ens acompanya l'Angélica Carvajal, presidenta de la Plataforma Intercultural de Premià de Mar, i també ens acompanya la Rita. Benvingudes a totes dues.
2: Gràcies. Vale. Moltíssimes gràcies.
1: En primer lloc, Angélica, com neix la idea d'organitzar aquest bingo musical solidari?
2: Gemma, nosaltres som una associació sense ànim de lucre que tenim ja 3 anys al poble, i vam néixer per la iniciativa de fer conèixer i també promoure les diferents cultures i les diferents nacionalitats que convivim al poble, perquè més o menys hi ha 25 nacionalitats dels 5 continents que vivim a Premià de Mar. Som els nouvinguts o nous veïns i veïnes que convivim a Premià de Mar. Doncs aquesta trajectòria com a entitat, sempre de la mà del Departament de Cultura de l'Ajuntament, hem col·laborat a la Festa Major de l'estiu, de l'hivern, però també, sense dubte, hi ha moltes coses que succeeixen a les persones que conformem aquesta plataforma intercultural. No només és activitat de difusió de les nostres cultures, de la gastronomia o del folclor, sinó també hem participat en activitats de suport a la regularització extraordinària, que per a les persones nouvingudes o immigrants és molt, molt important. Per això també estem implicant en activitats que donen suport a les necessitats més immediates i més importants de la comunitat intercultural. Tota la gent sap que a l'estiu els països de Venezuela i de Colòmbia van padeixer terratrèmols perquè la gent que no mai ha viu a un terratrèmol, és com si al carrer teu passa un camió molt, molt gran, molt, molt pesat, i les teves coses comencen a moure a casa teva i tu no ho saps fins que va passar. I estàs neguitosa i estàs molt alerta.
1: Clar, no saps què està passant fins que acaba, no? I,
2: sí.
1: I et dones compte de que és un terratrèmol i que, doncs, arrasa, no?
2: Sí, sí. Per això la gent de Venezuela i de Colòmbia, sí, ha sigut un temps i una situació molt malament. I tu saps, Gemma, que aquí a Premià de Mar, segur el IDESCAT, hi ha empadronat 257 persones de Colòmbia, i també de Venezuela hi ha 138 persones de Colòmbia. Doncs som vecins, veïns i veïnes que convivim al poble, que vivim al poble, i per això hem decidit que hem de fer una activitat per recaudar diners, per enviar a la gent d'aquestes ciutats, i també perquè la gent pugui ser solidària. Però jo estic convençuda que molta gent, quan ha vist les notícies a l'estiu, ha dit com podem ajudar. I molt malament no hi ha xarxa o recurs per donar suport d'una manera o de més clara, saps? Uh-huh. Doncs aquesta situació, que aquest vinc solidari que farem el dissabte, és una oportunitat per tota la gent de Premià de Mar que poden assistir i poden ajudar els seus veïns i veïnes colombianes uh-huh. i venezolanes.
1: A més de portar doncs, el seu granet solidari, què s'hi trobarà la gent que s'apropi dissabte a la plaça?
2: Doncs, a més, que és el bingo musical, que és molt entretingut, la gent que ha viscut o ha participat a un bingo musical és molt, molt entretingut, perquè comencen a sortir cançons que tota la gent puc cantar o també ballar. Però també tenim un pica-pica perquè és més agradable la estona d'estar escoltant el bingo i també begudes. I tots els diners que recaudem, tots íntegrament, ho enviarem a dues entitats que són al territori, ahir, a la ciutat de La Guaira i també de la ciutat de Pereira.
1: Mm-hmm. Rita, vols donar la teva opinió una mica sobre doncs, què et sembla aquesta iniciativa, perquè és important que la gent col·labori i sigui solidària?
3: Pues sí, bueno, primeramente muy agradecida a la entidad intercultural de Premia de Mar, pues realmente están haciendo un gran trabajo de unión dentro de lo que serían las comunidades y las diferentes personas que integramos esta comunidad en el pueblo. Y pues es muy importante en estos momentos, pues sabemos que ya han pasado 3 meses del terremoto y pues es muy importante continuar con la ayuda, porque este proceso de reconstrucción no es de un día para otro. En estos momentos, claro, hay muchas necesidades en todos los aspectos, tanto social, de vivienda, como ayuda psicológica, medicamentos. Y pues es muy importante unirnos, ¿no?, como comunidad y apoyar a nuestros hermanos, tanto venezolanos como colombianos, para poder llevar un poco más fácil esta sobrecarga en estos momentos difíciles que están viviendo.
1: Clar, parles, no?, que ja fa 3 mesos, més o menys, que sí. Ha succeït el terratrèmol, uh-huh. però tot i així l'ajuda encara és necessària.
3: Sí. Claro, porque eso, como sabemos, fue prácticamente una zona fue destruida totalmente. La gente perdió viviendas, además de, bueno, también sabemos que en Venezuela la situación, vamos a decir, a nivel social, médico, no cubría la capacidad para poder ayudar a tanta gente y tampoco esperábamos esta situación. Entonces, claro, es un proceso que hay que llevarlo poco a poco, uh-huh. y así como todo, esperemos que podamos lograr, ¿no?, la reconstrucción y de que las familias venezolanas y tanto venezolanas como colombianas puedan volver a la normalidad.
1: Mm-hmm. Sens dubte, tot i trobar-nos a milers i milers de quilòmetres de distància, des de Premià de Mar es pot ajudar, es pot col·laborar. Per tant, la gent que vulgui participar dissabte, què cal que sàpiga? Cal inscripció prèvia? Simplement s'apropa a la plaça i ja pot participar? Com funcionarà?
2: Sí, amb els voluntaris i voluntàries farem una miqueta de decoració de la plaça i estarem venent els cartons a 1 euro, que és molt, molt, molt assequible. Per això la gent, si compra més d'un cartó, és molt millor.
1: Clar.
2: I per això és el cartó, la gent agafa taula, si és a familiars, millor. agafa taules, agafa cadires i a jugar, a jugar al bingo. I a més tenim una sorpresa, perquè com aquest bingo solidari té molta importància, perquè la gent, quan es organitza la societat civil o comunitària, molta gent que conec aquestes activitats es volen sumar. I hi ha una noia que vindrà també a cantar, una noia veneçolana, que també tindrem aquesta sorpresa.
1: Molt bé. Doncs voleu afegir alguna cosa més? O...
2: Que si pots, la gent passe la veu a amics, amigues de Premià, però també del voltant, perquè dissabte a la tarda és una bona estona, hi ha molt temps per disfrutar i gaudir. I si vols... també a venir amb amics, amigues, i és molt benvinguts.
1: Molt bé, esperem que tothom s'animi a venir a la jornada. Amb Angélica i Rita, gràcies a les dues.
2: Bueno, moltíssimes gràcies,
3: Gemma. Muchas gracias, los esperamos con mucho calor y mucho color.
2: Moltíssimes gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I avui volem parlar de com entendre'ns millor per viure millor, de les emocions, de com ens relacionem amb els altres i de la importància de conèixer-nos a nosaltres mateixos per poder establir relacions més sanes. Demà divendres, la Casa de la Dona acull el taller Entendre't millor per viure millor, dinamitzat per l'educadora emocional Marta Carrillo. Amb ella volem conèixer una mica més aquesta proposta i parlar també de cultura emocional i de com podem millorar la nostra manera de relacionar-nos. Marta, bon dia, benvinguda.
3: Bon dia.
2: No és poca cosa, aquest lema que parlàvem. Vam d'entendre'ns millor per viure millor. Jo sé que les claus les donaràs demà en aquest taller que podrem gaudir-ne a la Casa de la Dona a Premià de Mar, però dona'ns una pinzellada. Com hem d'entendre'ns millor i això com ens pot ajudar doncs, a tenir potser una millor vida o una manera més positiva d'entendre la vida?
3: Sí. Vale, sobretot és escoltant-nos molt, tot i que pot semblar molt, molt obvi, no? Però escoltant-nos molt i entenent com funciona el nostre món intern, el nostre món emocional. Sovint i durant molts anys, o podria dir durant tota la vida, no tenim una educació de tot el nostre procés emocional. Llavors anem, jo sempre faig servir la metàfora, no? Anem pel món com si estiguéssim conduint, però sense saber conduir, no? Llavors, fem el que podem amb el que sentim. Aquesta proposta el que fa és, és capacitació de les persones per entendre millor com funcionen les seves emocions i llavors fer-les jugar a favor seu o a favor teu, no? És aquella cosa de no és viure només en les emocions boniques o en les emocions que són amables o agradables, les que considerem positives, sinó també saber exactament què fer amb totes aquelles emocions que ens arrosseguen, aquelles emocions que no són tan fàcils de portar, aquelles emocions que ens porta la vida real, no? I què fer amb elles i com fer que juguin al nostre favor.
2: Marta, proposaves una activitat o una reflexió que no sé si és tan fàcil, que deies aprendre a escoltar-nos a nosaltres mateixos, potser posar-nos davant d'un mirall o reflexionar i estar tranquils i parlar amb nosaltres mateixos una mica, no? Ja sigui de manera literal o no, no? Com aconseguim això? Perquè jo crec que una part molt complicada, i també en aquest entorn digital que estem ara, ens costa moltíssim estar sols, no? Sí. I passar estona de qualitat amb nosaltres mateixos. Per tant, com podem fer aquesta introspecció d'escoltar-nos i de parlar-nos?
3: Sí, perquè a més ara tenim més que mai totes les distraccions possibles, no? I sovint fugim d'aquesta mirada introspectiva perquè de vegades, doncs, si no sabem exactament què fer amb elles, millor no m'hi enfronto, no? Però és una qüestió de... Bueno, primer jo dic que el tema de la gestió emocional passa sobretot primer per prendre decisions. Prendre decisions personals de començar a prioritzar-se. Llavors, començar a observar com funciono i què és el que em passa amb tot allò que em passa, no? I prendre's aquest temps. De fet, proposo eines que són molt senzilles precisament d'aquesta cosa d'aturar-me senzillament escoltar i prendre fins i tot registre. Jo sóc molt, molt fan de prendre registre del que em passa perquè llavors ho estic fent de debò.
2: Molt bé, d'una manera conscient, no, suposo?
3: Sí, posant-hi molta consciència, escoltant molt, i també una clau primordial per això és sense judici. Jo sempre dic, quan comences a prendre la decisió de tenir una millor gestió emocional, és començar a ser molt amable amb tu mateix, amb tu mateixa, de no jutjar allò que et passa, sinó observar-ho per veure quina resposta realment tu decideixes donar-li.
2: Marta, hem perdut capacitat o la pràctica a l'hora de relacionar-nos amb la resta de persones?
3: Ai, trobo que sí. Ho dic amb un somriure, però en realitat em fa pena. Vam tenir la pandèmia mundial, una cosa que ningú s'esperava, no? I hi havia moltes persones amb molta esperança, i era una esperança genuïna de sortirem millors. I el que ha deixat darrere la pandèmia ha sigut encara molt més no només malaltia emocional, perquè jo no treballo tant o no acompanyo la malaltia emocional, perquè per això hi ha altres professionals, sinó que jo acompanyo el malestar emocional. I de malestar emocional n'hi ha moltíssim. I com que no és una malaltia, no és una patologia, sovint no s'aborda des de cap lloc.
2: D'acord.
3: I trobo que sí, que en això està influint molt les relacions humanes. Ens costa molt relacionar-nos perquè estem... O sigui, estem molt individualitzades, però no des de la introspecció o des de l'autoconeixement, sinó des de, pues, això, molt immerses en pantalles, en la pressa del dia a dia, sí.
2: Per tant, sí que hem après a estar sols, però no aprofitant-ho amb els recursos que potser ens farien falta. De fet, Marta escoltava ahir un programa de ràdio, perquè quan marxo d'aquí continuo encara escoltant més ràdio, i deia, una companya explicava que aquestes rutines, que ara en podem parlar també d'aquest inici de curs, portava que també la nostra vida social s'hagi modificat per complet, perquè clar, hi ha horaris de feina molt complicats i que treballa molts dies de la setmana, i això feia que gairebé planifiquem moltíssim les accions que hem de fer. És a dir, hem de quedar un grup d'amics i potser estem quedant per d'aquí un mes i mig, que és quan a tots ens va bé. Llavors no flueix el anem a fer això ara perquè ens ve de gust, sinó que tot està molt planificat i tot té com una calendarització de la vida, que això suposo que també ens genera un estrès constant, no?
3: Sí, ens genera un estrès constant, treu aquesta part, com tu dius, com de fluïdesa, aquesta part de... Hi ha també com una part de... Tenim tants inputs, tanta informació, tant de soroll, no?, per així dir-ho, que també de vegades és no em vull comprometre, no sigui que hi hagi una activitat que em crida més l'atenció, que... Llavors hi ha aquesta cosa de destrobament, si és que hi ha
2: D'acord. Sí, ara parlarem d'aquest taller que passarà demà divendres a la Casa de la Dona, però abans et volia preguntar també, com a persona doncs, que s'hi vincula moltíssim, s'ha perdut una mica la por de parlar doncs, de les emocions, del fet de dir vaig al psicòleg, estem d'alguna manera traient una mica l'embolcall això que potser durant un temps o durant molt de temps ha estat tabú?
3: Sí, durant anys, jo diria gairebé pràcticament tota la meva vida, no? Era com un estigma, era quelcom que es tapava. Jo crec que les xarxes socials, per exemple, tenen moltes coses negatives, però tenen d'altres molt positives. El fet de que hi hagi gent famosa, gent amb capacitat d'influència, que cada cop ho estigui expressant més, que ho estan normalitzant, que ho estan fins i tot recomanant, doncs jo crec que això també està impactant. És lent. És lent perquè encara hi ha com aquesta sensació que jo crec que ara, si no és tan social, si està més reconegut el fet de que si tinc un malestar és bo que l'abordi amb un professional, perquè no sempre podem sols i soles. Les persones també necessitem un suport.
2: Ja.
3: Tot i que s'està com cada cop està com millor vist o s'està normalitzant, jo crec que hi ha un punt, que és individual també, que és com la sensació de jo hauria de poder, jo hauria de saber. És com un punt de sensació de fracàs si algú t'ha d'acompanyar. Quan, sobretot des de la mirada de la PNL i el coaching, que és des d'on jo més ho abordo, no? Però és aquesta mirada de no, és que tu ets expert o experta en la teva vida, només que de vegades és molt feixuc anar sempre sol. Llavors, t'acompanyo.
2: Molt bé. Doncs, i de fet, des d'aquest acompanyament, o part d'aquest acompanyament, surten aquests tallers de la Casa de la Dona. Explica'ns, Marta, he dit ja que és el divendres, però ens pots dir a quina hora i una mica de què anirà aquest taller.
3: Sí, és el divendres a les 10:15, tot i que són un cicle.
2: D'acord.
3: Estem fent paral·lelament la mateixa sessió un cop al mes, tant els dijous a la tarda, que és un grup mixt, i ara ho explico una mica, i llavors els divendres, un cop al mes també, de 10:15 a 12:15, dues horites de taller. En què? Això. El que fem és compartir, fer xarxa, que això també és molt important, i llavors normalment abordem un tema, sovint un tema que ens costa gestionar emocionalment, o al contrari, o una emoció que ens convé potenciar i treballar, perquè les emocions també es poden... La nostra intel·ligència emocional s'entrena i es pot millorar. I abordem un tema concret i donem eines, compartim eines per poder-ho potenciar o gestionar.
2: Molt bé. Deies que aquests cursos són una tècnica mixta. Explica'ns això, què vol dir mixt?
3: El grup és...
2: Ah, el grup, d'acord.
3: O sigui, perquè vam començar amb grup de dones, clar, també és a casa de la dona,
2: molt bé,
3: però vam obrir el debat de que, encara que sigui casa de la dona, tant el gènere femení com el masculí està absolutament convidat.
2: Total.
3: No? I a més és que és la idea de que hem de construir juntes i junts, no? Llavors, hem mantingut els divendres com a grup només de gènere femení perquè encara pues necessitem molt grups així on podem parlar amb total llibertat, on encara el patriarcat i l'heteropatriarcat no? Em marca molt. Però també volíem convidar a que persones del gènere masculí se sentin interpel·lades i convidades. Per tant, els dijous a la tarda, que fem de 5:30 a 7:30, poden assistir tots dos gèneres. Treballem en la mateixa temàtica i ho abordem des d'on cada grup ho necessita.
2: Molt bé, doncs tothom convidat. Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al matinal de Premià Mèdia i per donar-nos també aquestes claus i també doncs, obrir-nos les portes a aquests tallers.
3: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé.
4: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Universitat de l'Experiència torna a Premià de Mar aquest curs 2026-2027 amb una nova programació dissenyada per apropar el coneixement universitari a la ciutadania. El programa Adults Estudis i Recerca Interuniversitària, impulsat i vinculat per la Universitat Politècnica de Catalunya, proposa un nou cicle de conferències amb una àmplia varietat de temàtiques sobre ciència, història, art, filosofia, tecnologia i actualitat a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes, amb el propòsit de facilitar l'accés al coneixement i oferir la possibilitat d'adquirir, actualitzar i ampliar coneixements i aptituds, tant en l'àmbit personal com formatiu, i sense distingir edat, gènere, procedència o religió. El curs es posarà en marxa el pròxim 5 d'octubre i les sessions seran els dilluns, de 6 a 7.45 de la tarda. La quota anual, d'octubre a juny, és de 75 euros. Per a més informació sobre els horaris i enviar inscripcions, podeu consultar el web de l'entitat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Amor, te veo mejor, así bronceadita de ese color. No bailes así que me da calor. Tú pegas más duro que el reggaetón, se te nota.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: Recargar.
4: ¡Torpido!
6: Es genial tenerte de vuelta.
7: Me la suda.
6: Están tirados.
8: Funky Radio Show.
9: ¿Qué coño es eso?
10: Funky Tracks Radio.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla't una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.